Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

¡Vamos!

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: go.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

El so de les ones, a Ràdio Sant Boi. I was my hair.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobre tot els voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus. Justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada pinzellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Comarcals Gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, la situació es perllonga en el temps, evidentment. pot col·lapsar. Les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris a la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% a tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. Amb moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
6: bé. Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada a una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros...

0: apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
1: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
0: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu, l'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
3: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex,

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
1: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests, dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
0: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
1: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
0: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
1: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
0: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
1: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
0: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
2: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off descens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa va necessitar la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar després del salat i l'oreig a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4:30 els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme de Fez.
6: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
7: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
6: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
10: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
11: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
1: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
12: Bon dia, Elena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana al ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona, i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
12: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Melena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
1: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu, l'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
1: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen, o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
13: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
1: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
13: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi han cancel·lacions de vols en anticipació, que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen doncs, que el nou vol és més car. Però no més que amb qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
1: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
13: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosó Murlà, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalvi el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener una que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentar ir a sentenciar, jugar como siempre.
0: Sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
4: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat fins a Horta i a Santa Coloma i tapen el nus de la Trinitat i un altre accident comença a acumular cua també a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell. El transport públic sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde, Xavier García Albiol, vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanat a França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència Mercolleida remunta a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. Mentrestant, s'avança aquest mes de juny la temporada de caça del senglar tot Catalunya. I prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc a la festa 3Cat en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
2: Esports.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. Cauen 77-102 i ara jugaran contra el Múrcia. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol. Golejada de les Blaugrana 0-4 amb el Madrid Club de Futbol. I el Granollers d'handbol es classifica per a Europa després de superar 38-29 el Ciudad Real. I en futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas, Barça, amb un triomf per als blaugranes.
0: I el temps, el mes de juny comença amb una temperatura suau, una miqueta més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol avui, amb alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
4: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns, 1 de juny de 2026. I això torna a pertànyer a la dimensió radiofònica de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Estrenem setmana i estrenem mes, amb la curiositat que comença en dilluns 1. Això potser ens albira que serà un juny ordenat i endreçat, però mentre tot encara s'ha de resoldre, tal i com fem per tradició, deixarem anar algunes dites del nostre costumari sobre el juny. Fa així. Del juny endavant, el dia es va escurçant. Al juny la pluja està lluny. El sol de juny estalvia llum. I finalment, al juny comença l'estiu. Tot riu i tot viu. Doncs sí, el juny ens porta a l'estiu, però de moment esperarem pacients i anirem fent, i això vol dir que donarem el tret de sortida analitzant l'actualitat amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, que precisament arriba amb el nou full del calendari. Després, i seguint fidels a les tradicions de la casa, anirem de viatge, evidentment, amb la bona viatgera de la República, la Sílvia Quero de Cima Travel. I per més tradicionalistes, nosaltres, que cada dilluns tenim la segona tertúlia matinera, la dedicada als esports. Fem dilluns, doncs, i comencem a fer juny a la República Santboiana, que el que ve a continuació, de ben segur que ens portarà a totes i a tots amb un plàcid estiu. Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats, doncs. Molt bon dia, parròquia, i molt bon dia a l'equip que ho fa possible, a la producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bé, bé, juny, mira, jo què sé, i això que dèiem coincideix dilluns 1. Que normalment això no passa, vull dir, tot molt sí, ordenat
1: molt,
0: i tot molt...
1: Molt quadrat, molt, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, passa.
0: Va, veurem a veure si tot ens quadra.
1: Va, a veure.
0: Saps què vull dir?
1: Sí.
0: De moment el que sí que quadra és que ja ho saps que cada setmana ho diem, puja uns graus la temperatura, i mira, ara mateix el barri centre i el casc antic aquí, des dels estudis de Ràdio Sant Boi, 23. Si estàvem en 22, no?
1: Sí, fa, un 2, segur que un 3, també molt, molt quadrat tot.
0: Diu parcialment ennuvolat, bueno, digue-li com vulguis,
1: bueno,
0: evidentment...
1: Passar... 0%,
0: sí, una mica. Sigui com sigui, mira, evidentment el nostre meteoròleg ja ens ho explicarà millor.
1: I som. Tant, i millor com nosaltres.
0: A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vila. Bon dia. Doncs va, posem fil a l'agulla, que cada dia no passa que sigui juny, evidentment. Si passés cada dia, que avorrit seria tot plegat. Però sigui com sigui, estrenem calendari i això es mereix una cançoneta com Déu mana.
1: Sí, aquest cop del Guille Toledo, que estrena Mil mariposas.
0: Carai.
1: La cançó que va néixer de l'amor a la seva mare durant el seu pas per l'OT.
0: Molt bé.
1: L'Operació Trifo.
0: Molt bé, molt
1: I que acaba d'estrenar ara fa uns dies. Escoltem-la, doncs.
0: Doncs vinga.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament 13, ja passen de les 8, és el moment, ara ja sí, de saber quin és el temps que se'ns ve a sobre. Estrenant juny, doncs també potser meteorologia. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Un cap de setmana que ha estat dominat pel bon temps, amb temperatures que han estat més moderades que no pas dies enrere, i així continuarem amb aquesta bonança en temperatures mínimes que estaran voltant els 20 graus i màximes entre els 25-26 graus a les hores centrals del dia. Cel serè amb la única presència de bandes de núvols alts en diferents moments de la jornada, però sense cap conseqüència destacable, i vents que bufaran de direcció de xaloc a partir de migdia, de caràcter entre feble i moderat. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs feble i moderat aquests canvis, eh? Així ho explicava, vaja, així els descrivia el Daniel. Jo no sé si és feble i moderat precisament l'estat de la xarxa viària, ens ho explicarà el Ferran. Molt bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb una jornada força moguda en aquest sentit perquè tenim diverses incidències ara mateix actives als voltants de Barcelona, sobretot. Comencem per un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades en direcció Tarragona. Un segon accident, en aquest cas a la ronda de dalt de Barcelona, es talla també amb un carril de circulació i 5

0: I que va. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: Doncs bon dia, Ferran. Fins demà, gràcies.
0: Fins demà, que vagi bé.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ara ja sí, fins i tot superem, anava a dir un quart, no? Fins i tot superem un quart i un minut de nou del matí. És el moment, doncs, de repassar els titulars dels rotatius i podem començar, per exemple, Àngel, pel Periódico.
4: Doncs sí, avui al Periódico, a l'AP, veiem també una fotografia d'una festa de la bici multitudinària escalfa l'arribada del Tour a Barcelona. Veiem a milers de ciclistes passant per els carrers de Barcelona tapats per tota aquesta multitud. El que és el titular del dia parla de l'àrea de Barcelona que blinda els eixos verds amb un canvi legal. La MB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. També empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. I la fotografia del dia, veiem a Pedro Sánchez en el Congrés de les Joventuts Socialistes. Sánchez demana més temps. El líder socialista respon a l'oposició. Anirem fins al 2027 i més enllà. El PP i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regula l'activitat dels lobbistes. També ens parlen dels Estats Units, que assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. La trama amenaça l'empresa pública que controla les concessions hoteleres. I per acabar ens parlen d'un mort i més de 800 detinguts entenen la festa del PSG.
1: El Punt Avui, fotografia de portada, una infografia, una fotografia que va molt en sintonia amb el que és el titular d'avui. Veiem un plànol del que seria un pis, una construcció, i també veiem una mà que s'ho està mirant amb una lupa, És a dir, el plànol aquest és molt petitó, és una... Se suposa que està en una mena de cartolina petita i això, qui sigui, s'ho està mirant amb una lupa. I dèiem que va en sintonia amb el titular perquè, fixeu-vos, diu així: l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. També en portada ens diuen que pendents del PSOE i del professorat, Illa fa pinya davant les acusacions de corrupció als socialistes, mentre avui es posa a consulta el preacord en l'educació. També ens expliquen amb pinzellada esportiva, diguéssim, que Flick, Luis Enrique i Guardiola són els tècnics que tenen més domini a Europa en aquests moments. Molt bé, ens hi posem amb el diari Ara.
4: Doncs sí, el titular d'avui és dels casos judicials del PSOE. Sánchez resisteix, diu: seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. I ja se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. També ens parlen de l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban, i és la fotografia del dia, que hi ha el Consell de Seguretat de l'ONU. Es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. Diu que l'Israel creu que ja no existeix el dret internacional. També ens parlen de les condicions de Rufián per seguir Esquerra. Les prestacions del portaveu a Madrid incomoden la direcció. També un any i mig esperant les ajudes de l'ELA. La primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. I veiem una petita fotografia de la família junta amb el pacient. I per acabar ens parlen de la banca mòbil, dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc.
1: I finalment ens aturem a La Vanguardia, que obre edició amb la nova era tecnològica. Diu: la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. Els Estats Units acceleren, per altra banda, el pla per retirar les tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar l'OTAN amb els seus propis mitjans.

0: I a més, també amb clau, diguéssim, internacional, celebració salvatge a París és la fotografia de portada. De fet, en la foto veiem doncs com crema un vehicle a la plaça del Trocadero, un dels llocs emblemàtics doncs, de la ciutat de la llum, així l'anomenen. La celebració doncs, del títol de la Champions aconseguit pel PSG va assumir París en el caos dissabte a la nit. L'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els aldarulls s'estenguessin a París i altres ciutats franceses. El balanç d'aquest vandalisme, doncs, un mort, gairebé 300 ferits i 780 detinguts. Déu-n'hi-do. Continuant amb política nacional, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president titlla d'enredaires i d'utilitzar amb males arts l'oposició del PP i Vox. I, finalment, una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. A nivell també ciutat, diu del Papa al Tour, Barcelona es prepara per un estiu frenètic. Veiem baixar el Papa mòbil d'un avió ja per esperar doncs el pontífex quan arribi a la ciutat comtal. I això, que és dilluns, que els dilluns tenim una segona tertúlia, a banda de la primera, del Consell de Savis de primera hora, volíem dir, doncs la segona partida, aproximadament mig quart, encara no, d'11 del matí, és l'esportiva. I, per tant, repassem ràpidament, en forma d'introducció del que donarà de si, repassem els esports. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
1: Doncs sí, avui el Mundo Deportivo ens parla de Luis de la Fuente, una petita entrevista que l'han fet. Diu, tengo los mejores jugadores del mundo. Hay varias selecciones con verdaderas posibilidades de ganar este Mundial y España está entre ellas. I per acabar, ens parla del crack de... Parla l'entrenador de la selecció del crack del Barça. Diu, Lamine llegará en perfectas condiciones. Me atrevería a decir que va para el primer partido, pero lo valoraremos. També seguint amb el tema Barça, diu sí, hay oferta por Julián, i diuen que són 100 quilos. Pese a los desmentidos de Atlético, el Barça confirma que se le envió la primera propuesta a Alemany. I per altra banda, es parla del Madrid, que perd 0-4 contra el Barça. Les campeones cierran la Liga F con otra goleada y hat-trick de Graham. També es parlen de la Champions, que locura en París por la fiesta del bicampeón, i del València 77, Barça 102, el caos total del Barça, que tindrà un playoff diabòlico.
0: Molt bé, doncs sí, el Mundo Deportivo parlava dels millors jugadors, l'esportiu parla dels millors entrenadors. Diu, segell d'identitat, i fan una fotocomposició doncs, on veiem el Flick, en Guardiola, Luis Enrique, cadascun d'ells en diferents contextes, és clar, cadascú doncs, celebrant coses amb els seus clubs. I diu, Hansi Flick al Barça, Luis Enrique al PSG i Pep Guardiola al City són els tècnics amb més títols en les grans lligues europees. Tots tres estampen els seus equips una signatura inequívoca de futbol proactiu, atacant i dominant que vol la pilota. Doncs aquesta portada fa més referència a les celebracions que una altra cosa. Sigui com sigui, també tenim MotoGP en portada. Marc Márquez és setè. En quant a bàsquet, ACB derrota i xiulets al Barça al Palau. Ja ho sabeu que el Barça va perdre davant del València amb dures crítiques per part del seu encara entrenador. En quant a ciclisme, el Giro, Jonas Vingegaard arriba de rosa a Roma i ja té la triple corona. I en quant a futbol, ascens a la segona A, diu l'Europa empata contra el Celta, Fortuna, i haurà de guanyar a fora. El Girona, diu, jugar a segona, obre la via del talent pel filial i del retorn dels cedits. I finalment, en tenis, Granollers i Ceballos ja són a quarts del Roland Garros. El diari Esport encara ens queda de repassar, Àngel.
1: Doncs sí, el titular és també de l'entrevista d'Íñigo Martínez, l'excentral del Barça. Diu, l'exjugador azulgrana que atiende al Esport des d'Aràbia està convencido de que este Barça ganarà la Champions. Aunque no lo parezca, el vestuario del Barça hay mucho peso pesado. Cubarsí o Pedri pueden ser los líderes. També es parlen de la confesión de Lamine. Tuve miedo de perderme el Mundial. De tenis, en el Roland Garros. Jodar a cuartos tras remontar ante Carreño. De ciclisme, Vingegaard ja presume de la triple i corona. I de MotoGP, un Bezzecchi gana en Mugello i és más líder.
0: Molt bé, doncs de tot plegat en parlarem, oi, durant la tertúlia.
1: Sí, tenim material per no vendre.
0: I afegirem d'altres coses perquè han passat coses sense anar més lluny. Doncs clar, el PSG que aixeca la seva segona Champions, en aquest cas consecutiva, 2 anys consecutius, no és poca cosa.
1: Correcte, hem vist també alguns titulars del Salvarús que van bé per
0: sí,
1: París.
0: La part fosca i trista.
1: Correcte, hem de levantar alguna mort, però bueno, gran partit del PSG, que va saber estar tranquil davant del resultat i tot es decideix als penals.
0: Sí, senyor. Diuen que a vegades el guanyar o perdre davant dels penals és injust, però vaja, al final el penal doncs, és el penal. Si el fas, bé. Si el poses dins, bé. I si no, doncs
1: exacte.
0: És el que hi ha.
1: És el que diu la loteria dels penals, pot sí. passar qualsevol cosa.
0: Bueno, loteria, però el porter ha de ser un bon porter i el que xuta ha de ser un bon xutador.
1: Sí, escolta. Potser xutar entre els tres pals sí que ajuda més a ficar els gols.
0: Segur. Sí. Sigui com sigui, escolta'm, en parlarem d'això i de més coses, perquè el bescanvi de cromos, que diem sempre nosaltres, vertiginós, Àngel.
1: No, d'aïna tot.
0: Que si ve aquest, que si no, que si al final no ve, que si ara ve l'altre, que no. Si mires cap aquí, pum, ja t'han fitxat un. Okay. Que si aquell que penses que volen fitxar ja no vol vindre, etc.
1: I que l'altre que fitxarà aquell i podem agafar l'altre.
0: Sí, sí.
1: No parem.
0: Farem una mica d'això, bueno, de resum de com està la situació dels cromos, que diem.
1: Mercat.
0: Molt bé, va, ens aturem encara que sigui un minut, minut i mig, i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i de savis dels dilluns. Avui estrenem mig de juny, no és poca cosa, fins ara mateix.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: 8:34 minuts. Ens hi posem, doncs, amb el nostre Consell de Sàvia i Savis. Avui estrenem full del calendari. Mes de juny és el mes que ens ha de portar fins a l'estiu. Encara, però, primaveral del tot. Sí, però amb temperatures que fan més per estiu que no pas per una altra cosa. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
4: Molt bon dia, com molt bé acabes de dir, dia d'estiu.
3: Sí,
4: Hem tingut un mes de maig fantàstic, unes temperatures que no eren pròpies del mes de maig, però bé, se suporten bé, no? I es estem preparant per afrontar un estiu, jo crec que serà bastant...
3: Sí, sí.
4: Bé, jo volia començar...
3: Promet.
4: Sí, 20, i tant.
3: 23 graus, per cert,
4: I tant, vull dir que es nota, eh?
3: Sí, a veure, digues.
4: Sí, pel tema de les vagues, no? Vull dir, vaga d'educació, vaga de metges, que avui comença, educació... ho porten, ja en parlarem més endavant, no? Al llarg de la tertúlia, ho porten a votació. De fet, avui crec, voldria no equivocar-me, que tornen a les aules perquè s'obrà un període de votació. I vull, doncs, lamentar un incident que ahir va córrer per les xarxes, el que va passar a València, perquè això és inadmissible i és vergonya. No tenen vergonya.
3: Fes-ho en forma de titular i després ho desenvolupem.
4: Sí.
3: Quin seria el titular?
4: El titular, doncs, a veure... la policia fa el que li don la gana i es passa pel forro, doncs, la seva actuació, que no és...
3: Déu-n'hi-do. Molt bé, continuem. Enric Arís, molt bon dia tingueu.
5: Déu-n'hi-do, Bar, bon dia. Mira, avui vinc content. Avui vinc content perquè hi ha hagut dues notícies aquest cap de setmana que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però que m'han fet prou content. La primera va ser el fantàstic partit de la final de la Champions entre el PSG de Luis Enrique, el millor atac d'Europa, el millor equip atacant d'Europa, contra l'Arsenal d'Arteta, per cert, també un entrenador espanyol,
3: ex-barcelonista també.
5: Sí. Qualificat com el millor equip que defensa el món, pràcticament. És clar, si tu enfrontes el millor atacant contra el millor defensor, dius, home, com pot acabar això? Doncs com va acabar?
3: Un empat, penals.
5: I després vam anar als penals, que allò és una loteria, no? A la loteria li va tocar a Luis Enrique, i desitjo i espero, felicito amb ell i el seu equip, i desitjo i espero que el dia que en Hansi Flick ens deixi, que un dia o altre serà, el Luis Enrique torni a ocupar la banqueta del Barça.
3: Bé.
5: Un altre punt molt ràpid, dels que m'ha alegrat el cos, i és que, una vegada més, el dia de les Forces Armades, hi ha hagut el que podríem dir un renuncio. És a dir, cada any, o pràcticament cada any, aquest dia ve marcat per alguna història, no? Recordeu aquell famós paracaigudista que es va fotre...
3: Una incidència d'aquestes...
5: Es va fotre de cap contra un fanal, no? I va quedar allà penjat com un xoriço, no?
3: Sí.
5: Doncs aquest any encara ha sigut millor. És a dir, la bandera espanyola, l'ensenya del país, va fer figa. Es va fotre pel pedregar i va anar per a terra. davant la mirada insòlita del burró, que li sortien els ulls de les òrbites, i a la seva filla disfressada de mil i taronja. Amb aquestes dues notícies començo la setmana amb alegria i empenta.
3: Molt bé, molt bé. Per cert, evidentment en parlarem durant la tertúlia esportiva d'això, de com va acabar la Champions. Bé pel Luis Enrique, malament per la ciutat de París, amb uns incidents brutals, que ara en parlarem, avui en parlarem. Josep Casamajor, molt bon dia tingueu.
6: Molt bon dia. A veure, parlant d'unitat, el rei d'Espanya vol la unitat, els catalans a vegades ens hem barallat per la unitat. A veure, hi ha una frase, que és el jurament que feia la noblesa catalana davant de cadascun dels seus reis al començament del seu regnat, que cal llegir. Nos, que valem tant com vos, jurem davant de vos que no sou millor que vos, que nos, que junts valem més que vos, i que us acceptem com a rei i sobirà, sempre i quan respecteu les nostres llibertats i lleis. Però si no, no.
3: Molt bé, deixa'm dir que això forma part del llibre Virrei amb interrogant, i que ben aviat, la setmana que ve no l'altra, crec recordar, en parlarem d'aquest llibre, perquè el mateix autor, en Josep, estarà aquí amb nosaltres i ens ho explicarà. Llibre, per cert, molt curiós, perquè té episodis històrics molt, molt interessants, i ho barreja una mica amb diàlegs de ficció impossibles, però que fan reflexionar. Dit això, per fer justícia i per avançar una mica què és el que vindrà, oi, Josep? Molt bé, escolteu una cosa. Sí, volia començar, es pot començar per molts llocs perquè tenim titulars i de molts tipus diferents, però ja que l'Enric explicava el tema de la Champions, per cert, sempre amb molta polèmica, perquè hi ha molts barcelonistes que no poden veure el Paris Saint-Germain i d'altres sí, perquè hi ha Luis Enrique, més que res per això, no? Però sigui com sigui, no parlem de futbol, parlem de societat, perquè déu-n'hi-do la celebració del títol de la Champions, que no és el primer cop que passa en aldarulls a París, que vaja, que acaba tot sincerament amb un caos el dissabte a la nit, amb un caos impressionant. Semblava ben bé una guerra urbana. L'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els aldarulls s'estenguessin a París i a d'altres ciutats franceses. Amb un balanç d'aquest vandalisme, ho dèiem aquest matí, un balanç massiu que va ser d'un mort, de gairebé 300 ferits, de 780 detinguts. Van passar moltes coses a la plaça del Trocadero, al final, aquest lloc, aquesta plaça emblemàtica, no?, amb la Torre Eiffel com a símbol principal. Però vaja, precisament vosaltres, que tant l'Enric com el Josep coneixeu força la ciutat de París, no s'entén, sí que és veritat que són 2 anys consecutius guanyant, però no s'entén que això acabi a bufes entre policies i aficionats, i no s'entén que la gent, per celebrar un títol, doncs cali foc als vehicles que hi han estacionats, no?
5: Imagina't si haguéssim perdut.
4: Això mateix he pensat jo.
5: A veure, les aficions radicals, que ja les coneixem, no?, tant els hooligans inglesos com a casa nostra els bojos nois i els del Real Madrid i tota aquesta gent, és evident que són gent un pèl de cerebrada, per dir-ho d'una manera més o menys senzilla, no? Ara, el nivell que arriben els aficionats i supporters del Paris Saint-Germain realment és una cosa mai vista, no? Diuen que una de les qüestions que fa que això passi és que una gran part d'aquesta afició radical venen de la banlieue de París, és a dir, que són barris marginals, que hi ha molta emigració, que hi ha gent d'africans, que hi ha gent argelins, i que aquesta gent, com que viuen sota una pressió econòmica molt dura, molts no tenen feina, se senten marginats per la societat francesa, treuen la seva ràbia i el seu malestar i aprofiten aquests esdeveniments per fer la palesa. Jo no sé si això és cert, però almenys se n'ha parlat.
4: Aquesta teoria, aquestes posant sobre la taula, no és la primera vegada que es diu, vull dir, quan hi ha un conflicte, quan hi ha aldarulls d'aquesta mena, diuen això, no? Justifiquen dient que són aquestes persones, aquests joves que estan marginats i que no tenen, estan exclosos del sistema, és com una vàlvula d'escapament. A veure, s'hauria de veure, comprovar si realment aquests detinguts que hi ha a prop de 800, si realment són aquest tipus, tenen aquest perfil. Perquè, clar, atribuir, no, a aquests joves tota la culpa d'aquests aldarulls, per mi és fort, no?
6: Reivindicacions sobre diferents temes, als Camps Elisis hi ha hagut incendis, hi ha hagut foc, vull dir que, déu-n'hi-do, un sector del públic francès i de París que, per aconseguir drets que, bueno, que són molt loables, no? que utilitzen la violència, i ho fan...
5: Bé, malauradament això passa arreu, vull dir.
3: Sí, però, home, segur,
4: sí, i tant, però també hi ha qui aprofita la situació per crear més conflicte.
6: Ah, sí.
3: Jo penso que és així.
4: I no formen part d'aquest grup de persones que estan excloses del sistema i que viuen situacions conflictives a nivell d'economia i de vivenda. Jo penso que hi ha el que aprofita el conflicte o una celebració perquè era conflicte i per provocar. Són provocacions, sí, per crear malestar i trontollar, i fer trontollar.
3: Sí, no? Doncs, aprofiten,
4: clar,
3: doncs, qualsevol,
4: o això ho hem vist,
3: qualsevol moment.
5: Demostren el seu malestar així, diguéssim. No?
4: Sí, jo, però hi ha qui aprofita la situació,
5: també jo
4: et
5: diré
4: que
5: cosa.
4: Potser no estan en aquest malestar i ho aprofita.
3: L'any passat ja va passar.
4: És una provocació, vull dir, que provoca.
5: Hi ha una vegada, no?, que estàvem a París, tornàvem cap a Barcelona i vam agafar el tren, que me'n recordo tota la vida, de l'horrorós que va ser, no?, cap a l'aeroport. I resulta que hi havia partit del Paris Saint-Germain. I allò anava, que no t'ho pots arribar a imaginar. Quan aquí diem que els metros van plens, allò era molt pitjor. Jo me'n recordo que tenia al costat una pobra nena, un tapet de criatura, que jo li vaig dir al pare, escolti, faci el favor d'agafar-la i aixecar-la, perquè aquesta criatura no pot ni respirar, no? I et diré, i amb això no vull fer cap tipus de... que la gran majoria de gent que anava amb aquells vagons que ja cridaven i feien festa i tot això, malauradament, o no, això jo no ho sé, eren gent que perteneixien en aquests barris, com dic, i que es veia que eren gent obrera, que eren gent que segurament no estaven en les millors condicions ni econòmiques ni socials de la ciutat, no? Per tant, que això pot ser una mica una exageració i voler dir que tothom són així, no. Però que n'hi ha una gran part, i que jo l'entenc, aquesta reacció, l'entenc entre cometes, vull dir, no? Però que és el que dèiem, és una manera de mostrar el teu malestar i el teu mal viure, i llavors ens dona una ocasió com aquesta i tot això flora, eh?
4: Sí,
6: però,
4: sí.
6: Paral·lelament, potser és una situació diferent, però jo de jove he viscut a les Rambles protestes que hi havia gent que tenia necessitat, que lluitava pels seus drets, però hi havia un grup que segurament estava molt ben connectat amb la policia, que encara posava més llenya...
5: Bé, sí, tot això és cert, però vull dir, tot això és cert, i aquí, home, últimament ho hem viscut, això, vull dir, no cal anar massa lluny, eh? Però aquest tema concret en el món del futbol, jo penso que és una altra cosa, és una explosió, és també el que deia la companya, l'Emília, no?, per demostrar el teu malestar.
3: Segur, perquè celebrar una Champions, i en aquest cas una segona Champions consecutiva, no té res a veure amb cremar vehicles. No té absolutament res a veure. Quasi bé sembla que el que cremi vehicles en aquestes escenes, en aquests moments, quasi sembla que sigui el contrari a aquestes celebracions. Sí. És que no té sentit,
5: és
3: no?
5: És que no té res a veure amb una celebració.
3: No té sentit. Sembla més que ho hagi fet el contrari, no? Sí, sí. Que no és així, eh? No és així.
5: Que hi ha hagut un mort, una ferida.
3: I l'any passat hi van haver-hi, no sé si 3 o 4, vull dir, compte, perquè... Bé, volíem parlar d'això perquè al final és portat en alguns diaris i insisteixo, això no és futbol, això és una altra cosa. Què més? Va, ràpidament, ja que estem amb la carpeta internacional, continuem per aquí, de seguida passarem a coses més properes a nosaltres, que n'hi ha i forces. Dic internacional perquè l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. Ja sabeu que hi ha un castell és el castell de Beaufort, oi? Que d'alguna manera és un símbol de resistència, és un símbol, digue-li, bé, doncs això ha estat conquerit, doncs, també i malmès, doncs, pels israelians, una mica com a, suposo, com a símbol, doncs, de tot plegat. Continua, doncs, l'estira i arronsa, bueno, i més que estira i arronsa, continua la fuetejada, d'israeliana, doncs, a l'Orient Mitjà, la caiguda de Beaufort, perquè sembla, al final, alguns ho diuen així, la caiguda de Beaufort, perquè al final és un castell i sembla, doncs, que estiguem parlant de l'edat mitja i no pas. Hezbollah, que es resisteix a capitular, i els últims dies els seus drons han estat també atacant al nord d'Israel. Han atacat algunes ciutats frontereres també, perquè els israelians, bé, doncs, ho justificaven de que allà hi havien, doncs, alguns membres importants, doncs, dels grups terroristes. En fi,
5: és que aquesta guerra que l'hem d'entroncar amb la guerra de l'Iran també. Aquesta guerra del Líban patrocinada per Israel impedeix, i jo ho segueixo dient, impedeix que no hi hagi realment un acord de pau en la guerra amb l'Iran, perquè a Israel li interessa que continuï la seva guerra particular amb l'Iran. I si hi ha un alto el foc, tindran que aturar. Pensem que ja havia traçat Israel una línia, que és el riu, ara no me recordo quin nom té, que ja s'adentrava quasi 40 quilòmetres en territori libanès.
3: Sí, i tant.
5: I deien que això era la línia, la frontera, diguéssim, que fins aquí hem arribat. Doncs no, hem arribat ja més enllà. Ara comentàvem la notícia de la toma d'aquest castell, no? Que pobre castell, una cosa amb ruïnes, vull dir, és una cosa...
3: És un símbol de les croades,
4: Sí, però és un símbol. Sí. Quan han arribat aquest símbol, vol dir que tu has guanyat.
3: Símbol de les croades cristianes, contra, vull dir.
5: Sí. I en Trump està que li surt foc pels queixals, perquè ell sap que si la guerra de l'Iran, que amb ell no l'està beneficiant en absolut, ans al contrari, no s'acabes per culpa d'aquell senyor que té al costat. Tindrà prou força per dir-li, nen, prou, s'ha acabat la història, sí, he picat a la taula, disculpeu-me, oients i companys. I d'això, tindrà prou força per fer-ho? Ja ho
4: veurem. Però, Enric, a qui beneficia aquesta guerra? Vull dir, va començar per aquell atac...
3: No, és que precisament, Emília, el que tu dius és interessant, perquè
4: a qui beneficia?
3: Comença tot plegat per una revenja, per un atac terrorista, que alguns dirien revenja i altres dirien, escolti, s'han volgut fer, doncs, amb el control i aniquilar els terroristes o els caps d'aquesta línia terrorista. Perquè estan fent atemptats. Algú podria excusar-se amb això, però esclar, això s'ha convertit en una estratègia expansionisme de Netanyahu sense precedents.
5: Amb un genocidi s'ha convertit.
3: No, sí, però que l'estratègia és totalment expansionista. És a dir, continuem fent fora els palestins des de fa més de 50 anys i continuem fent créixer les fronteres d'Israel, cap al Líban, cap a on sigui, quan en el seu moment
5: es va determinar... El que van fer a Gaza ara ho estan fent a l'Iran.
4: Mira, jo, això que estàs dient i el que jo penso és que, i cada vegada ho tinc més clar, és una opinió molt personal, vull dir, aquell atac que va haver-hi en aquella festa, aquell cap de setmana d'octubre, se sabia, vull dir, van aprofitar la situació per expandir-se el que està dient l'Amadeu, per fer créixer, vull dir, no va ser una resposta immediata de dir, heu atacat els joves, nosaltres ara, doncs, us contestem d'aquesta manera, no, perquè prou contestació que hi han fet, vull dir, d'unir-ho la resposta, per tant, a veure,
3: no, és que la resposta es va acabar fa molt de temps,
4: clar,
3: però es continua engrandint.
4: Sí, els serveis d'intel·ligència sabien que això passaria, i ho van deixar passar, i no està passant res amb aquest senyor, allà el tenim, perquè a ell li interessa continuar en el poder per tot
5: i l'apoyen, ojo, que té, un suport important de la població.
3: Jo crec que estaven esperant qualsevol cosa Netanyahu estava qualsevol excusa per començar la seva estratègia expansionista. Home, és que, de fet no ha tingut mai aturadors, sempre existint, no?
5: El 60% de Gaza ja és vell.
3: Clar.
5: El 60%, De tot aquell territori, el 60% ja està. Allà tens milions de persones, més de 2 milions de persones, de palestins, concentrats en un trosset de terra, passant gana, morint d'enfermetats, sense metges, sense hospitals.
3: Sí.
5: I això és una vergonya mundial, vull dir, no. És un genocidi absolutament atroç. I ara estan fent el mateix al Líban. Estan fent la mateixa tàctica, exactament la mateixa. I això, malauradament, en Trump no es veu amb cor d'aturar-ho. Tots podem suposar el per què, no? Ja n'hem parlat moltes vegades, del poder de la gent que controla l'economia del país, d'Estats Units, i que si vols ser president dels Estats Units no et pots enfrontar amb ells, perquè si no vas pel pedregar, no? Bueno, doncs és això.
3: Bueno, de fet, precisament, les esquerdes, que s'emparra així d'aquesta manera els diaris, les esquerdes amb l'Aliança Europea hi són, sense anar més lluny, els aliats estudien com afrontar la retirada gradual de tropes dels Estats Units, cada cop volen ser-hi menys, o menys, perdoneu, una OTAN més europea, alguns ho tilden d'aquesta manera, però la veritat és que el que vol, en aquest cas, en Trump, és manar des dels Estats Units, i com menys desplegaments, millor, no?
5: Però és que amb això l'ajudem. Tu creus que és normal que la OTAN vegi que ha sigut atacat un país membre? Vols dir, ja està clar que no serveix per res. Romania forma part de la OTAN. I va rebre... és que es va despistar el dron, esclar. Va anar una mica més cap aquí que cap allà. Bueno, Romania va rebre un atac amb dron, i la resposta de l'OTAN quina ha sigut? Bueno. Doncs llavors, escolta, de què punyeta serveix això? Quan els estatuts de l'OTAN ho diuen claríssim. Qualsevol...
3: No, està clar, per això es va formar l'OTAN. Per això.
5: Qualsevol membre de l'OTAN que sigui atacat, la nostra resposta serà la que toca. Doncs la resposta avui dia no ha sigut cap. Bueno, sí, això és un dron que anava... Duria anar una mica begut, s'ha despistat i no ha apuntat on tenia que apuntar. No?
4: Sempre busca la justícia.
3: Deu ser que si el soci és pobre, ja no... Escolteu-me, al voltant de tot això, avui la Vanguardia tota plana, que diuen, publica un article que serà molt interessant, perquè precisament amb el reflexionador de la República, en Santi Requesens, aquesta setmana el tocarem, més o menys, aquest tema. Parla de la nova era tecnològica, però amb la vessant de les guerres i dels conflictes, no? Mm-hmm. Diu que la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor, que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir, insisteixo, de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Però és que això... que serà autònoma aquesta IA? Vols dir que al darrere...
3: És més fàcil atacar que defendre't amb màquines.
4: Al darrere de la IA no hi ha persones amb molt de poder que els interessa que la IA faci
3: això.
4: T'ho
3: diu la primera encíclica del Papa, t'ho diu, en poques paraules.
4: Exactament.
3: Sigui com sigui, això que us deia, que no en va, és que sembla que no li hem donat importància a això, però no en va, i us deia que els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. Per tant, la Unió Europea es veurà obligada, doncs, a rearmar l'OTAN amb els seus propis mitjans. Però fixeu-vos a la jugada. Si se'n va als Estats Units, jo necessito més armament. A qui li compro l'armament?
5: Sí, bueno, sí, clar. Bueno, però és que tot això...
4: Estats Units.
5: Tot vinga, això ja ho sabem de tota la vida. Vull dir, és igual. Per això arriba...
3: Són faves comptades.
4: Exactament.
5: Però totes més, el Trump també és una mica... Bueno, ja el coneixem, el comencem a conèixer. Retiraré 6.000 soldats d'Alemanya. Molt bé, dels que tinc... allà, posadets. Però resulta que no sols en porta Estats Units. Aquests 6.000 soldats que surten d'Alemanya, resulta que te'ls recol·loca a Polònia.
4: Dius, fa una recol·lació, va canviant.
5: Vale, d'acord, vull dir, allà en sobraven... Mm. Vull dir, que és tan
3: complicat. Sí, però al final aquests moviments és això que dèiem, el que convé és dir, bé, ara us haureu de rearmar, i per tant m'haureu de comprar més armes. I quan suposo que li vingui de gust, tornarà. No sé com dir-ho.
5: No, a mi aquests temes és que em fan tant... tan repelbús ja que...
3: No. És que és molt difícil, tot plegat. Josep, fas cara com de dir...
5: Sí, jo que dir no el deixem parlar.
3: No, sí, com de dir... Quan passi alguna cosa grossa ja en parlaré. No esperis.
6: Jo estava pensant que ho heu deixat anar per aquí enmig de la intel·ligència artificial i si administra aquesta intel·ligència artificial. M'han arribat notícies, bueno, que es publica això, doncs que hi ha algú que ha començat a fer a còpio de llibres, descatalogats i fins i tot molts llibres catalans, doncs segurament per fer un inventari de tot això i per utilitzar-ho per alguna cosa.
4: Diuen que per alimentar la IA.
6: Per alimentar la IA.
4: I que s'han de destruir aquests llibres, perquè ja saps com funciona, no?
3: Sí.
4: I els tallen full per full, els escanegen i es destrueix, vull dir.
5: Lo de l'intel·ligència artificial no m'ha sorprès en absolut. I ara us diré una cosa que potser diré, tia, però aquest tio s'ha tornat l'Ebro. Jo fa molts anys que la conec, la intel·ligència artificial, però molts anys.
3: Oh, clar.
5: Però, i per què? Perquè jo sóc un gran aficionat a la ciència-ficció i als autors de ciència-ficció. I, bueno, el tema de la intel·ligència artificial en la literatura de ciència-ficció fa molts anys que circula. El que passa que és com l'ho d'en Julio Verne, no?
4: Mira, m'ho has també ho pensava.
5: Diuen, bueno, aquests són uns visionaris, però, punyeta, aquests visionaris, i insisteixo en el tema... Noi, patapam, patapam, patapam, tot això va venint, no? Vull dir, a veure... I ens hem d'acostumar a viure amb això.
6: Sí.
5: Cuidado.
4: Sí, però què hi ha al darrere d'aquesta compra de llibres descatalogats?
5: Que sí, que sí.
4: Vull dir, però jo també pensava, i quan sentia la notícia, te'ls poden comprar, però si tu l'has de vendre, si tu no vols, aquests llibres es queden al magatzem de la llibreria. Vull
5: sí,
4: dir,
5: bueno, però... Esclar,
4: dic jo, no? Bé, no? Vull dir, esclar. Sí. Una altra cosa és que dius què està passant i que s'obre una investigació, no? Perquè hi ha tanta demanda. Una mica recorda el llibre aquest del rei Pravori, que es deia Fahrenheit.
5: Sí, que cremaven els llibres.
4: Que cremaven els llibres, fins quin punt.
6: El cine, François Truffaut i Julie Christie, que estava guapíssima en aquesta
4: pel·lícula. Sí. Una bona pel·lícula.
6: La pel·lícula era bona i la Julie Christie estava genial, però guapa.
5: Sí, bueno, és que ho ha sigut.
4: Bueno, però parlem
5: del
4: tema, parlem del tema.
5: No sé si ho és encara. És viva encara la Julie
6: Christie?
5: Sí, encara. Bueno, ja deu estar una mica...
6: Com tothom.
4: Però és un llibre actual, vull dir que no interessa que la gent llegeixi.
3: Anirem cap als informatius i després explicarem més coses, perquè fins ara, doncs, mira, ens hem dedicat una mica al panorama internacional, que encara hi ha moltes coses per explicar, però, vaja, que també ens hem d'aturar amb tot aquest tema de que en Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027, i més enllà. Ell fa servir una frase també que és d'una bona pel·lícula, una gran pel·lícula de ciència-ficció de Toys, us en recordeu?
5: Toy Story,
3: que diu... fins a l'univers
5: i més enllà.
3: No, fins a l'infinit i més enllà. Doncs en parlarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Circulació amb congestió a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i intensa cap a la capital en trans intermitents per A2, B23 i també C31 al Prat de Llobregat. El transport públic, de moment, sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats Ustegui i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. L'Ustec alerta que si s'imposa el no, hi haurà una vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde Xavier García Albiol vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El primer ministre israelí ordena bombardejar barris del sud de Beirut, la capital del Líban. Benjamin Netanyahu ja va avançar ahir que res aturarà la seva expansió. El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix avui per analitzar aquesta escalada militar israeliana. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas tornen a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats d'aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
2: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. Al club de la mitjanit, el tècnic blaugrana assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça, a les 9 del vespre, triomf per als blaugrana primer. També busca posar els 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7. Els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el mes de juny comença amb una temperatura més suau, amb calor interior, però menys intensa. Màxima és de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda, ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
4: 3CAT Info.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Enric, l'Emília i el Josep, que són, ja ho sabeu, el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns, dilluns que obre el nou calendari de juny d'enguany. Hem parlat una mica de tot, sobretot, valga'm la redundància, a nivell internacional, i ara el que pertoca, us ho deia, és explicar una mica aquests enrenous polítics, també acusacions entre uns i els altres, i al final la compareixença del president del govern espanyol, que demana temps per resistir i governar fins al 2027, i més enllà. Va fer servir aquesta frase, jo no, si podem recuperar-la, doncs estaria molt bé, però a veure, el president tilda d'enredaires, ho dic en català, i d'utilitzar males arts l'oposició del PP i Vox, bueno, que al final ja sabem que aquesta estratègia s'ha repetit des de que el president del govern és el president del govern, vull dir, aquestes estratègies, doncs, estem veient aquesta, ho dèiem aquí, aquesta nova política, aquesta nova manera de fer, no?, de l'oposició, de desgastar el que mana de manera reiterant amb acusacions i allò que sempre dèiem i que hem dit de la política, d'alguna manera judicialitzar-la.
1: Bueno, però això hem de, no podem culpar els jutges. Els jutges els hi van penjar aquesta prerrogativa. Van dir, a partir d'ara sereu vosaltres, jutges, els que fareu política. I nosaltres farem política a través vostra. Això ja ho va fer el nostre president actual, en Pedro Sánchez, quan amb el tema del PP. El PP ara li està tornant la moneda.
2: Per la porta d'atràs, no?
1: El PP ara li està tornant la moneda. Però, a veure, jo és que tota aquesta cosa de la UCO, de la UDEF, totes aquestes històries, jo des del dia en què un dels casos més importants de la UDEF, precisament, i estem parlant de la unitat, perdó, de delictes econòmics i fiscals, li van trobar emparedats a casa seva, 20 milions d'euros. Home, jo d'aquesta gent, diguem-ne que enfiar-me en massa no m'enfio. Al contrari que en Felipe González, Felipe, aquell de l'americana de pan i el puny en l'aire,
0: Que... Penso que fa molt que no se la posa.
1: Oita, que digui.
2: Doncs,
1: fins que no vegi a la presó, en Bambi, l'actual president, a la dona, a tots els seus familiars, coneguts i saludats, no pararà. I el dia que això passi, se sentarà davant del foc i dirà, ara ja em puc morir. I això és d'acabar, aquesta política. És així, ara toca... Que vindran. És com el suport d'Esquerra, que dius, bueno, i per què tant suport al PSOE? Oh, és que si no, els que vindran serà pitjor. Deixem-ho aquí. Però si grates una mica, hi ha molts altres motius per aquest suport,
0: Escolteu-me, anem a posar aquest tall on en Sánchez fa servir aquesta frase dels guionistes de la Disney. No, us ho dic així, perquè és que és així.
3: La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. ¡Como siempre! Cuando me dicen, merece la pena, merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León. Está ocurriendo con el salario mínimo interprofesional, que aumentamos de nuevo este pasado lunes, en una firma con los sindicatos, con los agentes sociales. Faltaron la patronal, es la que faltó. Bien que reivindican los resultados empresariales cuando se ve la bolsa, el IBEX, subir a más de 18.000 puntos, lo nunca visto en nuestro país.
0: Bé, és un extracte d'això, de la seva compareixença davant de les joventuts socialistes, demanant això, temps per resistir l'impacte de les investigacions judicials que afecten el seu entorn familiar i el partit, i a més a esperonar una mica això, a governar fins al 2027 i més enllà, aquella frase que... i més enllà. vaja, sigui com sigui, també posa en relleu el tema de l'IBEX, posa en relleu una sèrie de coses que segurament interessen a uns i als altres, no? Tant el jovent, suposo que per això fa servir aquest tipus de frases, tant el jovent com després, doncs, la majoria de la gent que el segueixen, no? És que amb aquests termes econòmics de l'IBEX i de tot plegat.
2: Sí, molt bé aquest discurs, Espanya va mejor que nunca, diu, però per favor no ens oblidem de tot el que està passant a nivell del caso Ábalos, el Zapatero, tot això enmascara tot el que està fent el govern socialista a nivell de mesures socials, de pujades de sou, de les pensions, tot això ho estan mascarant perquè te n'adones que les coses són molt fosques. Mira, i que si el socialisme és un benestar comú i no, veus que no, que ja, si això és cert, clar, la presumpció d'innocència existeix, no? Per tant, no acusarem a ningú, però si realment és cert tot el cas del Zapatero, doncs fa que mal pensar i això crea molta desconfiança de cara a la política.
1: No és que faci

0: Más de lo mismo.
1: Jo què vols que te digui? A mi no em fan gens de por. A mi no em fan gens de por.
2: A mi no em fan gens de gràcia. Vull dir
1: que... No, gràcia tampoc, però és que tampoc me la fa el que hi ha ara. Home, mira, perquè ja s'ha tret la careta.
2: Jo considero que el que hi ha ara potser ha dit alguna mentida, o diverses.
1: Hòstia.
2: Però que vull dir que la sap llarga. I vull dir, per agafar, per exemple, líders com l'Oriol Junqueras, em queda un l'original. Potser votaria abans el Pedro Sánchez que no el Junqueras, eh?
1: Què n'hem tret de bo nosaltres d'aquest govern, d'aquest senyor? Què n'hem tret de bo? Nosaltres, catalans, eh?
0: Va recolzar el 155, eh?
2: Va recolzar el 155.
1: Només hem tret una cosa, que és el que està fent Esquerra. Dia rere dia està repintant de verd totes les línies vermelles que havia posat.
2: Sí.
1: M'entens el que et vull dir?
3: Per cert, ara que parleu d'Esquerra, deixeu-me afegir, perquè la política cada cop sembla més d'altres coses. Dic jo, us ho plantejo d'aquesta manera, perquè en Rufián posa condicions força interessants, per no dir força difícils, per seguir Esquerra Republicana. Les pretensions del portaveu a Madrid doncs incomoden a la direcció, i jo us deia que la política cada cop sembla altres coses, però sembla un fitxatge d'algú que vol renovar el contracte o vol continuar jugant en aquell equip. Per tant, el microdebat d'avui, que sempre n'obrim algun, no? I aquest encara és més micro que mai perquè tenim poc temps. Esteu veient que la política, tant pel que fa a aquests estira i arronsa i aquests renous que veiem barrejats amb els judicis, amb les acusacions, i a més amb el tarannà dels polítics, la manera de fer en Rufián, doncs, que sembla més un monologuista de vegades que una altra cosa, però també el tarannà de molts polítics, jo us estic preguntant, veieu que la política del segle XXI és molt diferent a la de fa, jo que sé, dues dècades, i que tot això...
1: I de més lluny també. Escolta, és que sempre més o menys ha anat igual. Ens en podem anar als temps d'en Maquiavelo, si vols, tu. Que la cosa ja anava així, tu. És que ja anava així la cosa. És que en Rufián, què és? Perdona, és el pecat i la penitència d'Esquerra Republicana. Aquest tio ara vol guanyar, vol ser el líder de les esquerres. Coi, es va presentar al seu poble per l'alcalde i no van tenir ni els vots de la seva família, tu. A Santa Coloma no el va votar ni Déu. I ara resulta que serà el salvador de l'esquerra. Vinga, va, tu. Prou de tonteries, tu. Ja n'estic fart. Ja hi ho he dit moltes vegades, n'estic fart. Punto.
3: Molt bé, Josep.
2: Sí, a veure, contra la divisió, no crec que sigui únicament l'alternativa a la unitat. Jo crec que és la pluralitat, el consens, i que es facin majories àmplies sense vetos. Això és que, en tot cas, la democràcia implica uns resultats, i amb aquests resultats s'ha de governar. I a vegades es fa un món ingovernable perquè és impossible arribar a acords mínims. Doncs, a veure, no sé, vull dir que no. Això això és difícil, sí, que la unitat de la Catalunya la volem, però a veure, aquí, quan parlem de nosaltres, a qui nosaltres ens referim?
1: Els catalans.
2: Els catalans que voten socialista.
1: És que no, els catalans que ens sentim catalans,
2: sí,
1: no que voten socialista, no. És que el català que vota socialista, massa català no s'hi deu sentir.
2: Ah, jo crec que sí, eh?
0: Depèn, Enric.
1: Bueno.
0: Depèn.
1: Però què ens ha donat aquest govern socialista en els catalans? A veure, poseu-me exemples. Què de bo ens ha donat aquest govern a Catalunya? Ja no dic als catalans, dic a Catalunya com a país. Què? Què? No es poden comptar ni amb els dits d'una mà. I porten dues legislatures seguides. I el que et dic, aquí l'únic que estem fent és repintar en verd el que abans havíem pintat en vermell. I aquí estem, eh? I aquí estem, i d'aquí no ens movem, eh? Mira, el senyor, tu te'n recordes de Junts pel Sí, no?
2: Sí.
1: Per què se'n va anar a Norris, allò? Perquè el senyor Junqueras va decidir que la independència la tenia que liderar ell, i que si no la liderava ell, no hi hauria independència. Doncs au.
0: Doncs així estem.
1: Tenme. Doncs ja està, tu.
0: Va dividir.
1: Això, doncs ja està.
2: Això que pretén actualment l'Oriol Junqueras no és la independència.
1: Ja ho sé, fa molt temps que no se'n parla d'independència.
0: Això ho ha dit, que
1: pinta de
0: verdes.
1: Això ja és un capítol tancat, home. Això és un capítol tancat, ja oblidem-nos d'aquest tema, ja. No sé si els teus nets, quan siguin grandets, ho veuran a l'ordinari.
3: Jo el debat, torno a dir, el que passa...

0: Tampoc tenim massa més temps, però una mica està canviant la política, o no està canviant,
1: no.
0: O sempre ha estat igual?
1: Sempre.
2: Ara és més descarat, es veu més, perquè quan els veus al Congrés o al Parlament, a mi em fa molta pena i em provoca molta tristor, no?, que són incapaços de parlar per millorar el país, sempre s'estan traient coses, s'estan insultant. Dic, és que no pot haver-hi un consens per treballar conjuntament per millorar el país?
1: No.
2: S'han d'estar insultant, s'han d'estar retraient, que si tu, que si jo... Vull dir, a veure...
3: Però a veure, jo veig una diferència entre el discurs del Pedro Sánchez, que haurà mentit tot el que vulgueu, però el discurs del Pedro Sánchez és un discurs educat. Vull dir, el discurs del PP és un discurs que, vull dir, que no sé si...
2: És agressiu, és agressiu.
0: Que tenen... Les formes.
1: No sé què, però a mi m'interessa el fons d'una o les formes, tu. I és el que dic, que n'hem tret de positiu. No els catalans, Catalunya. De dues legislatures del PSOE. Què n'entén de positiu? Perquè no en parleu del tren de la circunvalació aquesta per les estrelles i les galàxies i més enllà. No en parleu d'això. Ja veurem, ja ho vam dir, ja veurem què passarà amb la zona franca, la gran promesa. Doncs, noi,
0: escolteu-me, no ho dic pel temps que tenim, que hi ha altres coses que, déu-n'hi-do, aquest estiu la ciutat de Barcelona, Catalunya també, però sobretot la ciutat comtal, l'àrea metropolitana, déu-n'hi-do, interessant, perquè fixeu-se, entre el Papa, el Sónar, la Fórmula 1, l'any Gaudí amb els arquitectes i el Tour de França, que també comença a Barcelona. El repte és el més gran des del 1992 per l'acumulació d'esdeveniments internacionals tan potents, i Barcelona, doncs, que afronta un mes frenètic aquest de juny, que posarà a prova la fins i tot, jo diria, que la paciència ciutadana. Torno a dir, clar, moltes coses molt concentrades. En el cas, per exemple, del Papa, doncs, Lleó 14 requereix, doncs, més seguretat, i el ciclisme potser afecta més a la mobilitat, però que el ciclisme tampoc durarà tant, no?, al final. Però vaja, després hi ha el Sónar, ja ho sabeu, doncs, aquest gran esdeveniment musical, la Fórmula 1, que sí, que això hem d'anar a espetegar a la Roca, no? Bueno, a la Roca...
1: Sí, bueno, a Montmeló, sí.
0: Per allà a Granollers i tot això, que dius... Exacte. Està lluny, home, està lluny, però acaba afectant també
1: els
0: hotels i tot això, no? I el Tour, finalment.
1: El Papa.
2: El Papa també...
1: Jo no sóc papista, sí. Perquè no sóc religiós. Som, en tot cas, més mamista que papista, però papista no sóc gens, Et diré una cosa. Ves... que la vinguda del Papa a Barcelona no hagi fet que la consellera Niubó hagi dit hòstia, perdó, punyeta, no vull vagues de mestres mentre sa santetat estigui a Barcelona i tingui que anar a l'Escola de Família perquè em muntaran un marrón que
2: estava,
1: no s'aguantarà per enlloc.
2: Estava previst,
1: No s'aguantarà
2: per
1: enlloc.
2: Estava previst perquè corrien les veus de que
1: pues per hi, això
2: hauria, hi hauria...
1: Vull dir que potser s'ha santetat, ens ha donat un cop de mà als ensenyants i ha fet que la Niubó baixés del tron aquell que està sentada a la poltrona.
2: S'ha assegut a negociar, no obstant, no està tot decidit. Perquè
1: ara en parlen.
0: No, evidentment...
2: L'Auster, que està d'acord amb aquest preacord i ho porta a votació, hi ha d'altres sindicats... Com
1: avui no acaben les vagues, perquè els sindicats minoritaris a Girona segueixen fent vaga.
2: Sí.
1: A l'espera de veure què passa, no? Bueno, ara han tret moltes coses,
2: Per això jo me l'he llegit, l'Auster que està d'acord en seguir aturar les vagues i seguir negociant, però d'una forma més tranquil·la.
1: Que han tret 600 euros més de mes al mes amb un període de, penso que són 5 anys, és a dir, a part del que ja havien aconseguit en els acords del mes de març, a part de la pujada nacional de tot el funcionariat, han arribat a treure un acord encara més alt,
2: Enric,
1: que representa 600 euros al mes.
2: També representen més recursos a l'Aura, anava a ser una ràtio...
1: Sí, 4.500 milions d'euros.
0: Important el tema de ràtio.
2: La ràtio, a veure,
0: bueno.
2: Quan jo he estat en una classe conflictiva i realment, allà, d'aprenentatge... és difícil fer una classe...
1: Escolta, que ensenyar. No us critico que guanyin més calés, no.
2: Quan tu tens una classe...
1: No us ho prengueu així, no,
2: Enric,
1: que jo...
2: Enric, és molt... Si volem una escola inclusiva, han d'haver-hi recursos.
1: Bueno, ja n'han posat 4.500 milions
2: més. Vale. Recursos en persones, recursos en material, 30, recursos en especialistes.
1: És que només... Psicòlegs i ensenyants,
2: vale? Per què fa falta? Si tu tens a la classe un nen psicòtic, tens tres nens que estan patint bullying, assetjament.
0: Sí, sí, sí. Home, el desgast dels mestres és importantíssim. Uh-huh. Aquí va vindre, no farà massa setmanes, vam tindre una especialista, pedagoga, psicopedagoga, que va analitzar, té un treball molt interessant, per això li vam demanar que vingués a explicar-lo, sí, on explicava els problemes reals i més humans, digue-li d'aquesta manera, dels mestres. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Jo els he viscut.
0: Tot... Sí, sí, sí.
2: Jo els he viscut.
0: No, no, però dic perquè això era un anàlisi de tots els punts i tot, i Déu-n'hi-do, compte que sembla ja una professió
2: de risc.
0: De risc. No, estic fent broma, eh?
2: Jo he estat treballant durant durant un curs, és una escola d'alta complexitat, sí, no sí, a Sant Boi, fora de Sant Boi.
0: No, que sí, que sí.
2: Quan volen cadires, quan volen tisores, quan una tisora queda clavada en una porta, vale? Quan en tornes del pati i et falta un nen a l'aula i has d'enviar un altre al despatx per dir direcció que aquest nano no ha tornat.
0: Sí, sí, sí.
2: I el conserge l'ha de buscar per l'escola.
0: I com això, un llarg, etc. I quan t'has d'enfrontar de vegades els pares a l'exterior, etc, etc, etc.
1: A més, hi ha un punt molt important, que això també era de vergonya aliena. Vosaltres recordeu les retallades del senyor Mas.
2: I tant.
1: Estem parlant de l'any 2009,
0: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Doncs ara han decidit, una de les concessions que hi ha hagut ara, és recuperar fins l'any...
2: Des del 2012. Sí, recuperar des del 2012 tot allò que
1: tot allò que se'ls hi va treure.
2: I els trienis, vull dir, i el reconeixement de l'antiguitat, vull dir, per això dic que
0: això ha rebentat i potser per la lògica ens diu que hagués hagut de rebentar abans i que hagués pogut rebentar abans, molt abans.
2: Jo el que crec és que les persones que estan per continuar la vaga és que aconseguir un moviment com s'ha aconseguit ara, jo penso que el vaig viure a l'any 80, que no va ser tan fort com ara, l'any 80.
0: No, és veritat.
2: Però és que, clar, costa molt, moure la gent.
0: Escolteu una cosa.
3: Tenir l'altre costat socialistes o PP, per exemple, canvien les coses? Jo crec que sí.
2: I tant.
3: Millor els socialistes que no tenen
2: PP. I tant, de carrer.
1: No, PP no. El problema és PP-Vox. Perquè el PP està fent el que li dona la gana
3: a Vox.
1: Ja està.
0: Bé, no, que us deia que malauradament ho hem de deixar aquí perquè si és que hi ha molta cosa, hem començat un mes de juny brutal i fins i tot notícies dramàtiques, una nena de 10 anys ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona, un home també va rebre un impacte al braç en un altre enfrontament a l'Hospitalet, la seguretat també un dels problemes. Que no vol dir que sigui una cosa normal, això, perquè això no és normal, ni ho hem de normalitzar, però vaja, la seguretat també en alguns moments com a malaurada protagonista. Sigui com sigui, tot això ho anirem escoltant als informatius, ja ho sabeu, al llarg del dia. Però que no ens queda massa més temps, per cert, Barcelona, que ja s'està preparant ara de manera important doncs, per rebre el Papa en un estiu que serà frenètic. Vèiem imatges del Papa mòbil que arribava via avió a l'aeroport. Molt bé, i més coses i molt interessants, però és que no ens dona més temps. I el que sí que voldríem és fer l'agenda. Va, o part de l'agenda, el que tingui ara mateix l'Emília.
2: Mira, a veure, hi ha una setmana plena d'activitats, per tant, destaco. Dimecres dia 3, Tinta Sant Boi organitza una tertúlia.
0: Sí.
2: Amb el títol Trencar-se el cap per escriure una novel·la.
0: El Josep hi serà protagonista.
1: Serà ponent.
0: Sí, és ponent.
2: La Maite Moreno i aquí el Josep Casamajor. No explicaran com s'ho fan, com es trenquen el cap.
3: El tinc encara ben posat el cap.
2: Això serà dimecres dia 3 a la sala 6 del cinema a 6:45.
3: Sí.
2: I després també tenim el dijous una presentació, una activitat que també és molt recomanable, s'organitza des del Museu de Sant Boi, del retaule a la taula de Lluís Dalmau, que es menjava en l'època del Lluís Dalmau. És un tastet gastronòmic.
0: Hosti, interessant, també això.
2: Interessant. És que hi ha moltes coses interessants, per tant, jo...
0: En aquells temps, Enric, ja es va trobar un receptari de cuina medieval, català.
1: Sí, senyor.
0: Totalment català. Compte.
2: Després, comencen les festes del barri de Marianao. Hi ha moltes activitats. Comencen el divendres a les 7 de la tarda a la plaça Teresa Baix i Diví.
0: Ull amb això, Josep, que tu ets de Marianao i has d'estar a la guait de tot plegat, parcs i jardins, etc.
2: Divendres, dissabte,
0: ja ens explicaràs coses.
2: Vale, dissabte hi haurà el sopar de festa major, amb ball, i el diumenge hi haurà les avaneres, entre altres coses, no? Perquè també hi haurà puntaires.
0: Molt bé.
2: Jo dic que la gent que s'interessi, que entre l'agenda cultural de Sant Boi i veurà totes les activitats. Divendres també hi ha teatre Cal Niño, Animals de companyia, que promet ser molt interessant, i també la faran el diumenge a les 8.
0: Molt bé.
2: Què més? Aquesta setmana és la Setmana de la Natura, per tant, també des de la RUIA i altres entitats relacionades amb la natura organitzen activitats a la Torre la Vila i al Parc de la Muntanyeta. I amb això jo
0: Fantàstic.
2: Ja ho deixaria...
0: Fantàstic. Pren nota. No, s'ha de prendre nota.
3: Pren nota i... Goita, la calor preocupa, eh? Us heu de refrescar ben bé.
2: Aigua, aire,
3: quedar-se a casa, vull dir...
2: Ombra...
1: Sí.
3: Compte, eh?
0: Bueno, beure encara que no tingueu set.
1: Això diuen.
0: Això és important.
2: Airejar-se.
0: Molt bé. Aquí ho deixem. Moltes gràcies, com sempre, Enric, Emília i Josep. Benvinguts al juny, doncs, i que us provi i que ho pugueu anar explicant aquí. Nosaltres continuarem, que avui és dilluns, i ens n'anem, com sempre, tots, com tots els dilluns, de viatge aquí, amb la bona viatgera, amb la Sílvia Quero. Això, en menys d'un minut, ja la tenim davant dels micròfons. Fins ara mateix, gràcies, que vagi molt bé.
1: Apreciar.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, ens hi posem, doncs, amb la bona viatgera, qui, si no, la Sílvia. La Sílvia Quero, de Cima Travel. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Fantàstic.
1: És tornem dilluns, a ser dilluns, sí.
0: I és juny, estrenes el juny.
1: Mira, és veritat, no m'havia sí, sí, no sí. adonat.
0: 1 de juny?
1: 1.
0: Doncs, home, 1. Ui, quin susto, ui, quin susto. Escolta, no, però aquest ja és un mes que està més fet ja a viatjar.
1: Vacanceta, per allò de... vacanceta.
0: Encara que tu viatges de l'1 de gener al 31 de desembre i et quedes igual.
1: Vull dir, sí.
0: Molt bé, molt bé. Deixa'm explicar que Cima Travel, la teva agència de viatges, doncs, bueno, és una mica... La guia del que fem aquí, que ens expliques moltes coses i que allà doncs, la gent hi trobarà doncs, una agència de viatges que és més similar a una sastreria per allò que diem que us fan tratges a mida, doncs la Sílvia us fa viatges a mida. El carrer Príncep de Vergara 36, molt a prop de l'Ajuntament, a tocar l'Ajuntament, a tocar el mercat. Això és Cima Travel. Vaja, sempre ho diem aquí, la llàntia del geni, no? Que no cal ni que la frotis, ja surt la gènia per allà al mig. Molt bé, Sílvia, els més fidels al programa ja ho saben, els que no, doncs li recordem que tot plegat és un viatge sorpresa.
1: Sí.
0: Aleshores, tu li dius amb el tècnic, escolta, posa tal musiqueta a veure si aquest és capaç de caminar.
1: Avui és tan fàcil, Amadeu.
0: Avui és molt fàcil. M'estàs posant pressió, perquè jo n'encerto alguna, però de vegades em lieu.
1: No, avui no té pèrdua.
0: Va, doncs...
1: No té pèrdua.
0: Punxo i a veure si l'encerto.

0: d'entrada a la Fira de la Puríssima de Sant Boi. No, escolta, perdona, amb tots els respectes, però jo veig molts peruans que venen cosetes i és molt xulo sentir aquesta musiqueta.
1: És molt xula.
0: Home, ja sé que no és massa nostrat, però sempre que sento el tema peruà, me'n recordo perquè, omplen un espai molt xulo. I el primer que m'ha vingut és la Fira de la Puríssima. Que no, però entenc que avui...
1: Anem a Sant Boi.
0: No, home, tampoc. Avui ens n'anem al Perú.
1: Sí!
0: La veritat és que...
1: Avui l'he encertat. Fàcil.
0: L'he encertat. És molt relaxant, aquestes flautes tan dolces i tan xules, no? I què?
1: I què?
0: Perquè no, és que es poden fer moltes coses al Perú.
1: És enorme.
0: Des de pujar grans alçades...
1: Sí.
0: Fins a visitar, doncs, les terres més selvàtiques de tot plegat, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. M'ho has posat fàcil. Sí.
1: Home, una vegada a la vida.
0: Està molt bé. Bueno, va, escolta'm, quina és la teva proposta? Perquè aquí podem fer moltes coses.
1: A veure, a Perú dona molt de joc per fer moltes rutes i es pot fer molt a mida, també.
0: També és veritat.
1: Hi ha molts circuits que estan programats que quasi tots fan el mateix i es deixen una part on hi ha uns altres més alternatius, doncs, que fan més la part de l'Amazones o la part més dels Andes. Uh-huh. Però, bueno, jo... És que he escollit aquest país perquè justament fa un temps vaig fer una ruta d'uns 30 dies a Perú per una clienta.
0: 30 dies?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, sí. No? Quina excursioneta.
1: Sí, perquè quan comences a posar dos dies aquí, dos dies allà, tres dies aquí, i has de calcular amb el tema dels vols, en molts llocs s'ha d'anar amb vol intern, aleshores necessites un dia per davant i un dia per darrere, com qui diu, no? Aleshores comences a sumar i et plantes amb 30 dies i tens la sensació de que no has posat tot el que, el que la clienta vol, no?
0: Imagina't, això 30 dies,
1: Sí.
0: Brutal.
1: Sí, perquè quasi tots fan, els circuits guiats, doncs quasi tots fan sota cavall i rei, no?, com jo dic. Però si vols fer una miqueta més, vols pujar fins a Nazca, vols fer...
0: Un clàssic.
1: El famós meu ja que voy.
0: Ja que voy.
1: Com no em perdo això?
0: Ja posats. Jo crec que el que s'ho pugui permetre, doncs, evidentment, és molt xulo i val la pena perquè marca, És d'aquells llocs que...
1: Sí, i fent-ho a mida, tampoc puja tant. No, ja. Clar, no tens un guia per tu, evidentment, però vas i t'espaviles i agafes avions i arribes i no sé què, i tens els hotels escollits i després algunes excursionetes, doncs, que per facilitar una mica i fer un mix de... Que a mi m'encanten aquests mix que fem nosaltres, que són de lliure i guiat. Mm. I això a mi em mola moltíssim. Carai. I utilitzem molt les excursions aquestes de 2 i 3 dies que fan proveïdors nostres, com Civitatis, que dic Civitatis perquè la gent ho coneixerà més, però del rotllo aquest de 2 o 3 dies, doncs, que vas fins a algun punt i des d'allà doncs visites una part dels Andes o una part de... És espectacular.
0: A veure, la proposta, per exemple, ho dic per concentrar-la en una idea. Mm. Què hi posem? 12 dies...
1: Sí, 12-13 dies seria el mínim.
0: Molt bé. Va, 12-13 dies. Quins vols hi ha? Què farem?
1: Doncs ara ja el vol... Ara s'ha d'aprofitar que hi ha el vol directe a Barcelona a Lima.
0: Vol directe a Barcelona a Lima, no és poca cosa.
1: Que el fa Level, que és amb codi compartit amb Iberia. I bé, també dir que nosaltres com a agència de viatges tenim tarifes negociades i tarifes de tour operació, que això ens permet posar el menjar, perquè recordem que la Level és una companyia de baix cost.
0: Sí.
1: Aleshores posem el menjar, que normalment no hi és, i la maleta.
0: Vale. Bé,
1: I escollir el seient.
0: Bueno, estem parlant de 16 hores, no? De vol.
1: No, unes 13 i mitja, por ahí, sí, 13, sí, directes, no, més ràpid.
0: No et diré que no, el que passa que moltes hores de vol, però també, home, força comoditat, no? Vull
1: sí.
0: dir, al final...
1: Sí, tot i que la Level és una companyia de baix cost i que a molts clients doncs, no li sembla gaire còmode, és el que és més còmode és pujar-te a Barcelona i baixar-te a Lima.
0: Això està claríssim. Dat i beneït, pim-pam. I a més, doncs, amb la cosa que quan baixes doncs has fet amics, molts amics, perquè has tingut temps... No, sí!
1: 13 hores.
0: 13 hores allà, doncs, escolta, segur que...
1: Bueno, si són com, com jo, no. Jo pujo un avió i faig...
0: A dormir, Déu-n'hi-do. No, això és un avantatge molt.
1: Uf, jo, vamos.
0: Va, arribem a Lima, què passa?
1: Arribem a Lima o podem arribar a Cuzco,
0: bueno,
1: també. Podem fer el transfer a Lima i anar fins a Cuzco directament. Uh-huh. Tothom comença per Lima, però és veritat que aquesta clienta en concret em va demanar començar per Cuzco.
0: El que passa que jo crec que es veu una mena de transició.
1: Sí.
0: És a dir, clar, tu arribes i tal com arribes, patapam.
1: No, però fas el... Fas l'adaptació a Cuzco. També pots fer l'adaptació a Cuzco o a Lima,
0: és,
1: com vulguis.
0: Però és diferent, perquè sí. Lima és més una ciutat
1: sí.
0: moderna. I una,
1: sí.
0: Moderna, entenem. Sí, ho és, però vull dir més ciutat.
1: Home, l'alçada és molt important, sí. I si et dona una pàjara, cuidao.
0: Imagina't, eh? I això sol passar, moltes vegades. Vull dir, no...
1: Et foten l'aire al viatge, tal qual.
0: Per això dic.
1: Sí, sí,
0: va,
1: sí.
0: Va, arribem a Lima i què?
1: I què?
0: Doncs
1: visitem Lima, que és una ciutat fantàstica, uh-huh. vale? I d'allà anem a Cuzco, per exemple. I fem dos o tres dies a Cuzco, i des de Cuzco podem visitar el Machu Picchu. Fem dos o tres dies...
0: Tot un clàssic i quasi obligat. I amb les dificultats que hi ha per tindre entrada pel Machu Picchu, no?
1: Sí.
0: Si no és a través d'agència, a vegades això pot ser un enrenou brutal.
1: Sí, un enrenou brutal.
0: Molt
1: sí.
0: bé.
1: Sí, i jo aconsello també, si és per aconsellar, doncs passar nit. Passar nit a Machu Picchu,
0: sí.
1: perquè si tens la mala sort de que estigui tapat i que no puguis veure bé el Machu
0: també.
1: Picchu, tens una altra oportunitat.
0: Aquelles
1: allà,
0: boires, no?
1: Al dia següent,
0: clar.
1: Sí. Almenys tens una altra oportunitat.
0: Sí.
1: Que no que si portes el viatge super atapaït...
0: Pim, a cop de pitu, malament.
1: Aleshores ja no tens l'oportunitat de veure un altre dia doncs, el Machu Picchu.
0: Clar que, sí. T'entenc. Els serveis, què?
1: Molt bé. Sí, molt bé.
0: Són serveis...
1: Inclús tinc clients i amics que han anat a Perú pel seu compte i que han dormit a hostalets i de més, i superbé.
0: Sí, perquè el nivell seria mig alt, no?
1: Sí,
0: vull dir que...
1: tenen molts serveis i això dona molta... Sí. Bueno, a mi em dona molta tranquil·litat el que un país tingui tants serveis, no? Uh-huh. Perquè tens per escollir.
0: Sí. Després, una altra cosa que a vegades la gent es pregunta, en aquest cas, en aquestes geografies, seguretat.
1: Seguretat bona. A Perú està bé, està bé, sí. Mira, jo per exemple, no m'engrescaria a llogar un cotxe, uh-huh. per exemple.
0: Però més no, per l'estat de les carreteres que no pas
1: sí,
0: una altra cosa.
1: Sí, no m'engrescaria, però sí que si volen agafar doncs, transport, tot i que no és gaire bo, perquè Perú no té una xarxa de transport espectacular, però el poden fer.
0: Sí, no?
1: I amb avions poden fer moltes parts del país.
0: Segur, clar.
1: Sí.
0: Evidentment, allà el trànsit d'avions a interior està més que normalitzat. Vull dir que,
1: des del Cuzco podem agafar una excursió fins a Arequipa, uh-huh. que acaba a Puno, per exemple, i aquesta part és una part dels Andes que és espectacular.
0: Molt, per l'alçada,
1: Arequipa...
0: per tot. A propòsit, que en aquesta època... Uh-huh. La calor, tens de tot.
1: Tens de tot.
0: Depèn de les alçades, no?
1: Sí,
0: depèn de...
1: sí, sí. Home, per l'alçada has de portar una jaqueteta.
0: Sí, sí, totalment. Sí. Què més farem aquests 12 dies? Ja
1: doncs Arequipa,
0: Arequipa,
1: que és un poble blanc que és superxulo, uh-huh. és molt maco, i acabar a Puno, i a Puno doncs, es pot fer doncs, un parell o tres de dies també. Que es poden fer moltes visites. I després jo ja aniria fins a unes illes que hi han, que es fan amb una planta típica d'allà, i fan unes illes artificials.
0: Carai,
1: és una passada.
0: No em diguis, sí.
1: Vas a fer unes visites de com es creen aquestes illes.
0: Què dius?
1: I és supercuriós. super, super, super curiós.
0: Que fort, no?
1: I també, i després, cap, per això doncs, ja necessites un parell o tres de dies més, i després jo ja faria la banda de l'Amazones.
0: Bueno, Amazones... clar, però estem ara, fixa-t'hi, hem canviat d'escenari de manera radical.
1: Radical.
0: De grans muntanyes on, a més, la història que envolta tot allò és mitològica, és que té un punt de llegenda i un punt de cosa estranya i fins i tot, de vegades, amb segons què, paranormal, digue-li com vulguis, d'això passem a la part més salvatge i més verda, una part de les Amazones, no?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. Brutal.
1: Molt xulo.
0: Escolta'm, i suposo que d'allà ja tornarem a Lima.
1: Sí, i de Lima, doncs, per, si vols allargar una mica, doncs anem a Cuzco. Agafem un avió i vale. A Cuzco, a Nazca, perdó.
0: Va, a Nazca.
1: A Nazca.
0: Que allà també té coses molt potents, una... difícil.
1: Una vessant molt...
0: Sí, també de temes d'ocultisme, per allò de... que sí, dels dibuixos i de les coses que es veuen i es troben, que al final la gent lloga o helicòpters o avionetes, no?
1: Sí.
0: Aquests
1: grafits,
0: no?
1: Sí. Bueno, hiper-recomanable, eh?
0: Clar.
1: Hiper-recomanable.
0: Sí, perquè... Tu, en aquestes obres, recordeu que són aquells dibuixos, oi? Si ho vols explicar-ho tu.
1: Nazca, sí.
0: Aquells dibuixos que hi ha al terra i que, de fet, representen...
1: Les línies de Nazca.
0: Les línies de Nazca, que representen animals, fins i tot alguns mitològics, però d'altres ben coneguts, i que només es veuen des de gran alçada.
1: Des de gran... Exacte, per això s'ha d'agafar una avioneta.
0: Aquí el misteri és... Com, carai, aquella gent van arribar amb aquesta precisió a dibuixar això, no?
1: És que és molt fort, sí.
0: Et dona la impressió, sempre ho hem dit aquí, en el diccionari alternatiu, per cert, n'hem parlat, eh? Dona la impressió de que això està fet amb tota la intenció de que es vegi, només es vegi, des de les alçades.
1: Exacte.
0: Com aquell que li està dibuixant alguna cosa amb uns déus que els van anar a veure des de les alçades, no? Impressionant, no?
1: Sí.
0: Piel de gallina, que diu aquell, no?
1: Gallina
0: de piel. D'aquell home, pel descans.
1: Gallina de piel.
0: Sí. Molt bé. Brutal, tot això que expliques, impressionant.
1: És que és molt xulo. I a més, jo m'ho passo molt bé muntant aquestes rutes, perquè a més tens molts serveis per posar.
0: Sí.
1: Tens molta... A mi m'agrada molt quan tinc moltes coses per escollir i de dir, què és el millor, no?
0: És un trencaclosques.
1: Sí, és un trencaclosques que m'encanten, perquè realment ho has de filar tot molt prim, perquè si falla algun servei que no et fotin l'aire tot el viatge.
0: Clar.
1: I agafar un avió i estar una nit, i després l'excursió que surt a les 8 del matí, no? I fer aquest mix de guiat i lliure és molt xulo, la veritat.
0: T'entenc.
1: És molt guai, És molt, molt, molt guai.
0: Molt bé. Escolta'm, va, el tema gastronòmic, que sempre en parlem. Sí. Explica'm.
1: Home, jo sempre... A veure, jo no he anat a Perú, la veritat, i m'encantaria. És una de les destinacions que pongo la cola.
0: Vinga, a la llista.
1: Sí, a la llista. Però sí que és veritat que tinc un amic peruà que sempre anem a un restaurant aquí a Barcelona i sempre escolleix ell. I jo, vamos, em deixo...
0: I sempre et va bé que escolleixi ell.
1: És una gastronomia boníssima, boníssima. Bueno, jo m'he quedat amb els postres.
0: Ara, sí, és la reina de les postres. Les postres peruanes.
1: Passa que no m'han recordat com es deia i ara ho estava buscant.
0: Molt bé.
1: Suspiro de Limaña.
0: Què dius ara? Suspiro de Limaña?
1: Sí.
0: Mare de Déu, quin nom, això sembla...
1: És el postre
0: sembla...
1: més famós de Perú. Sí. Crema de dulce de leche... Y merengue, una bomba, aromatizado con oporto.
0: Mola, Déu.
1: A mi això m'encanta.
0: A tu t'agrada, tu ho has provat i dones fe que és impressionant,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. Després tenen l'arròs amb llet peruà, tenen un postre que es diu King Kong, que és com un alfajor.
0: King Kong?
1: Sí.
0: Imagineu-se per on pot anar la cosa, no?
1: Sí. No, però que tot és boníssim. A mi m'encanta perquè, a més, com sempre es colleix ell, doncs... Ala, doncs vas agafant i bueno, el ceviche.
0: Et deixes portar.
1: El ceviche és espectacular, el ceviche peruà. M'agrada molt.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, molt ràpidament, aquella microsecció que fem a La Bona Viatgera de què sí i què no.
1: Que sí,
0: encara
1: que no.
0: Encara que hi ha molts tòpics per aquí, perquè tots sabem que sí, que s'ha de fer allà on vagis i que no. Però entrem una mica en detall, una mica, no?
1: Doncs...
0: Què no? Comencem pel que no.
1: Que no, sí. Anar a lo burro. I tenir cuidado amb el... Tenir molt de compte amb el mal d'alçada. Que si... És una cosa molt sèria. Vull dir que has de rebre tractament i...
0: I poder-te... Has d'anar adaptant-te a les
1: alçades. Has d'anar adaptant-te, exacte.
0: Amb relaxació, amb tranquil·litat, sí, etcètera, etcètera, sí. Etcètera, no?
1: I portar sempre una guardiola convenient per tot els... per tot el que pugui passar.
0: Ja t'entenc.
1: Guardiola ja convenient, eh? Sí, hi ha medicaments, pel mal d'alçada. No fa falta que portem coca.
0: No, però allà però, en donaven, no?
1: Sí,
0: allà,
1: sí, sí. Vull dir,
0: de fet, a molta gent, doncs, li està bé, si això no vol dir que acabis d'un
1: ni
0: que
1: va. Menys,
0: vull dir, si això serveix...
1: Sí, és la planta
0: manera,
1: medicinal.
0: Doncs, no.
1: Però hi ha medicaments que podem portar des d'aquí, que són superefectius.
0: Molt bé. Evidentment, passaport, amb regles...
1: Sí, passaport
0: etcètera,
1: mínim 6 mesos.
0: El que sí.
1: I portar tot molt ben planificat. No deixar les coses a...
0: I deies una farmaciola, eh? Una farmaciola. Que tu a la teva gent ja els aconselles i els dius això i això.
1: Sí,
0: això.
1: Sí.
0: Molt bé, això que quedi dit. Què més? Què més sí?
1: Doncs...
0: Estar disposat a... Jo crec que mentalment... entrar amb una colla de submons històrics brutals, però deixar-te també que la teva ment oberta t'aporti coses i que gaudeixis d'aquelles coses, perquè en molts moments et semblarà que...
1: Que estàs en una altra...
0: Estàs en una altra història.
1: Un altre món, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Bueno...
1: A mi és un país que m'atrau, eh?
0: Impressionant.
1: És un país que m'atrau molt.
0: Sí.
1: I la veritat és que, bueno, el conec, però de vendre'l, no? De veure'l sobre el mapa.
0: Sí, sobre el mapa
1: i, doncs, veure, doncs, les experiències dels clients, no? De dir, doncs aquí m'hagués quedat un parell de dies més. O aquí ho hagués tret.
0: Has fet sempre de cuinera.
1: He fet sempre de cuinera.
0: I no l'has provat mai. Alguns tastets, però a nivell restaurant peruà amb el seu amic.
1: Exacte, però no. I presentacions.
0: Bueno,
1: que és del que ens nutrim nosaltres, podem... Evidentment, ojalà poguéssim visitar tot el món abans de vendre'l. Ojalà.
0: Seria el més adequat.
1: Seria meravellós,
0: bueno,
1: però
0: tu,
1: no...
0: Sí, però tu...
1: Porta una bona ratxa.
0: Sí, portes una ratxa a tota pastilla que Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la setmana que ve torno a marxar.
0: No. No cal que ho recordis d'aquesta manera, eh? Una cosa és fer ràbia i l'altra és anar a fer mal. No, no ho he sentit de la paraula. Sí, per nosaltres és una satisfacció que puguis fer moltes coses i vindre aquí a explicar-les.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta'm... Clar, hem parlat d'un viatge 10, 12, 12 dies... 11,
1: però el podem 12. Allargar fins on volem.
0: El podem allargar... No, però quedem-nos amb aquests 12 dies... com s'anomena això?
1: Doncs uns 3.000, 3.500 euros, aproximadament. Doncs, bueno, entre 2.500 a 3.000, sí.
0: Un viatge ja molt complet, amb el teu allotjament, evidentment, els teus permisos, la teva història, el teu menjar, evidentment, no?
1: Sí. No? Més o menys, sí. Uns 12 dies i queda això, uns 3.000 eurillos, sí, aproximadament.
0: Molt bé.
1: D'aquí cap amunt.
0: Està claríssim. I, evidentment, el tornar també en línia directa cap a Barcelona.
1: Des de Lima.
0: Etcètera. Doncs això és fantàstic.
1: És molt guai, sí.
0: És fantàstic, no... M'ho has posat fàcil, ho hem endevinat, perquè la musiqueta aquesta vols que marxem amb flautes dolces?
1: Vinga, flautes dolces.
0: Ens estan molt bé i ho hem endevinat, però m'ha sorprès. No pensava que anéssim tan lluny. Bé, veurem què fem la setmana vinent, si posem alguna cosa enregistrada, que n'hi ha moltes i valdria la pena, si ens envies alguns dels teus amics o amigues, ja veurem què farem, no? Perquè la setmana vinent tu seràs fora.
1: Sí, estaré a Egipte.
0: No cal, és que no cal, que ho recordi.
1: Sí.
0: Molt xulo. Ja ens explicaràs com va la cosa.
1: Vale, perfecte.
0: Hem anat a Perú, ens ha provat i... Què carai, anem a fer una volteta i ens anem a imaginar, jo què sé, el Machu Picchu, ens anem a imaginar Nazca, l'Amazon, el que tu vulguis, però amb aquest rerefons, crec que és molt... quasi és un viatge quasi d'aquests mentals,
1: sí.
0: Que de ben segur que ens provarà. Vale, Sílvia?
1: Seguríssim.
0: Doncs moltes gràcies, companya.
1: A vosaltres, bona setmana.
0: Ja ho sabeu, a Cima Travel al Perú i el que faci falta. Fins la setmana vinent, Sílvia.

0: Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. Malestar d'alcaldes i conductors per la decisió del Ministeri de Foment d'eliminar girs a l'esquerra en diferents carreteres del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, una mesura per reduir la sinistralitat que comporta allargar el trajecte. I dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López, i a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports. El Barça Bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 20 punts ahir contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana, assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 del vespre, amb triomf per als blaugrana al primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Iguala del segon partit de semifinals a les 7, els dos partits per Esport 3.
0: I el temps, avui dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu, no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa avui, màximes entre els 26 i 32 graus, i al Pla de Lleida poden arribar fins als 34 graus. 3CAT Info.

10:07, ens hi posem amb l'esportiva, la tertúlia esportiva de cada dilluns, que ha acabat la temporada amb moltes competicions. En comencen d'altres, a punt de tocar el Mundial, i a més d'altres competicions i d'altres coses molt interessants. Ho dèiem aquest matí amb l'Àngel, el mateix bescanvi de cromos, o bescanvi, de vegades no es bescanvi, de vegades els has de pagar i cars que són. Però que tot plegat aquí ha contingut per donar i vendre. I ens hi posem immediatament.

0: No, pitjor no anirà, serà diferent, però pitjor no anirà la cosa, de ben segur. Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, quasi bé, quasi bé.
0: Quasi bé, mes de juny, estrenes calendari tu també.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: No, tu i el Josep, que el tenim aquí.
1: Ja està tu.
0: Tots plegats, sí, tots estrenem calendari, ens agrada això. Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
2: Bueno, és dir, bueno, estem bé, diguem, és dir, de cara a futbol,
0: diguem
2: per
0: que
2: exemple,
0: estem bé.
2: De cara a futbol i està animat, per exemple, i tot això, però per altres bandes, és dir, recull, és dir, hi ha els genolls.
0: Mira que fa temps que t'ho vaig dient, 3 en 1 els genolls, sí. Home, va. Guari em queixem guai, i de carril és per banda. Molt bé, i el que corre sempre per la banda avui no hi és. Ara ho deia aquí la gent de... els amics de les arts, el que corre per banda, el Jordi García Alias Alcoler, que des d'aquí li enviem una forta abraçada, perquè avui no pot vindre. Però vaja, anirà escalfant per la banda i qualsevol dia torna a entrar, no, Àngel?
3: Sí,
0: no?
3: Si esperem que la setmana que ve ja estigui per aquí. Ja...
0: Esperem que sigui titular.
3: Sí, ja haurà escalfat
0: sí.
3: Suficient, no?, una setmana sencera.
0: Sí, home, jo crec que fins sí. I tot pot ser massa. Sí. Escalfar una setmana, doncs, però això és el que hi ha.
3: Bueno, clar, depèn del que estiguis entrenant.
0: Sí, senyor.
3: Una setmana és poc.
0: Escolta, et sembla si comencem pels melons o què?
3: Vinga, va,
0: sí, com sempre, és tradició de la casa. Els melons, doncs, el Josep Lluís Sirvent, endavant.
1: Molt bé, bueno, com ja acabes de dir, estem a les acaballes, però encara queden coses interessants. Del club, la penúltima ha estat
0: sí.
1: Aquest cap de setmana, que s'ha jugat al torneig Germans Bisbal, que és un torneig que fa molts anys.
0: Sí, senyor,
1: fa,
0: un clàssic.
1: És un clàssic, però que ja fa 3 o 4 anys tenim la sort de comptar amb un equip que tenim agermanat en França, que és l'Aviron Bayonnais de Bayona,
0: sí.
1: Que tant la nostra escola visita Bayona com ells venen aquí.
0: Uh-huh.
1: I van estar aquest cap de setmana, han estat, ha sigut un èxit, junt amb altres equips de Catalunya,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: una tant, festa del rugby infantil, infantil del rugby d'escola.
0: Uh-huh.
1: I a
0: Perpinyà també s'hi anava.
1: Bueno,
0: jo recordo amb l'escola del rugby anar a Perpinyà.
1: I a Valladolid, si ha estat, sí, no fa massa. Sí. Vull dir, sí, es viatja molt. Ara més que abans, si hem de parlar històricament, jo el primer viatge que vaig fer com a jugador amb 13 anys va ser a Madrid, a jugar un campionat d'Espanya infantil.
0: Imagina't.
1: Imaginem-se, no?
0: Sí,
1: vull dir, quan anar a Madrid, de Barcelona a Madrid, calia fer nit a Calatayud.
0: Sí, és que quasi,
1: no és broma,
0: quasi. No, ja t'entenc.
1: No hi havia autopistes ni túnels de cap mena. Bé, anem a lo que estàvem.
0: Sí.
1: Amb aquest torneig de Germans Bisbal, el colofó va ser que es va jugar al nostre camp la final de la Copa Catalana Sub-14,
0: carai,
1: que jugava el nostre equip,
0: carai,
1: i que va guanyar. Van quedar empatats,
0: molt bé,
1: però segons el reglament d'aquesta competició, el que feia més marques quedava campió.
0: Exacte.
1: I el nostre equip, sí, havia fet més marques. Vull dir que una fita més pel rugby base,
0: oh, i tant,
1: que va fer un final molt maco, que ja té 2 o 3 anys, o 4, que tenen el costum, mm, de fer-ho, que a mi m'agrada molt.
0: Mm-hmm.
1: Despedeixen tota l'escola en forma de passadís i aplaudint els nanos que pugen a les categories de competició.
0: Molt bé, quina coloraina!
1: És
0: preciós. Perquè tot són colors.
1: Es pot veure, es pot veure a les xarxes socials,
0: molt bé.
1: Perquè tenim gent que es preocupa de penjar-ho, i és molt maco veure,
0: sí,
1: aquell passadís on tots els nanos que estan pujant,
0: sí, home,
1: de l'escola, despedeixen els companys que l'any que ve ja jugaran en competició, diguéssim. I després, per altra banda, queda per fer el partit de la setmana que ve, del partit de promoció de l'equip femení, que
0: sí,
1: jugarà per fi a Sitges, està ja determinat, no? A nivell internacional, la setmana passada, no se'n va passar de comentar-ho,
0: uh-huh,
1: es va jugar, que ja fa 3 anys que es fa a Espanya, al camp del Bilbao,
0: uh-huh,
1: que l'omplen a tope, el dissabte una final i el diumenge l'altra, de les 2 competicions europees, uh-huh, equivalents a la Champions de futbol,
0: sí,
1: i a la Copa de la UEFA, l'equivalent, diguéssim,
0: val,
1: no?
0: Val.
1: L'equivalent de la Champions de futbol és el que se'n diu la Investor, uh-huh, Cup, que la van jugar, les 2 competicions van jugar al final, un equip francès i un irlandès.
0: Això Sant Mamés, dius?
1: No, Sant Mamés,
0: sí,
1: no, a tope,
0: Sant
1: Mamés ple.
0: No, per això t'ho dic, impressionant.
1: Ho fan perquè quasi sempre arriben equips del sud de França i l'omplen. Però bueno, n'havia també molts anglesos, perquè eren tant el dissabte com el diumenge, un equip francès contra un irlandès. El Bordeaux va quedar campió de l'Ambester, de la Carai. Champions, el Bordeaux-Begle va guanyar amb el Leinster, si ho dic bé, sí.
0: Sí.
1: Amb el Munster. És que són dos condats irlandesos, que un es diu Munster i l'altre Leinster. I a vegades em lio.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb el Munster, que ja juga mitja selecció irlandesa, i els van calentar base de bé, 41-19. Va jugar un partit Carai. Preciós el Bordeaux-Begle. Uh-huh. I el dia abans havien jugat l'altre final de la Challenge Cup, que es diu, que és com la UEFA, que va jugar el Montpellier contra l'altre, el que deia, el Leicester, uh-huh. no? També van guanyar 59-26.
0: Carai, quins marcadors,
1: dos
0: eh?
1: Dos grans partits.
0: Més amplis.
1: I per complementar-ho, he portat com està el campionat francès, va. Que li queda una jornada per acabar-se.
0: Uh-huh. Sí.
1: I estan, ja hi han assegurats, tenen assegurat el barrage final, és a dir, sí. el play-off. El tenen assegurat, fixo, l'estat de Toulousain, que va líder. Uh-huh. I el segon va al Montpellier, el que va guanyar la copa d'aquesta de la UEFA,
0: sí,
1: diríem,
0: senyor,
1: perquè
0: sí,
1: ens entengués, no? Uh-huh. I en canvi el Bordeaux-Belges va al sisè, i estan molt apretadets, igual que ha passat aquí amb el futbol, uh-huh. entre el Racing de París, que té 65 punts, i a la secció en Paloàs, que en té 68, hi ha 5 o 6 equips que estan jugant-se quins entraran a fer el play-off final.
0: Molt bé.
1: Play-off que es jugarà la setmana que ve i l'altra, quarts, semifinals
0: molt
1: i
0: bé,
1: final, no? Però vull dir, està molt interessant. Ah, i per acabar amb aquest tema, per la part de baix sí que està clar, ha baixat, directament ja baixarà, encara que falti una jornada, el Montauban. Montauban és un dels clàssics de tota la vida, però que últimament sí, sí, és sí. equip ascensor, i l'USAP de Perpinyà ha quedat penúltim, però Ui. A suficient distància, Val. El Montauban té 30 punts i l'USAP té 53. Mm. Vull dir que no hi ha res a fer, el Montauban baixarà encara que guanyi, i l'USAP se salva una vegada més, molt ajustat.
0: Home, sí, però és una bona notícia, no? Que al final és la representació més catalana que tenim a la Lliga Francesa.
1: A part que és clar, és un equip català, és evident. Sí. També us he de dir, aquí no tenim massa tirada, no sé per què. Mira que havíem tingut jugadors
0: sí.
1: que ens havien vingut a ajudar de
0: l'USAP
1: i un entrenador, que a l'època que jo jugava teníem un jugador-entrenador que venia un cop a la setmana de Perpinyà, etcètera, no? En Jordi Bolsoms, que en pau descansi, una gran persona.
0: Correcte.
1: Però a la província de Girona hi ha una penya a Figueres, que és sí? la penya USAP,
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Aquests només tenen que cruzar la frontera
0: sí,
1: i ja
0: bueno,
1: són a Perpinyà.
0: Al final ho tenen a re, una horeta.
1: I fan molt de seguiment.
0: Sí, sí.
1: L'USAP ja sabem, perquè els que hem vist, encara que sigui per televisió, o al lloc,
0: o allà
1: jo
0: mateix.
1: També ho he vist, que el seu himne de xoc és l'Estaca.
0: És l'Estaca d'en Lluís Llach.

0: sí, tant.
1: Però als anys 30 i sí, 40, sí. O sigui, fa molt de temps, sí, no? Sí. I de cap aquí, quasi que la persona que és una mica de la meva època, una mica posterior, mm. un tercera línia que es deia Invernón, que aquest al principi de TV3 que transmetia algun partit de l'USAP ajudava,
0: sí, ell sí,
1: ajudava
0: afegia.
1: A fer les transmissions, sí,
0: amb el Jordi.
1: Amb el Jordi, sí.
0: Sí, sí, sí, tant i tant.
1: Aquí
0: i tant.
1: A Sant Boi l'ajudava jo.
0: Impressionant. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs...
1: Bueno, pues, tenim notícia, la setmana que ve mirarem d'acabar-ho i esperarem sí. l'altra setmana que no hi haurà res de rugby. I començarem
0: les curiositats del rugby.
1: Esperem un parell de setmanes i que m'ho prepari.
0: El que tu decideixis, clar que sí. Molt bé, a veure, el Futbol Club Sant Boià, què ens explica el Josep Tor, que està discutint per aquí?
1: No, és que vol donar una notícia que ha sortit avui en xarxes, ara li preparo.
0: Doncs prepara-li.
2: Obrines i apartes i de lo que sigui el futbol, per exemple. Hi ha una cosa, és dir que... Me n'he enterat des d'ara, per exemple, aquest de matí.
1: L'han publicat veient... fa 40
0: anys. Bueno, que ens ho expliqui el mateix a Josep Lluís. Pots llegir-ho tu. Sí,
2: bueno, sí, perquè he sigut endavant. Un xicot amb molt d'interès d'això amb el Futbol Club Sant Boià, m'entens, i tot.
0: Explico.
2: I al mateix temps, és dir, per exemple, quan aquest noi era jove, s'havia anat a Itàlia també amb uns parents, és dir, d'una... d'una, per exemple, de la dona d'un cunyat.
0: Però Josep, explica'ns la notícia primer. Exacte, és que si bueno, no entenem què és el que ha passat.
2: La cosa és dir que feia uns 15 dies, sí. És dir que estava ingressat, és dir, per exemple, d'això, aquí a Hospitalet, per exemple, tot això, i que es trobava, és dir, malament, i jo sempre estava en contacte
0: amb la seva família.
2: Amb la seva família, la seva dona, perquè, és dir, d'això hi ha hagut relació. Ell va estar molt de temps, és dir, per exemple, el que era el futbol, és dir, del Sant Boi, i d'això, ens hem enterat, és dir, aquest matí de lo que ha sigut
1: l'any 2000 estava d'utillero amb el Sant Boi.
2: Ha estat almenys és dir, 10 anys és dir, va estar és dir,
0: i ens ha deixat malauradament.
2: Exacte.
0: Doncs escolta,
1: digues el nom, Josep, que està, digues el nom.
3: Rafa Mir.
1: El Rafa. Espera, que el Josep no s'hi veu més. Es diu Rafa Mir.
2: Sí,
0: Rafa Mir.
2: Ell havia estat, és dir, treballant per l'Ajuntament, abans d'això, i a més estava amb el Sant Boià.
0: Doncs els nostres condols a la seva família i als seus amics, i que serveixi de tribut, doncs, a la tertúlia d'avui.
2: I una cosa, nosaltres avui, és dir, bueno, normalment teníem ja, és dir, d'això, de fet, no amb aquest aspecte, és dir, si no, és dir, amb la reunió, és dir, per exemple, nostra, dels dilluns, i això, doncs, és dir, avui en parlarem i veure si era aquí, perquè...
0: Fareu el vostre
2: tribut... Una persona que ha estat, és dir...
0: El vostre tribut, doncs, al Rafa Mir, en pau descansi,
2: Vale.
0: Bueno, dit això, no sé si alguna cosa, algun matís al Futbol Club Sant Boià ara mateix, que s'ha acabat tot, s'ha acabat absolutament tot.
2: Sí, exacte, s'ha acabat, és dir, d'això, s'ha fet aquí, allà, el primer que es va fer es va renovar... renovar l'entrenador, i començar, per exemple, pues, és dir, a fer cosetes, ja n'hi ha, és dir, de fetes també,
0: a dissenyar una mica el que podrà ser el futur equip,
2: central, és dir, que estava, és dir, allà, un delanter, és dir, també ja no diem, és dir, per exemple, de dos o tres jugadors, és dir, més, és dir, que estan d'això, que tots, és dir, ja hi estan, és dir, adonats, és dir, per anar treballant i anar preparant, és dir, de cara, és dir,
0: clar,
2: aquesta temporada que d'això,
0: la propera temporada, perquè al final a córrer, diguéssim, a l'agost.
2: Sí, perquè has de començar, és dir, allà, però vull dir, has de, això ara a finals, és dir, de juny, hem de tindre, quasi bé es pot dir, tot l'equip fet.
0: La pretemporada comença a l'agost.
2: Sí, a primers d'això, per allà el 10 d'agost o alguna cosa així.
0: Meitat d'agost, diguéssim.
2: Sí, meitat, sí.
0: Molt bé, doncs tu ja aniràs explicant quines novetats hi ha, i què és el que passa i què és el que deixa de passar.
2: Aquí, pues, és dir, d'això.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolteu una cosa, passem a altres coses, perquè ho dèiem, acabar la temporada... Jo crec que, en primer lloc, doncs, destacar que el Paris Saint-Germain ha guanyat la Champions per segon any consecutiu davant de Luis Enrique, que s'enfrontava amb un Arsenal, amb un altre ex blaugrana com és en Mikel Arteta, crec que era l'Enrique aquest dematí, un dels nostres tertulians, que deia, bé, segurament la millor...

0: davantera enguany contra la millor defensa o el millor equip amb disseny defensiu, digue-li. No sé si tu estaries d'acord ben bé amb això, sí, Àngel.
1: Jo ho veig exactament així. El PSG sí que és cert que és un dels millors en tema ofensiu, i l'Arsenal en tema ofensiu. De fet, per això han guanyat la Lliga a Anglaterra, però una final molt avorrida.
2: Sí, senyor, totalment d'acord. Jo anava a dir això.
0: Sí, no, però si això estarem d'acord tots.
2: Però el més trist, vull dir, i perdona, que...
1: No, sí,
2: però el més trist, per abundar més amb el que estem parlant, és que en el moment en què el va empatar el partit el Paris Saint-Germain, sí, l'Arsenal va intentar jugar i sap jugar.
1: Sí.
2: Però és que el resto de partit es va negar a jugar.
1: Correcte.
2: I això des del punt de vista d'un esportista, et rebota.
0: Sí, no... Però fixeu-vos que Luis Enrique deia a la compareixença, després de premsa, deia, clar, a l'equip que va perdent, si té per endavant, home, força temps com tenien ells, no?, al final acaba portant la batuta, perquè l'altre es torna conservador, i més quan tens davant el Paris Saint-Germain, i per tant portes la batuta. Però això no vol dir que sigui fàcil, perquè no hi havia manera de, i això sí que parla a favor de l'Arteta, no? No hi havia manera d'aconseguir doncs massa perill, tot i que s'aproximaven, sí, moltes vegades.
1: Jo t'he de dir que va ser el meu punt de vista, jo
0: sí,
1: també
0: sí, tant.
1: He de remarcar, i soc molt cruifista, llavors a mi m'agrada un futbol amb un toc de pilota molt ofensiu,
0: vertical i pim-pam, sí, i tindre la possessió.
1: Preferir perdre 3-4 que guanyar una.
0: Sí, sí.
1: I el partit d'Arteta és un bloc de 7 amb 3 davant.
0: Imagina't.
1: I esperar.
2: Amb un dibuix geomètric.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Tot el partit és que semblava que estiguessin lligats d'un cordill.
0: Sí, exacte. Però que també és, en certa manera, és estrany, però clar, jo suposo que això va en relació a les eines que tens, perquè l'Arteta vertical, de mentalitat, ell sempre ho ha sigut, ha estat al costat d'un Guardiola, sí, que queda clar, no?, que tots plegats...
1: Correcte, i quan va arribar a l'Arsenal, al principi l'Arsenal jugava molt bé futbol,
0: sí,
1: i era molt atractiu a veure,
0: clar.
1: El que passa que tenia molts problemes en defensa.
0: Clar.
1: D'arribar d'Incapié, que és un dels centrals d'Arsenal, s'han tancat enrere, han vist que la millor línia que té en el seu equip és la defensiva, llavors aposten tot.
0: Han potenciat a aquest aspecte.
1: Què passa que per l'espectador...
2: La defensa de l'Arsenal va treure unes pilotes... Mira que...
0: Home, d'aquí que hagin guanyat la Premier, cuidado.
2: Va treure unes pilotes que a mi em recordava molt la conversa que tenim durant, sí, tot l'any amb aquesta tertúlia sobre la defensa del Barça, i deia, ostres, sí que té raó l'Amadeu, és que aquest defensor de l'Arsenal cada vegada que hi havia una pressió pels extrems o per l'interior, és igual, el que marcava treia la pilota, sí, dels peus del que pujava. Però clar, això, torno a insistir, per un que li agrada molt a l'esport,
0: sí,
2: això, i negar-se a jugar ho trobo absolutament absurd. Sí. Negar-se a jugar. Perquè el moment que van tindre la pressió que tenien l'empat, sí que van començar a fer contraatac, jugar al contraatac.
0: Bé, compte, perquè l'Arsenal va fallar un penal, i no me refereixo a la tanda de penals. O va haver-hi alguna jugada...
2: A la tanda
0: va ser.
1: Va fallar dos.
0: Em va fallar dos. Compte, perquè em va fallar dos. Que al final també jo puc entendre l'Arteta que digui... Per ell tampoc es va queixar massa, perquè sap que un penal és quasi allò que dius una ruleta. Però vaja, que com dient... Home, potser sí que ens ho mirem, no? Perquè, compte...
1: És que parlo d'això, de dir... menys mal que guanyat el PSG a nivell del futbol. Perquè hem vist que tancant-se enrere, uh-huh, pots arribar a les semifinals d'una Champions. Ja no parlo ja de l'Arsenal, parlo de l'Atlético de Madrid.
0: Sí,
1: com tancant-se enrere i negant-li el joc al Barça, han arribat a unes semifinals, uh-huh, de Champions. Llavors, que guanyés el PSG era necessari, però per al futbol ofensiu, perquè si no ja, o sigui, sembla que necessites un doble extrem per intentar trencar la línia per banda.
2: Totalment d'acord. Jo, quan va acabar el temps i el temps de la pròrroga, estava pensant per mi mateix, seria injust que els penals guanyés l'Arsenal.
1: Correcte.
2: Seria injust pel futbol.
0: Però segurament que Arteta va fer una tot i fer una temporada brutal, i que jo crec que la seva gent, la gent del seu club, no poden estar empipats precisament amb ell, però una mala planificació amb moltes coses aquí es veu, potser algú diria, home, aquest home ja és veterà, però jo crec que va pecar de poca veterania en diverses coses. No només que si tens davant el Paris Saint-Germain, sí, pots anar aguantant, i ell va demostrar que ho podia aguantar. Però si tu no dones una mica de... no ets un pèl valent en una final, al final estàs esclavitzat pel que pugui passar. Això és el primer. Però hi ha un detall. Avui, a l'Arsenal, celebrarà la seva pròpia rua. Mm. Val? Era una rua que, si s'hagués guanyat la Champions, seria brutal, no? Era Champions i Lliga a la Premier, no? Però fixeu-vos que van decidir en el seu moment, no. Les coses quan toquin, i ara, que això pot estar molt bé. Però si us hi fixeu...
2: Perdona que m'hi fiqui ara mateix al mig, uns temps, però segueixes.
0: Sí.
2: Pensa que jo he estat allà on hi ha el camp de l'Arsenal.
0: Sí.
2: És un poble que es diu Woolwich.
0: Sí,
2: és com,
0: sí.
2: com si fos Martorell amb respecte a Barcelona.
0: D'acord.
2: Que vull dir que té molta més importància en un lloc on la gent està molt motivada.
0: Segur.
2: Que li diguis, no fem rua, que ja ho celebrarem un altre rato.
0: Sí, però fixa't en un detall. Jo puc entendre de dir, no ho faig, i algú pot dir, i què té a veure una cosa amb l'altra? És símbol del que ara us diré. Si tu arribes a fer la teva rua per la Lliga, després en pots fer una altra per la Champions, evidentment, però festeges i no et queda el mal gust que et quedarà ara. Això no té res a veure amb el futbol, però és un exemple de que segons com planifiquis les coses se't poden tornar en contra. I és un exemple de la falta de potser veterania del mateix Arsenal, que és la... no sé quantes vegades han perdut una final, una la van perdre, dues, una la van perdre amb el Barça.
2: No han sigut mai campions de la Champions.
0: Clar, però vull dir-te que aquesta falta de planificació et demostra que és tant als despatxos com al camp, tot i que pot estar content d'haver-li guanyat la Lliga a tot un City amb la milionada que hi ha al damunt del tapete de joc. No sé, Josep, si estaràs d'acord amb això. Davant d'un City que té lo milloret de lo milloret, doncs l'Arsenal ha pogut guanyar.
3: Sí, bueno, però el futbol és dir, escolta'm, sempre no és igual, és dir, això,
0: no.
3: Hi ha un moment, és dir, això que dius que potser el buscaves i no el trobes. Sí. I a vegades d'això ens hem de...
0: Sí, està claríssim. Jo, no ho sé, jo crec que poden estar contents tant uns com els altres, i mira que la gran part de la colerada, o molta part de la colerada, el Paris Saint-Germain no cau simpàtic, però com que sí que cau simpàtic perquè és un dels nostres, a Luis Enrique, doncs sí, se li perdona a l'escut.
1: Sí, perquè Barcelona sí que escoltava molt. Clar. Que anava amb Luis Enrique. També anàvem parlant que potser per el que és el club va ser amb Arsenal, però amb les persones va ser amb Luis Enrique, amb l'estil de joc va ser amb Luis Enrique. Però bueno, era una final que realment importava a París i importava a Londres, però també seguint amb el que dius tu, cada cop es busca més el futbol complet, el futbol modern, has de ser bo en totes les disciplines i en tot això. I és una miqueta, parlant amb el que deia el Sirven, de tu pots plantejar un equip molt defensiu, però el futbol és d'atacar i ficar més gols que el contrari.
0: Està clar.
1: Llavors, arriba un moment que tu has de saber jugar a futbol, que has de saber atacar futbol. I un bloc de 7 amb 3 tios davant és impossible ja crear oportunitats. Oh,
0: per tant, tu creus que és de justícia, que fins i tot de justícia, encara que fos un mal partit, però que guanyés el Paris Saint-Germain.
2: I cada vegada que intentava contraatacar l'Arsenal, es veia que la defensa del París feia aigües.
1: Sí, sí.
2: Perquè estaven justets a salvar la circumstància.
1: I això és el que li passa al Barça. El Barça té una línia, defensiva molt alta i molt alta. Per què? Perquè és un equip que pressiona molt a dalt, que té la pilota, que la recuperació després de pèrdua és el més potent.
0: Clar, si tota la temporada hem estat dient qui fa els gols en el Barça, la segona línia. Imagina't, no?
1: Clar, perquè la defensa està molt avançada.
0: Clar.
1: Pues potser trobar aquest equilibri és el més difícil del futbol.
0: Segurament. Tanmateix, hi ha una altra cosa que vull posar en valor, i és la joventut, no tots, però la majoria dels jugadors del Paris Saint-Germain et demostra que el futbol va per aquí. Tenim l'exemple del Barça, impressionant, la joventut que hi ha, i et guanya la Champions un altre equip també amb molta gent jove. Vol dir s'ha baixat l'edat dels professionals de manera estrepitosa en tots els esports, però en el futbol de manera molt exagerada. Acostumem-nos que veureu canalla jugant a la d'altra, a l'altra competició.
1: També passa una cosa que, una miqueta sí, una mica incongruent, sí, que ara els jugadors de futbol els retiren molt més grans i tothom vol a la gent més jove.
0: Sí.
1: Vull dir, amb 16 anys ja estem veient a la mins de votar, però es retiren, doncs, no ho sé...
2: Amb 40 n'hi ha hagut?
1: Sí, mira, el Cristiano o el sí, Messi, que ja estan amb 40... i segueixen sí, jugant, sí, sí, que estan a Aràbia.
0: Però estan, jugadors... estan en lligues que, bueno,
2: llavors... No, no, bueno, i que físicament els jugadors es cuiden moltíssim més, estan més ben alimentats,
0: tot
2: moltes històries...
0: És un afegit de moltes coses.
1: Però, clar, hem de dir que les places dins un terreny de joc no augmenten. Ah, vull dir que potser es jubilen més, més tard i comencen més
0: mira,
1: joves, però...
0: Mira, permetem, ja que, no, ja que hi ha el Josep aquí, fixa-t'hi, i el Josep em dirà si tinc raó o no, el Sant Boi va fitxar en un moment determinat que aquell home era ja un jubilat acabat, el Flores, l'exjugador de l'Espanyol, que aquell home, quan va fitxar pel Sant Boi a l'edat que tenia, 39 potser...
3: Bueno, 36, 36.
0: 36, imagina't, 36. Estaria jugant a primera línia a Aràbia o a la Xina o al Japó.
3: Sí,
0: i aquell home semblava, a ulls nostres, de dir, home, s'ha fet un esforç impressionant, perquè se li va donar uns calés interessants,
3: sí,
0: però un esforç interessant, deies... Però és que aquest home ja ni corre pel camp. Ara bé, plantava la pilota, el Flores, l'exentrenador de l'Espanyol, plantava la pilota amb una falta i sabies que seria gol. Josep, sí, digue'm si tinc raó.
3: Sí, sí, sí que la tens. Però de vegades és, també hi havia coses que es quedaven 10, eh?
0: Sí, sí, sí, però això és una altra, no, això és una altra història. Però tu saps que el Flores, quan va fitxar pel Sant Boi, avui... segle XXI, Josep Lluís, hi haurien equips que dirien vostè encara té que jugar a primera divisió, i estaria aquell, jugant a qualsevol altre.
2: En aquella època és l'equivalent d'avui un jugador que tingués 50 anys.
0: Correcte.
2: Perquè en aquella
0: no,
2: època...
0: No està exagerant, eh? No està exagerant. No està exagerant.
2: Jo el recordo, perquè va ser una temporada que vaig seguir el Sant Boi de futbol tota la temporada, i recordo que es ficava al mig del camp, mirava banda i banda, desplaçava la pilota allà on volia, amb una diferència de tècnica amb la gent de la mateixa categoria,
0: no,
2: que
0: no,
2: era brutal.
0: No, però és que físicament, et semblava... Ei, això sí, una falta a fora de l'àrea, et plantava la pilota i anava a l'escaire.
3: Sí, no, no.
0: Per què? Per què? Però hi havia una tècnica, no? Hi havia un... No?
3: No, no, es va fer...
0: És un exemple?
3: Es va fer, per vindre aquí, sí, va ser una cosa, és dir, per exemple, que se li va buscar una feina, per una banda, i després una quantitat que la podia suportar en aquests moments, potser la millor que va presentar el Sant Boi, en temps.
0: Jo t'asseguro que si l'haguéssiu conegut en aquell, i amb tots els respectes, amb el Flores d'aquell temps, ni us queixaríeu del porter del Barça, del Chain. No, ni us queixaríeu, perquè t'asseguro que era una altra cosa. Però és així, és així. Era per posar un exemple, eh? Un exemple de...
2: Tots els jugadors veterans d'aquella època, si s'escrivís un llibre, tindrien les pàgines negres tots.
0: No sé si negres. Potser engruguida. Escolta...
2: Jo me'n recordo del porter de l'Espanyol, que es deia Cono.
0: En Cono. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, però estàs parlant d'un tipus que també va donar molt de sí durant... Però vaja, no mirem tant pel retrovisor, que era només per posar un exemple de que, fixa-t'hi, 36 anys aquest home amb el Sant Boi, quan avui en 36 anys encara estaria jugant a primera divisió, com a mínim
1: De fet, ja passa alguns clubs que l'entrenador és més jove que el jugador.
0: Sí, sí.
1: De fet, al Bayern de Múnich. El Neuer és més gran que l'entrenador.
0: Molt bé, escolteu-me ara, després parlem del Mundial. Què més? Més coses. Bé, al final, allò del bescanvi de cromos, allò de qui vindrà en el Barça, l'Espanyol, el Girona, que ara sí que li tornen jugadors que estaven cedits, i haurà de tirar també de la pedrera, ja ho sabeu, es va acomiadar en Mitchell amb una compareixença també molt emotiva, se n'anirà probablement a l'Ajax, És probable. Sí, el que passa que encara ningú ha certificat del tot, però sembla que sí, eh?
1: Acaba, bueno, l'etapa del Mitchell acaba una miqueta així amb arc, però el Mitchell ha fet molt pel Girona, ha fet l'entrenador que et dona l'ascens i que et classifica a Champions.
0: Sí, senyor.
1: I amb un estil de joc, però això, com ho diem, molt cruifista, per tant, a l'Ajax li anirà perfecte.
0: Li anirà molt bé i crec que és l'oportunitat perquè demostri que si ningú li desfà l'equip cada dos per tres i té gent de categoria, de què és capaç de fer.
1: Sí,
0: ara ens ho podrà demostrar, que jo no en tinc dubtes.
2: El problema, veus, el que els problemes col·laterals que té aquest món tan escalés en el món del futbol, que és tan important no baixar de categoria, no hi ha pel tema esportiu, sinó pel tema econòmic, no? Mm-hmm. L'altre dia escoltava que al Girona se li ha estroncat un projecte que tenia realment molt important.
0: Estaven a punt de construir
2: un estadi nou.
0: Sí. Un estadi, eh?
2: Això que equivaldria a Montilivi utilitzar-lo per una escola, és dir, per la...
0: Sí, sí, totalment.
2: Pel seguiment de la base. Clar, tot això, cuidado, se li pot estroncar, perquè no és el mateix el que s'agafa de diners de la lliga professional, la part que toca de la televisió, que és un dineral, a la que li pugui tocar segona. És dir que això fa de que amb tot el futbol mundial, inclús a l'anglès, equips de molt nivell que havien estat fa 40-50 anys hagin baixat, i està passant igual amb el rugby, eh? Vull dir, està passant igual. Al moment que es fiquen els calés pel mig, allà on hi ha els calés la cosa puja, i allà on hi ha calés la cosa s'estanca o baixa.
1: De fet, ja està passant on Anglaterra, el que puja de segona està guanyant més del campió d'aquí, de la Lliga.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, el Barça ha ingressat més per drets i tot això de Lliga, ha ingressat menys que el Hull City, que és l'equip que ha pujat pel playoff d'ascens a primera. Sí. Vull dir, la diferència ara amb el que fa el capitalisme, que tot ho centralitza amb els diners.
0: I tant. Una altra cosa, un altre aspecte amb toc blaugrana. Jo l'altre dia pensava, no sé el per què, però menys mal que el Madrid, que ha tingut, clar, això ho dic com a culer, que consti, ha tingut els problemes que ha tingut, i molts els podem identificar amb no tindre un mig al camp com Déu mana, quina sort que encara no s'han adonat de que en Silva està lliure,
1: el Bernardo
0: està lliure, i que seria un bon argument, perquè resulta que en Silva està dient que se'n vol anar al Barça, i el Méndez, que és el seu entrenador, i que al final
1: el Méndez del Guardiola, entrenador del Bernardo Silva del City.
0: No, et dic que representant, eh?
2: Has dit entrenador i és representant.
0: Bueno, no, si quasi, sí, avui en dia, els representants són com a entrenadors. Sí, però... Perdona, Àngel. No, el seu representant, i dir l'entrenador, no. El seu representant es veu que té claríssim que el vol col·locar en el Barça, no? Sí que és veritat que el Barça, si d'alguna cosa va sobrat, entre cometes, és del mig del camp, però també és veritat que el Flick sap... que si tu vols jugar a Copa d'Europa, Lliga, evidentment, i també Copa i d'altres coses...
2: I amb el sistema Barça.
0: Clar, tu necessites dosificar i saps que el Pedri, el Gavi, etcètera, el Fermín, se't poden trencar en algun moment determinat. Clar, és un luxe tindre algú del nivell del Silva, no?
1: Home, és un tio que juga molt bé a futbol i sobretot casa molt amb les idees del Barça.
0: Doncs que no es despistin, perquè el nou entrenador del Madrid és portuguès, també. M'enteneu per Bombay?
2: Sí, però cada vegada més, la gent té que amagar les seves intencions, perquè això mou el mercat.
0: Clar.
2: És dir, com se t'ocorre dir que t'interessa un jugador i has begut oli.
0: No, però aquest no és el problema, perquè... No, el problema, entenem.
2: El que està fent un equip o un altre, el Barça, el Madrid, qui sigui, tots els equips que estan fent, ho procuren fer amb el mas profund del secret.
0: Suposo que aleshores, suposo que ens haurien de treure el barret davant d'un Deco que t'està dient tothom que se'n van a veure el Jao Pedro, no? Mm-hmm. I que t'acaba portant un tipus que no esperava ningú.
2: Perquè està fent de manager.
0: Com és el Gordon del Newcastle.
2: Perquè està fent de manager.
0: No, però fixeu-vos a la jugada. Tota Anglaterra, tota Espanya, mitja Europa, veient que el Deco se'n va allà i tothom dient, és que hasta, fins i tot el mateix João Pedro l'esperava, i quan arriba a Anglaterra va i es desvia fins a Newcastle i s'endú un jugador que no s'esperava ningú.
2: Tu has jugat a tenis, Amadeu?
0: Ja. Yeah.
2: Tu mires sempre allà i poses la pilota allà. M'entens el que vull dir?
0: Sí.
2: I estava assenyalant que això per la ràdio no es veu. Sí. Però volia dir
0: no. Perquè ens entenguem i per no sortir dels símbols del futbol, el que feia el Laudrup. O el mateix Ronaldinho. Miro cap a la dreta i la passo a l'esquerra.
1: Sí.
0: Així de clar. Sí, no, home, però hem de reconèixer que la jugada d'en Deco en aquest cas és bona. Doncs el Silva és un altre tema. El Silva està lliure. I aquí tria ell. Aquí sí que pot triar ell i de dir prefereixo això o prefereixo allò. Sí. I jo, pel que estem veient a les informacions, mira que el Madrid ho tindria fàcil per convèncer-lo. I més tenint un entrenador portuguès com tindran.
2: Però està en un procés d'eleccions,
0: sí?
2: I a més els dos presidents, pel que sembla, tira per una banda.
1: Correcte.
0: Per això jo pregunto, vosaltres penseu, ara em dirigeixo als veterans de la casa, penseu que el Barça s'hauria de fer amb el Silva més per un tema de reforçar, no de reforçar, sinó de dir és bo tindre algú així, però sobretot perquè no el tingui el Madrid?
3: Vale.
0: Tu mateix?
3: Sí, no, que hi ha coses, és dir, per exemple, que hi ha durat un moment, és dir, dius que de vegades analitzes i dius, no, aquest jugador ja està acabat quasi bé. Mm. No, i a vegades és dir, surt, part i...
0: 31 anys, tampoc, és que és vell, tampoc és que sigui tan vell.
2: No, però un professional la flor,
0: No, home, tampoc. A veure, que ho estaven dient fa un moment... Que aquestes edats ja comença, però tampoc és que sigui...
1: No, el meu tindrà això, 31 anys.
0: 31.
1: Sí, més o menys.
0: Jo crec que sí, no sé si el nostre espera amb dades ens ho mira ara, però jo crec que el Silva en té 31, no?, d'anys, no ho sé, ara ho mirem. Però què penseu, que és millor tindre'l per reforçar una temporada que pots tindre baixes, al mig del camp, o més que res perquè no el tingui el Madrid, que és el seu problema més gran ara mateix?
2: Jo diria que és més en funció de lo que el Barça pugui i vulgui gastar. Mm. És a dir, si per gastar per gastar, mm-hmm, si necessita més un lateral...
0: No et costa calés, és el seu sou. Bueno, bé, gratuïtament.
2: Bueno, t'ho diré d'una altra manera. En funció del tema econòmic, doncs va, que el que és la plantilla no quedi perjudicada, que no tornar-se boig per agafar un jugador, mm-hmm, perquè no se l'emporti un altre club quan necessitem, clar, un altre que sí que el necessitem.
0: Però en el cas de que ve gratuïtament, aquí t'estalvies a l'1-1, no?
2: Sí, però...
0: Te l'estalvies perquè només és sou.
1: Clar, només el sou, però el sou ja són uns quants milions.
0: Està claríssim. Mm. Bé, doncs, sí, us dèiem 31, l'Albert ens ho ha mirat i diu que l'agost en fa 32.
1: Mira.
0: Home, tampoc és tan greu, no?
1: Clavat.
0: No és tan greu, no és que sigui tan vell, tot i que estàvem parlant que precisament avui en dia els jugadors són molt, molt, molt joves. Mm. Àngel, et toca a tu. El fitxaries?
1: Home, sí, jo és el que he dit, casa amb les idees del Barça, però potser no és la figura que necessitem, en el sentit de crec que al mig del camp del Barça, uh-huh, està més que salvat. De fet, es parla de sessions o de ventes del, yeah, mig del camp del Barça, com pot ser Casado, per falta de minuts. Jo crec que em centraria més en buscar altres àrees del camp.
0: Però és una oportunitat per no fer fora el Madrid.
1: Correcte, però no has de mirar pel...
0: No, ja, però de vegades ja saps tu les estratègies d'un...
1: Exacte, jo potser això seria més amb joves talents, sí que t'ho compro, li compro aquesta joia per tindre-la jo, i ja, si no en tinc minuts, la cedeixo a algun lloc, però clar, si fitxes tu ara mateix a un jugador d'aquest calibre, que és jugador Manchester City, titular, que porta molts anys guanyant Premiers, guanyant Champions, no li pots dir, seràs el suplent, no?
0: Ja.
1: És impossible.
0: No, ja t'entenc. O te'l reinventes, cosa que és molt difícil, perquè tu ho deies, a veure, tens un Fermín que va cap a dalt i l'altre va cap a baix.
1: Sí.
0: És un exemple, eh? No ho sé, Per cert, el defensa italià, el central italià, que el Barça deia ens ho hem de mirar això...
1: El Bastoni.
0: El?
1: Bastoni.
0: Sí, el Bastoni, que diu que tria el Madrid. Però el tria per un tema, diuen les veus, no? Que diuen que el tria més per un tema tècnic que no pas per un tema de calés o de possibilitats, perquè diuen que, home, diu ell que sabent que qui va a entrenar al Madrid, ell que es defensa, el que vol és una defensa ordenada, no una defensa estil Barça, que tot i que li agrada molt l'estil de la Barça, però que sap que és una defensa que t'exigiran que surtis amb la pilota que controlada i que...
2: El que vol és la comoditat, vaja, amb una parada. Sí.
0: No, més que comoditat, defensa forta, defensa dura i de la que et diuen no cal que surti dels tres quarts. Vostè es defensa. Saps què vull dir, Àngel?
1: Bé, potser sí, el seu estil es sembla més al Real Madrid. De fet, amb l'Inter ja és això. Sí, és un bloc baix i un bloc de 3 i sortir amb la pilota és depèn del dia i com estigui l'equip.
0: Clar.
2: Lenio Herrera.
1: Clar, també.
2: és que ve d'aquí, eh?
1: Sí,
2: vull dir, el mateix que amb el Barça es parla de l'era Cruyff i de l'efecte Cruyff. A l'Inter es parla de l'efecte Lenio Herrera.
0: El que passa que aquest central és un gran especialista en cobrir els forats que deixen... que deixa un estil de joc, no? Determinat.
1: Però el Barça clar, el que necessita és creació.
0: És creació. Aleshores, clar, per això el tio diu, jo prefereixo una maurinyana que no pas una colarada. Juguem endavant sempre.
2: Però tot això, sense saber qui serà l'entrenador del Real Madrid, perquè...
0: No, sí que ho saben, sí que ho saben.
2: Home, havent-hi una selecció pel mig, seria molta casualitat que el que guanya no canvies d'idea.
0: Josep Lluís, una maurinyada.
2: Perquè, creu-me, tu suposes que guanyarà el
0: Riquelme?
2: No, el Florentino.
0: No, per això et dic, guanyarà el Florentino. Bueno, però... El Riquelme sap que... I mira, entrem en un nou debat. El Riquelme sap que això és una inversió. És a dir, que algun dia serà entrenador. Perdona, algun dia serà president. Bueno, és que ara el Florentino és més entrenador que president. Bueno, però ja m'enteneu. Ell sap que algun dia serà president del Madrid, però que per ser-ho ha de passar pel tubo, que diuen, ha de fer una inversió important i esperar el desgast de que la mare naturalesa li dona qualsevol mortal i que el Florentino acabi marxant, no? I sap que serà el seu moment, però també sap que ara ha d'invertir en comunicació, en calés, en imatge, però que ho té dificilíssim, no?
1: Jo veig, és que veig molts punts, i sobretot el fitxatge del entrenador crec que és el més important en la carrera del president, i no sé fins a quin punt guanyarà Florentino Pérez.
2: Ahir va fotre la gamba el Florentino
0: Pérez.
2: Tu
0: creus?
2: Fins al cul. Va fotre la gamba amb el tema de que vol vendre part del club. Exacte. Encara que va matitzar.
0: Sí.
2: Perquè això amb el soci del Madrid, amb el seguidor del Madrid, com el seguidor del Barça, és una cosa que els hi molesta.
0: Però fixa-t'hi lo fumut que deu estar l'home des del punt de vista, ja m'entens?
2: Que estan molt segur
0: de
2: si mateix.
0: No, però a veure, tu quan critiques el Riquelme, perquè ell en un moment determinat el primer que va fer és criticar el Riquelme, va dir que tenia accent mexicà i no sé què, per allò de... bueno, que... Vale. No només diu això, sinó que diu, compte, perquè aquest home es vol vendre el club. No, perdona. Aquest home, l'última cosa que volia era vendre's el club. Qui es vol vendre el club ets tu. Qui se't veu el llautó des de fa temps és a tu. Qui vol tindre accions per acabar d'enfortir el teu propi imperi ets tu. És a dir, que la gent, jo estic d'acord amb el que diu l'Àngel, o Josep Lluís fins i tot, que la gent del Madrid... Amb això sí que té un denominador comú amb la gent del Barça, que volen que el club sigui teu i que no es perdi. I el Florentino el que vol és fer-lo poderós econòmicament, però que ningú s'enganyi. Ell tindria accions potser més que ningú.
2: I ell, l'enfrontament que té amb aquest, amb aquesta persona que es presenta, no és esportiu, eh? Suposo que sabeu de que tenen, li va fer la pirula
0: amb hivern, amb ell, amb el tema de les energètiques.
2: Amb el tema de les energètiques, que li va guanyar la partida amb un todopoderoso empresari que es pensava que no el guanyaria ningú mai. I d'aquí li ve l'animadversió.
0: Però jo en un altre moment... hagués pensat que el que diu l'Àngel és molt agosarat, és a dir, compte que potser no guanya el Florentino, però és que tal com va xerrar l'altre dia, ja no ho veig tan agosarat.
1: Sí, i sobretot també és el moment on està el Real Madrid. Per exemple, aquest any Laporta va convocar eleccions i es van a eleccions. Com estava el club? Pues el va ressuscitar després d'una de les pitjors eres del Barça,
0: dels
1: últims 20 anys com a mínim. Estaven a Champions, vius, estaven a Lliga, bueno, la Lliga, a Copa encara estaven vius, vull dir, el club donava goig veure'l, però el Real Madrid convoca eleccions després de perdre 2 anys seguits totes les competicions, després de problemes al vestuari, després de problemes amb l'entrenador durant tot l'any, vull dir, no acabo d'entendre el motiu de per què convoca ara eleccions.
0: Jo crec que el problema més gran al qual s'enfronta el madridisme és la falta de criteri pròpia d'una edat avançadíssima i d'haver estat el rei del mambo durant molt de temps, com és el Florentino, i que no se n'adongui ell mateix de que les seves limitacions han arribat. No sé si m'enteneu. Això, aquest problema de no donar-se'n de les teves limitacions, és el que està produint tota aquesta disbauxa. És així o no és així?
3: Sí, perquè si ho vas eliminant fent les històries, és a dir, dels equips, és a dir, de futbol, pot passar amb el Barça, va passar amb el Barça, ens ha passat amb el Barça, després ha anat cap a Madrid també la cosa, i dius, és a dir, escolta'm, s'ha d'anar situant i costa molt, és a dir, trobar també...
0: Però si és molt fàcil adonar-se'n, aquest home havia encertat moltes vegades amb males o bones maneres, amb trampes o sense tantes trampes, però havia encertat, i ja ara no n'encerta ni una. Què deu voler dir això?
2: No, a part d'encertar o no encertar...
0: Què deu voler dir, Josep?
2: El seu projecte bàsic se'n va anar a fer punyetes, que era la Lliga Europea. Que amb la Lliga Europea ell ve a uns guanys personals. És evident que, estil Trump. Van primer a omplir la caixa i de pas, si algú es beneficia, doncs ja seran els de casa.
0: Que
2: no?
0: Sí.
2: I llavors, quan se li va trencar aquest esquema, perquè fixeu-vos que la millor relació Madrid-Barça ha passat per l'època que el president del Barça també estava d'acord amb el del Madrid de fer-lo de la Lliga Europea. Però això era un plantejament que sense les institucions polítiques UEFA-FIFA és impossible d'avançar-ho. Se li ha escunyat el tema i llavors ell està buscant un altre fons d'ingrés. I aquesta fons d'ingrés és la que està desbarrant, perquè s'està equivocant.
0: A veure, que ell no ha inventat res. El Bayern de Múnich té un tant per cent de gent de fora, però és un tant per cent que no pots superar. No em facis dir quin tant per cent és.
1: Si no recordo malament, és un 10%, i de fet és el que va plantejar Florentino.
0: Clar. Però això es tradueix en molts calés, i això es tradueix que amb una junta o amb el que sigui hi hagi un senyor de fora que potser no sigui mai del Madrid i que sàpigues que una part del camp és ell i que una part dels jugadors és ell.
2: Sí, però si es tracta d'un consell d'administració, tal com funcionen els consells d'administració, els vots són el que compten. És a dir, que si tu tens una majoria ja pot cantar missa el que sigui l'altra persona.
1: I el cap del FI són empresaris.
0: Sí, el que tu vulguis.
1: Llavors el primer que veuran són els calés. Llavors, si veuen que hi ha diners, doncs faran el possible perquè hi hagi més diners. I si veuen que van cap a baix, faran el possible per ficar més diners. I és el que estàvem parlant abans, tornem al mateix de sempre. El futbol és la gallina dels ous d'or.
0: Sí.
1: Allà cada cop es vol fer més diners i més i més, i ja ho veiem amb totes les seleccions.
2: La prova és el Mundial aquest tan exagerat que estan fent, que això és una borrada com un temple.
1: Els últims Mundials, per exemple, també. On han estat els últims Mundials? A Qatar?
0: Sí.
1: Que allà em diràs tu, Qatar, quina sensació de futbol té. A Estats Units, que són... Rússia.
0: Sí.
2: Quant temps fa que el Barça està construint el seu camp? i quan sí. li falta per acabar. Mm. Amb aquest impàs s'han fet dos estadis a Qatar, a la República Àrea Unida, perquè és un problema de diners.
0: Sí. Al final és això. Bueno, estàs... Ei, i a Qatar, un estadi obert... Escolta bé.
2: I
0: amb aire condicionat. Sí. Compte, que això no és poca cosa. Sí, amb aire condicionat. Sí. Compte.
1: Enmig del desert fan una ciutat nova. Sí. I tu aquí no t'has pogut fer ni les finestres de casa.
0: No, tu aquí aspires a fer una ciutat esportiva i en el temps que tu fas quatre camps de futbol per la canalla, allà t'han fotut una ciutat sencera. Una ciutat. Sencera. I s'han quedat igual. Sí, ja. Molt bé, el millor que pot fer el Florentino és fitxar amb Bartomeu i el Gaspar de CEOs. Sí, i en quatre dies els hem desintegrat. Sí. No, amb el bon sentit de la paraula, que em perdonin els madridistes, però no, t'ho dic en sèrio. Aquests sí que són especialistes en fer neteja, però sí. De dalt a baix, eh? Mm. Ho dic perquè fora bromes i en plan culer, però fora bromes li està sortint molt malament amb el Florentino, i això és perquè, insisteixo, per mi no se n'adona de les seves limitacions. Sí, com a persona ja gran.
1: Potser també, més també, lligant-ho, entenent una mica del que dius tu, potser la falta de competència durant tant de temps com a president del Madrid, vull dir, no competència, perquè el Barça ha estat allà, vull dir, competència sí. real, que algú que li hagi fet sombra a Florentino, ningú. Llavors, ara potser sembla que amb aquest el Riquelme, sembla ser que sí que és un president que pot ser president i que té cara i ulls. Vull dir que és un magnat, té molts diners a
2: Grova. El primer despreci que li va fer el Florentino, el van dir, com que té 15 dies no podrà recollir
1: Exacte.
2: Diners per...
1: I ja en seguida va dir, no.
2: I va bloquejar amb les seves amistats la possibilitat de que el financiessin. I aquest home, que és un home de negocis, Exacte. També va buscar la financiació d'una altra banda i s'ha acabat el bloc.
0: Escolteu-me, que no ens hem adonat i ja, mira, només queden 2 minuts per arribar a les 11. Pràcticament ja, bueno, evidentment que no podem parlar d'aquesta oferta que li ha fet el Barça a l'Atlètic de Madrid de 100 milions pel Julián, que se n'enfotien i tot per les xarxes, deien sí, i a més, mira...
2: Una bolsa pipa.
0: Sí, i dues entrades per, no em facis dir, per un concert. Veurem què és el que passa, perquè ara l'Atlètic diu no, i potser algun dia acabarà dient que sí. Sigui com sigui, que no hem parlat del Mundial, vaja, ho podem resumir d'una manera. El Luis de la Fuente, que diu que té els millors jugadors del món. Doncs a veure com anirà la cosa. La setmana vinent, si voleu, ja tindrem més a prop informació de tipus el Julián. Què passa amb el Julián i què no passa? Si el Silva acaba sent blaugrana o no. Si arriba també no sé qui més, Àngel, un munt de gent.
1: Cucurella mateix.
0: Digue-li així. I veurem si el Mundial ja que escalfarà motors. Per tant, serà molt interessant el que ve d'ara en endavant. Molt interessant, d'acord? I si cal ja portaràs el Flores o qui faci falta algun jota. No ho sé. Molt bé, que vagi molt bé Josep Lluís, i la setmana vinent més. Àngel, ho deixem aquí.
1: Sí, ens veiem demà.
0: Sí, demà és dimarts. Tenim coses molt potents, una entrevista molt potent, l'home curiós, l'Ireneu Castillo, el No t'ho creuràs, i un munt de coses.
1: Un miler.
0: Vindrem a fer dimarts, d'acord?
1: Com sempre.
0: Gràcies per la vostra confiança. Demà hi serem, som els de la República Santboiana.

0: En punt les 11 del matí. La consellera d'Educació confia en una victòria del sí al preacord pactat divendres amb els principals sindicats. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó assegura que una victòria del no obriria un escenari caòtic. Avui a vagues a les aules de la Catalunya Central i de Girona. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Tardán, nega que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. La neva de conquerir el castell de Bofor, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. Comença el procés per destituir el president d'Hongria nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Peter Maguire, li ha demanat la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Ara engegarà una reforma constitucional per poder cessar-lo. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a la capital catalana, Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzat per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López. I a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 25 punts contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. Al club de la mitjanit, el tècnic blaugrana assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala, el Barça pot certificar l'accés a les semifinals si avui guanyen el Valdepeñas a les 9 del vespre. A Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3.
0: Dia de sol, alguns núvols locals de la tarda ruixats aïllats del Pirineu i no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa. Les màximes estaran entre els 26 i els 32 graus i al Pla de Lleida arribaran als 34.
3: Trescat Info. 11 i 4.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns obrirem l'espai Salut, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlarem a propòsit d'un acte del passat 24 de maig que va tenir lloc a partir de les 9 del matí i al Parc de la Muntanyeta. Va ser la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Avui escoltarem el reportatge que vam poder enregistrar. També avui dilluns iniciem setmana, per tant tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de l'hora d'anar a dormir dels més petitons. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dilluns. La cantant Rosalía ha estat la principal guardonada als Premis de l'Acadèmia d'Espanya d'aquest 2026. Fins a 8 premis porten el seu nom, entre els que destaca com a millor artista de l'any, millor compositora, millor àlbum pop per Lux i millor cançó, la que sonarà ara, La Perla.

0: El passat diumenge 24 de maig i a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta va tenir lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia. La finalitat va ser novament donar visibilitat a aquesta malaltia autoimmune i rara, fer promoció de l'activitat física i recaptar fons per la investigació. L'activitat va consistir en una marxa nòrdica de 2 quilòmetres pel Parc de la Muntanyeta. Durant la jornada vam poder parlar amb alguns dels protagonistes. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi, Maria Antònia Barragán, ens deia que Sant Boi era centre d'aquesta malaltia per un dia.
1: És un plaer sempre per Sant Boi col·laborar, participar i que sigui doncs, el centre per un dia d'atenció d'aquesta malaltia que afecta cada vegada malauradament a més gent i que amb aquesta petita col·laboració i el que fem és avançar doncs, tota la investigació que pugui haver-hi. És un dia magnífic, és un dia meravellós, marcat dins de la Capvuitada, que a més a més doncs, fa possible que participi més gent, i, bueno, i aquí estem, com sempre, amb el nostre granet de sorra, amb aquesta solidaritat.
0: Com a regidora d'Esports, doncs avui vincularem aquesta activitat solidària a l'activitat física, perquè, clar, es tracta de fer marxa nòrdica. Quins beneficis pot tenir l'activitat esportiva per una malaltia com aquesta, que a més és minoritària?
1: L'activitat esportiva sempre és beneficiós per la salut i mai es pot separar una cosa de l'altra, salvo l'alta competició, que també és beneficiosa per la salut, però d'una altra manera. Jo crec que el caminar doncs, el que fa és doncs, activar el cos, posar els ossos en condicions, en fi, mèdicament, és la millor manera, és la millor manera. Fer esport, poquet a poquet, fer esport d'una forma sana, fer esport amb aquest circuit, que és un circuit petit, d'un quilòmetre i mig, però que, bueno, a mesura de cada persona que tingui força pot fer una vegada, dos, tres, i, bueno, jo crec que Sant Boi cada vegada més té espais lliures, naturals, perquè, doncs, la gent que no pugui fer una activitat reglada per mil raons diferents pugui gaudir, doncs, de la nostra ciutat.
0: Doncs ens quedem aquí, perquè Sant Boi de Llobregat tenim la sort d'aquest meravellós pulmó verd, que no només és pràctica esportiva, sinó també salut, no?, estar aquí en aquest entorn.
1: I no sols és aquest pulmó verd, que té aquest circuit meravellós i que és un espai magnífic, sinó que tenim el riu, tenim la muntanya, tenim molts llocs, estem rodejats de circuits per fer activitat a l'aire lliure, que sempre és saludable.
0: Si alguna persona acaba de rebre el diagnòstic d'una malaltia minoritària, avui parlem de l'esclerodèrmia, però hi ha moltíssimes altres, què li diries des de la regidoria d'Esports, Maria Antònia?
1: Li diria, primer, que el seu metge li recomani doncs, la prescripció social, que la prescripció social doncs, està adherida a tots els poliesportius de Sant Boi, i segon, doncs, que també, si no és possible aquesta, doncs, la prescripció, la recepta social, que és la recepta que s'acaba de posar en marxa la Generalitat de Catalunya i que ens hem adherit i, per tant, en breu estarà a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes. És a dir, modifiquem medicació per activitat lliure. No sempre ha de ser modificat, sinó complementa.
0: Que bé, per tant, molt aviat aquesta recepta que tenim potser d'alguns tipus de medicaments es podran substituir, no sempre, però en alguna ocasió per l'activitat esportiva, també a Sant Boi?
1: Sí, bàsicament és això la pretensió, doncs que la vida sigui més saludable, menys medicable i que durem molts anys.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Maria Antònia, que acabis de passar un molt bon dia de molta feina, moltes activitats a Sant Boi, eh?
1: I tant. Per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí avui.
0: La regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi, Salut González, definia la jornada com un dia espectacular en molts aspectes.
2: Un dia espectacular, com tu dius, a nivell esportiu, a nivell de salut, a nivell de sensibilització, a nivell de solidaritat, perquè, com sempre, hem d'agrair a aquesta ciutat i a la ciutadania de Sant Boi, que són espectaculars, que sempre s'apunten a qualsevol iniciativa solidària, sobretot en l'àmbit de salut, que està molt implicada. Amb la qual cosa, doncs, bueno, una satisfacció plena.
0: Sant Boi de Llobregat és, a hores d'ara, la seu de l'Associació Espanyola per l'Esclerodèrmia. És una malaltia minoritària, 3 de cada 10.000 persones, que afecta principalment a les dones, 4 de cada 5 persones que tenen aquesta malaltia minoritària rara autoimmune és una dona. Per tant, tu, sempre m'agrada preguntar-te també, amb la teva vessant com a metge, què és el que diries davant d'aquesta malaltia?
2: Doncs mira, davant d'aquesta malaltia el que diria sobretot és donar esperança, perquè jo crec que aquesta associació, l'Associació Espanyola per la lluita contra l'esclerodèrmia, ho està demostrant. És veritat, fa falta investigació perquè, bueno, és una malaltia autoimmune, és una malaltia que necessita molta investigació per intentar descobrir noves, bueno, nous instruments i noves molècules que puguin facilitar la vida d'aquestes dones, sobretot dones, com tu has comentat. Però a més, el que és important també és que també ajuden a acceptar, no, com es pot viure una vida plena, una vida satisfactòria, malgrat la malaltia. Que la malaltia no sigui no només una malaltia que, bueno, que condiciona la vida, sinó que pugui superar-se, no, aquesta possibilitat de tenir una vida, pues això, satisfactòria, un projecte vital, malgrat la malaltia. I elles ho han demostrat. L'any passat, per exemple, van fer el Camí de Santiago. Persones, totes amb malaltia, amb aquesta malaltia que afecta la pell, que afecta la mobilitat, que afecta les articulacions, i que són capaces de fer el Camí de Santiago, són capaces de fer moltes coses, i això és una acció de superació personal, de superació de malaltia, i sobretot de donar coratge, de donar esperança i empenta a que no tot és la malaltia, l'important són les persones. I jo crec que això també és important, i això és el que també promou l'Associació Espanyola contra l'Esclerodèrmia. No només la investigació, sinó també aquesta superació.
0: I avui visibilitzem aquesta malaltia minoritària, l'esclerodèrmia, fent activitat esportiva, fent marxa nòrdica. Clar, algú podria pensar, potser és contradictori, però ni molt menys.
2: Ni molt menys. Precisament la marxa nòrdica és una de les activitats que està molt bé, que es pot adaptar molt bé a aquestes dificultats que condiciona la malaltia, que, com he dit moltes vegades, bueno, condiciona molt les articulacions, però és un tipus d'exercici que facilita una gran adaptació en funció una mica, doncs, de les capacitats i de les possibilitats, i que ajuda molt precisament això, a que puguin controlar el cos, puguin controlar la capacitat d'exercici, la capacitat de respirar, la capacitat de mobilitzar-se. És un exercici suau el que es pot fer amb la marxa nòrdica, o sigui que la marxa nòrdica és un tipus d'exercici que per la CDM va fantàstica, però per moltes altres malalties també.
0: A més, el nostre entorn natural, el nostre pulmó verd de Sant Boi, no totes les ciutats poden dir que tenim aquesta meravella, no?
2: Bueno, és que Sant Boi som una ciutat privilegiada, ser una ciutat metropolitana al costat d'una gran metròpoli com és Barcelona i

0: produeixi grans beneficis. Aleshores, jo crec que aquí les administracions, el món, la societat civil, ens hem d'unir, hem d'unir esforços per poder, això, entre tots, reivindicar que la investigació submereix qualsevol tipus de malaltia, sigui més majoritària o més minoritària, es mereix que tingui la suficient investigació com perquè, bueno, això, perquè es pugui anar superant de mica en mica.
1: Enguany, aquesta sisena edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia s'ha fet molt gran i a moltes altres ciutats de tot Espanya que s'hi sumen a aquesta iniciativa.
0: Doncs sí, la veritat és que tenim que donar les gràcies aquí a la nostra BEA. La presidenta, que actualment és la, sí, és la presidenta, vull dir, hem de dir que la BEA, que és santboiana, uh-huh, que va ser la que va tenir la iniciativa de fer aquesta primera delegació a Sant Boi, a Catalunya, de l'Associació Espanyola per Esclerodèrmia, doncs ara és la presidenta i és veritat que és una dona amb una gran empenta, és una dona amb un gran esforç que està treballant molt bé, i amb ella també li devem aquesta iniciativa de que aquesta activitat de fer marxa per l'esclerodèrmia no se quedi només a Sant Boi, que ja portem uns quants anys, de fet sembla que és la sisena que fem, doncs que això pues, pugui expandir-se a tot Espanya, perquè realment és una iniciativa molt interessant que afecta, o sigui, que pot ajudar a totes les dones, sobretot ja hem dit que sobretot són dones i per això prefereixo dir dones, a totes les dones que tinguin aquesta malaltia, perquè vegin que es poden fer coses malgrat la malaltia.
1: I per acabar, salut, si alguna santboiana, algun santboià, doncs acaba de rebre el diagnòstic d'una malaltia minoritària, potser l'esclerodèrmia, però potser algun altre, què li diem?
0: Mira, el que hem de dir sempre és que, a veure, qualsevol malaltia d'aquest tipus sempre és un impacte. És un impacte emocional, un impacte familiar, i sempre un se sent, sempre moltes vegades, com molt sol, com decebut inclús de vegades de la vida, no? Doncs el que hem de dir és que no desesperi, que busqui, que si, hi ha associacions, moltes associacions que li poden acompanyar, les administracions públiques també, que vingui a l'Ajuntament, que pregunti, perquè segur que et pot trobar persones que estan en situacions molt semblants amb ella, que la poden acompanyar, que poden ajudar-la, i que segurament hi trobarà coses que probablement el sistema sanitari no li donen i que són necessaris per continuar endavant, perquè, ja et dic, normalment aquestes malalties acostumen a ser molt impactants.
1: Bé, ara ens ho confirmava també la regidora d'Esports, la Maria Antònia Barragán, que aviat a Sant Boi també es prescriurà aquestes receptes, doncs, mèdiques per fer activitat física.
0: Doncs sí, nosaltres ja farà aviat, de fet aquest any tenim la intenció de presentar ja públicament el nostre projecte de prescripció social. Ja fa temps que rulla, ja fa temps que funciona el projecte, el que passa que és un projecte complex en el que estem participant molts agents, de participar a l'atenció primària, participa l'Ajuntament, participa les entitats de la ciutat, és molt complex i hem anat caminant poquet a poquet per configurar-lo de forma adequada, i dintre de la prescripció social fem aquest petit o gran pas, que jo crec que és un petit gran pas, que és afegir també l'exercici físic per millorar també no només el benestar emocional, l'estat emocional, el benestar general de les persones, sinó també a la mobilitat i l'exercici físic. Llavors jo crec que ara, juntant la recepta esportiva, juntem la prescripció social, doncs jo crec que és un element molt important per la ciutat, perquè representa els actius de ciutat, que tenim molts actius, molts elements a la ciutat que són elements saludables, elements actius de salut, doncs posar-los en valor perquè representin això, que les persones que vivim a Sant Boi, els santboians i les santboianes, ens puguem beneficiar de tots aquests actius, que els coneguem, els podem beneficiar, i sobretot aquelles persones que per lo que sigui, doncs tinguin una malaltia concreta, doncs des dels mateixos ambulatoris, siguin els professionals sanitaris, que puguin realment doncs receptar, prescriure, no?, aquestes activitats, que no només es limiten a fer prescripció de fàrmacs, que ja està bé i que a vegades fan falta, evidentment, però no tots són fàrmacs, sinó que moltes vegades totes aquestes activitats faciliten la relació, faciliten el benestar i faciliten que la persona estigui molt més saludables.
1: Per ser salut, has vingut preparada amb els teus pals de marxa nòrdica, per tant participaràs a la marxa.
0: Oi, tant que sí, jo participo cada any, jo me la faig cada any, sí, m'agrada molt, de fet quan puc, quan em deixa el protocol, intento fer-ne, i amb el meu home acostumem a anar per la muntanya, perquè ja dic, tenim el privilegi de poder tenir un entorn forestal meravellós amb el qual podem practicar la marxa nòrdica d'una forma perfecta, a mida, depenent del temps que

0: tinguis, o sigui que és un privilegi i jo l'aprofito.
1: Molt bé, doncs que vagi bé la participació.
0: Moltes gràcies,
1: salut.
0: Adéu.
1: Supervisant i protegint la salut dels participants va estar present durant tot el matí l'empresa Grupo Pas. Escoltem el seu gerent, Miquel Àngel Grima.
2: Nosaltres estarem aquí des de les 9 a les 13 hores, tot el que dura, i res, estem aquí, ojalà que per res. Simplement, per si algú li passa qualsevol incidència, una cura o qualsevol cosa així, estem aquí.
1: Per tant, quin equip porteu avui?
2: Nosaltres avui portem, sobretot, el desfibril·lador, portem també doncs, un... per donar aire si fos necessari, i després tenim botiquins bàsics de cures, fred local i coses així. I avui són petits traumatismes que es poden ocasionar, ja està, tirites, coses així. I també portem material per si és alguna desgràcia, però vamos que no.
1: Qui sou, Grupo Pas? Hi ha molta gent que ja us coneix, però potser algú ara ens està escoltant i diu exactament quin és el dia a dia de Grupo Pas.
2: Pues Grupo Pas com a tal són diferents àrees de productes sanitaris o de recursos sanitaris. Tenim la part de la tenda, la botiga, que és el que més coneix la gent d'aquí entre el poble, que venem material sanitari. Després tenim la Cardiopas, que és la, com estem fent això, vull dir, serveis preventius, desfibril·ladors, tot el que és els espais cardioprotegits. I després tenim l'associació en salim de lucre, que fem els tallers, sobretot de primers auxilis, per AFAs o petites associacions.
1: Què vol dir que una ciutat sigui cardioprotegida, com és Sant Boi de Llobregat?
2: Pues vol dir que té recursos, vull dir que té desfibril·ladors públics, vale? Per tota la població, que estan distribuïdes amb un rati que abans de 5 minuts és un desfibril·lador, que aquí a la policia local ho aconseguim de sobres, perquè tots els cotxes de policia tenen un desfibril·lador, i després que n'hi ha gent formada en suport vital bàsic IDEA i en primers auxilis, que és el que fa l'Ajuntament, tant a policies locals com a personal dels casals municipals, i xerrades de primers auxilis i tallers que també fan per associacions.
1: Sant Boi de Llobregat ja fa molts anys que és ciutat cardioprotegida, va ser de les primeres.
2: Moltíssims. Saps que aproximadament 2013 va ser quan van apostar per aquest tema i van començar a instal·lar desfibril·ladors. D'inici van ser molt concrets a la plaça de la Vila, a l'Ajuntament, que estava abans a l'interior, i ara ja, doncs, poc a poc, cada any van implementant desfibril·ladors, policia local, casals, etc.
1: És millor no haver-los d'utilitzar, però si s'han d'utilitzar, que estiguin allà, no?
2: Sí, bueno, la realitat és que s'utilitzen poc, els que s'utilitzen són els de la policia local, però és això, perquè sempre van quan passa l'urgència, i a vegades arriben abans que l'ambulància. Vull dir, tenim en la policia local, és una cosa que tenim persones que poden salvar una vida o començar a salvar aquesta vida. Així que sí, si no s'utilitzen millor. Són màquines que es fiquen per no utilitzar-les.
1: Que hem de dir que Sant Boi és una ciutat cardioprotegida, tal i com m'has pogut explicar amb tot el detall. A partir d'ara, per exemple, des de Grupo Pas, quines accions teniu?
2: Doncs mira, ara ja et puc dir, el 16 d'octubre, que és la primera, que ho sap, okay. Sou els primers. Sí, perquè estem encara no estan i estem començant. El 16 d'octubre aquí a Sant Boi es farà una jornada de RCP de 12 hores. L'Ajuntament ja ens ho ha confirmat, i farem, encara suposo que serà el Massalleres, encara no està clar on la farem, però farem una jornada de 12 hores de cardioprotecció.
1: Molt bé, doncs des de Ràdio Sant Boi cobrirem evidentment la notícia i des d'aquest programa a Dies de Ràdio, però igual d'important és ser una ciutat cardioprotegida com tenir la formació per després poder utilitzar doncs aquesta maquinària, que sempre dieu que és molt senzilla, però s'han de saber una sèrie de coses.
2: Cada minut sense fer la reanimació es perd un 10% aproximadament de possibilitats de supervivència. Vull dir, jo, és que no és que sigui una cosa més important que una altra, però les dues són imprescindibles. Vull dir, si la gent no sap fer reanimació, per molt que tinguis desfibril·lador, si la gent no l'ha vist a la seva vida i no fa la reanimació, tampoc té moltes probabilitats de supervivència. Vull dir, la formació és importantíssima, és el que salva vides.
1: Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. Que tingueu poca feina avui, que això sempre serà una bona notícia, no?
2: Ninguna. Avui estem aquí per disfrutar de l'ambient.
1: Gràcies, bon dia.
2: Gràcies, Mònica.
1: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, parlava d'un dia de visibilitat, activitat física i recerca.
3: La veritat és que Sant Boi acull un any més doncs, aquesta marxa nòrdica, i és la 6a edició impulsada per l'Associació d'Esclerodèrmia i que té aquesta, com deies, totes aquestes 5 components i aspectes a destacar. Primer, doncs, es tracta això d'una trobada per fer activitat física, però sobretot una trobada per fer visible i per donar a conèixer aquesta malaltia, que és una malaltia rara, una malaltia desconeguda, i que necessita també doncs, recursos per continuar amb la recerca. Com totes les malalties rares, doncs, és complicat perquè afecten a poques persones, però sí que són, és molt necessari que la recerca continuï per trobar doncs, cures, per trobar tractaments adequats.
1: A més, Sant Boi de Llobregat ja era seu de l'associació des de les delegacions d'Espanya, de l'Associació Espanyola i Catalana, però des de fa un mes la Bea García és la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia.
3: Doncs sí, estem contents perquè jo crec que també és una manera de reconèixer la feina que ha fet la Bea. És una veïna nostra, una veïna afectada per l'esclerodèrmia, però que porta des del seu diagnòstic anys doncs, lluitant d'una forma molt clara doncs, i de forma incansable justament per això, per recollir recursos per la recerca, sobretot per socialitzar, per doncs, donar a conèixer la malaltia, doncs, per generar espais d'ajuda mútua amb altres persones diagnosticades i sobretot solidaritat i acompanyament. I jo crec que això ha estat una manera, jo crec, molt important del reconeixement d'aquesta feina, que sigui la nova presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, i com bé deies, que aquesta associació tingui d'alguna manera la seva seu i la seva representació a Sant Boi, i des de Sant Boi s'impulsa doncs, tot tipus d'activitat i iniciatives que es van replicant pel territori.
1: És una malaltia autoimmune, rara, que vol dir que afecta 3 de cada 10.000 persones, i a més principalment afecta dones, 4 de cada 5, és a dir, que és una proporció molt i molt gran de dones que tenen aquesta malaltia.
3: Doncs sí, la veritat és que té totes aquestes característiques. És rara, per tant, afecta poques persones, i això, doncs, per una banda és bo per entendre's, però per una altra banda és un hàndicap, perquè significa que dedicar recursos a la recerca i a buscar tractaments doncs és més complexa. Però per altra banda, també, com bé deies, és una malaltia feminitzada, és una malaltia que afecta majoritàriament a dones amb unes edats concretes, els diagnòstics doncs, apareixen amb unes edats concretes, i clar, això realment doncs, afecta molt, doncs, bueno, evidentment, la seva qualitat de vida i la seva, bueno, doncs, una mica també el seu benestar, a part de la seva salut, òbviament, no? I per això nosaltres, des de Sant Boi, sempre des de que, que la Bea es ve a posar en contacte amb nosaltres, com a l'Ajuntament, per poder, doncs, bueno, doncs, poder doncs, buscar els nostres recursos, hem estat sempre al costat de l'associació i doncs, intentant acompanyar, com deia abans, totes aquestes activitats que elles impulsen, que l'associació impulsa, perquè ens creiem que són molt necessàries i, evidentment, doncs, quan les impulsa una ciutadà de la nostra ciutat, allà estem.
1: Clar, estem davant d'una activitat esportiva i algú podria pensar, estem parlant d'una malaltia rara, autoimmune i d'una activitat esportiva? És que és fonamental, sembla, fer esport.
3: Doncs sí, la veritat és que sí, és que l'activitat física en general, perquè moltes vegades la gent, quan apareix la paraula esport, s'imagina doncs, molt de, diguéssim, molt d'esforç, no? Molt d'exigència en la pràctica esportiva, però estem parlant d'activitat física. Estem parlant d'una activitat que el que fa, i a més la marxa nòrdica, i és una marxa, bueno, és una activitat física que jo crec que és molt assequible per la majoria de la ciutadania, doncs que pot practicar la majoria de la ciutadania. Ara justament estem escoltant doncs, un dels instructors que venen cada any a les marxes perquè ens diuen com és l'atac, la tècnica, no? Que és una tècnica molt completa que fa treballar doncs, tot el cos, tots els músculs, i això i l'activitat física va bé a totes les malalties. Ara, per exemple, parlava doncs, del càncer de mama, no? I de les com doncs, ajudar després d'una mastectomia amb el tema del moviment del braç de la marxa nòrdica. Doncs, també ajuda a l'esclerodèrmia, no? És a dir, que és una, com deies, és una malaltia immune. Precisament, com que és una malaltia immune, s'ha de treballar molt potenciar i reforçar els serveis immunològics i els sistemes immunològics de les pacients, de les persones, i l'activitat física està comprovat científicament doncs, que ajuda a reforçar aquest sistema immunològic. I jo crec que, encertadament, l'Associació d'Esclerodèrmia d'aquí Sant Boi, liderada per la Bea, van impulsar aquesta marxa que cada any es produeix i que després la gent practica, perquè està ajudant. Realment és el doctor Castellví, que és el científic, el metge científic del comitè científic de l'associació, ho ha ratificat i, per tant, aquí estem.
1: I, a més, si ho podem fer en un entorn natural com el nostre, que no totes les ciutats grans al costat de Barcelona poden disfrutar i gaudir d'un pulmó verd com el nostre, Lluïsa.
3: Exacte. A més, tenim això. Doncs podem fer i practicar aquest aquesta marxa nòrdica en el Parc de la Muntanyeta, aquest parc metropolità de 20 hectàrees al centre de la ciutat, doncs, que és un pulmó verd i que és un pulmó que permet, doncs, gaudir de l'entorn natural en un entorn urbà, però sobretot també gaudir d'un espai magnífic per practicar això, esport, activitat física, i com has vist hi ha gent d'arreu, és a dir, no solament hi ha santboians i santboianes aquí, sinó hi ha gent d'arreu de tota Catalunya que, doncs, bueno, doncs, que evidentment vol ve a participar en aquesta iniciativa, però sobretot que ve, doncs, a gaudir del nostre, bueno, d'aquest parc i del nostre entorn natural.
1: I aquest any que la marxa per l'esclerodèrmia s'ha fet encara més gran i en ciutats de l'estat espanyol que s'hi sumen a la iniciativa.
3: Exacte. Com bé dèiem, no? De Sant Boi al món. Sí. Doncs de Sant Boi ara, doncs, que va ser la pionera amb aquesta iniciativa, ara, com bé deia la presidenta, la Bea, doncs està fent a tot arreu, a un grapat de municipis espanyols, doncs està replicant aquesta marxa nòrdica, perquè això, perquè s'ha comprovat, doncs, les bondats d'aquesta activitat física per a la malaltia, però també s'ha comprovat també que a través de la marxa nòrdica podem donar a conèixer la malaltia i a més podem recollir recursos doncs, per ser solidaris amb la recerca.
1: Les regidores de Salut i d'Esport ens confirmaven fa uns minuts que Sant Boi de Llobregat tindrà també la prescripció social, és a dir, prescriure, és a dir, una recepta per fer pràctica esportiva a la nostra ciutat. Estem d'enhorabona, Lluïsa.
3: Doncs ja fa temps que ho fem, però ara sí que és veritat que el Servei Català de Salut ens ha triat com a, doncs, municipi pilot, per entendre'ns, per implementar, doncs, aquesta pràctica que ja s'ha formalitzat. Fins ara ho havíem, doncs, s'havia aplicat en alguns CAPs de la nostra ciutat, doncs, com de forma experimental, sí. Però ara ja s'ha formalitzat com a part de, diguéssim, de l'activitat sanitària del nostre sistema català de salut en l'atenció primària, i és, doncs, que, bueno, doncs, a part de prescriure medicació quan calgui, doncs es prescriurà activitat física, no? Si aquesta activitat física ha de millorar, que segur que sí, a qualsevol diagnòstic, a qualsevol patologia, sobretot les patologies cròniques, doncs, i clar, a la nostra ciutat també hem estat triats, no?, pel Servei Català de Salut, perquè aquesta activitat física es pot practicar, i es pot practicar molt bé, i es pot practicar, doncs, majoritàriament a l'entorn, a l'espai públic, a l'entorn natural, a part dels equipaments esportius, però, per exemple, ara, doncs, això, tenim aquí un grapat de gent que, doncs, amb molts d'ells, i sobretot les persones amb malalties cròniques, les persones més grans, doncs, que han estat els seus sanitaris, els seus metges i metgesses de referència, els han prescrit activitat física i l'estan practicant a la nostra ciutat.
1: Moltíssimes gràcies, Lluïsa, que vagi bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: La vocal de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, Mercè Piñero, ens deia que estaven vivint la jornada amb molta satisfacció.
4: Amb molta il·lusió, moltes ganes, molt contents de la participació i res, donant una mica més de visibilitat a l'esclerodèrmia i a l'associació.
1: Fa uns minuts que ha sortit, ja s'ha donat el tret de sortida d'aquesta sisena edició. Podem confirmar les inscripcions?
4: Doncs ja participant ara mateix hi haurà unes 70 persones inscrites, n'hi ha més, n'hi ha aquí a Sant Boi presencials unes 82. S'han apuntat algunes persones més a última hora, o sigui que, però vaja, participant avui presencialment són unes 70 persones. Arreu d'Espanya, perquè la marxa aquesta es fa arreu d'Espanya, hem aconseguit aquest any més de 700 inscripcions. La veritat és que ha sigut un èxit. El fet de fer-la presencial a tants llocs, com us vam explicar, sí, doncs ha sigut un èxit rotund. A l'Ènova, a València, hi ha més de 100 inscrits, a Córdoba n'hi va haver-hi una setantena, a Valladolid també, a Tres Cantos, el mateix, Cizur, són unes 30 persones, i aquí ja et dic, més de 80.
1: Que bé, aquest any per primera vegada es feia, doncs, aquesta convocatòria a moltes ciutats espanyoles. Això és molt maco, no?, perquè aquesta llavor que es va plantar a Sant Boi, aquest girassol que es va plantar a Sant Boi, s'ha anat replicant per tota Espanya.
4: Doncs sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió. Jo crec que la crida presencial també ha animat molt a la gent a venir. La gent està, quan es veu a les fotos, quan ens veia a Sant Boi, que érem tanta gent, tenia com moltes ganes de que a casa seva, no?, a prop de casa seva, es fes alguna cosa així, i bueno, aquest any ho hem aconseguit i la veritat és que ha estat tot un èxit.
1: És una jornada per visibilitzar, per fer pràctica esportiva i també per fomentar la recerca, perquè tot el que s'aconsegueixi d'aquestes marxes per tota Espanya i per l'esclerodèrmia servirà tot íntegre per la investigació.
4: Doncs sí, mira, els últims... des de l'associació portem ja hem donat dos beques d'investigació. una primera per aspectes psicològics de la malaltia i aquesta última sobre teràpia ocupacional, que en el congrés que farem a finals de mes ens presentaran els primers resultats sobre com ha anat l'estudi. I aquesta, la primera es va dotar amb 10.000 euros, la segona amb 20.000, i ho vam poder fer gràcies, doncs, a aquestes marxes on recaudem diners, queda lleig la paraula, però és el que fem, també gràcies a la loteria que venem cada any per Nadal i a donacions que ens han fet persones que eren properes nostres i que desgraciadament ja no hi són.
1: Algú podria pensar que, clar, estem davant d'una activitat esportiva, algú pot pensar malaltia rara, autoimmune i esport i pràctica esportiva, explica tu els beneficis.
4: Mira, nosaltres també som una malaltia reumatològica. Cada vegada està més demostrat, hi ha estudis que assessoren que la pràctica de l'esport físic millora la mobilitat, redueix el dolor, genera endorfines, que això dona positivisme i energia a les persones, i per tant està molt recomanat. No està recomanat anar a fer-te, jo què sé, a pujar a la Neto, però també, també. De fet, l'any passat de València es va fer una iniciativa que es deia Reuma Neto, que van pujar a la Neto uns quants pacients reumàtics, i aquest any des dels germans Trias i Pujol de Can Ruti i des de Bellvitge, si no m'equivoco, estan promocionant una, es diu Reuma 3000, que és també una pujada a un 3000 amb pacients de reumatològics. Això no vol dir que tothom ho puguem fer, però sí que és important moure's, per això que he dit, no? Perquè dona benestar, il·lusió.
1: Ja arriben les primeres.
4: I això, la pràctica esportiva és bo per tothom, amb més o menys mesura, a la mesura que a tu t'hagi bé. I l'altra cosa és la marxa nòrdica, ho han explicat ara fa una mica els instructors, no? És un esport molt complet perquè mous pràcticament tot el cos. Gràcies al moviment dels bastons, no només mous les cames, també mous els braços. És gairebé equiparable a la natació sense ficar-te a l'aigua. Llavors, ànims a tothom a participar i a practicar-ho.
1: Mercè, si alguna persona ens escolta, especialment dones, perquè afecta de cada 5 persones, 4 són dones.
4: Sí.
1: Si ens escolta alguna d'aquestes dones que acaba de rebre el diagnòstic, què li diríem?
4: Jo li diria que primer de tot, si vol consultar a internet ho faci, però que consulti pàgines oficials i que tinguin un pes mèdic al darrere, de la Societat Espanyola de Reumatologia, de Medicina Interna, la nostra pàgina web, esclerodermia.com. Tenim un comitè científic que ens avala tot el que publiquem. Que miri, però, si és d'aquí, si és de Barcelona, si és de Sant Boi, tenim una seu a Can Massalleres que està oberta a tothom que vulgui venir els divendres al vespre. Si busqueu a la nostra pàgina web esclerodermia.com podeu trobar el nostre telèfon, truqueu-nos, demaneu cita, us atendrem encantades i us ensenyarem, que estar, tenir esclerodermia pot ser greu, però no és la fi de tot. Hi ha esperança i podem fer moltíssimes coses adaptades a la nostra realitat, però endavant, que la vida no s'acaba així, perquè sí, per un diagnòstic.
1: Moltíssimes gràcies, Mercè, i enhorabona per l'organització d'aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodermia.
4: Moltíssimes gràcies, Mònica.
1: Durant la celebració de la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodermia vaig conèixer a la Marta Leguía, de 28 anys i amb un tipus molt concret d'esclerodermia diagnosticada quan tenia 8 anys.
5: Jo tinc l'esclerodermia localitzada en cub de sabre, que me la van diagnosticar quan tenia 8 anys, i bueno, és un cas bastant inusual, i bueno, sobretot és una afectació dermatològica, però que amb tota la medicació doncs, tens més afectació. Tinc afectació òssia, tinc afectació esofàgica, tinc més afectacions, però no, arriba un punt que ja, com era tan petita, no saben què és afectació de l'esclerodèrmia i què és afectació de la medicació secundària.
1: Com et trobes ara?
5: Bueno, a dies no puc fer la caminata perquè ara m'han infiltrat a la cadera, m'han infiltrat al genoll, i llavors, bueno, tinc limitacions, moltes limitacions per tindre 28 anys.
1: Avui estem per visibilitzar, per fer pràctica esportiva, per difondre l'activitat esportiva, l'activitat física, i també per promocionar i fomentar la recerca.
5: Exacte.
1: Perquè segurament fa uns anys un diagnòstic com el teu no s'hagués potser descobert als 8 anys.
5: Exactament, el que falta és visibilitzar la malaltia per poder tindre tota la investigació possible, perquè aquest diagnòstic, que a mi, per sort, va ser molt ràpid, hi ha molta gent que triguen 4 i 5 anys en fer aquest diagnòstic. Això és el més important, perquè com abans comencis a tindre un tractament i a tindre aquest diagnòstic, les afectacions secundàries que tindràs i l'evolució de la malaltia es podrà tallar l'abans possible. I potser hi ha afectacions que no t'arribaran si tens un diagnòstic certer des d'un principi. I això és el més important de tot.
1: Què és el que li diries a qualsevol noia com tu, qualsevol dona, que ens, perquè afecta principalment a les dones, de 5, 4 són dones, què és el que diria si ara mateix ens estigués escoltant?
5: Que hi ha una comunitat molt important de l'esclerodèrmia, que preguntin als seus metges de capçalera, a les seves infermeres de capçalera, que s'informin i que tot el que necessitin aquí els hi podem ajudar a tindre informació i a fer costat.
1: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: La responsable de comunicació de la Societat Espanyola de Reumatologia, Ana Las Heras, valorava aquesta iniciativa.
6: Para la Sociedad Española de Reumatología es súper importante, ¿no? Siempre usamos nuestro acrónimo y decimos que los pacientes son nuestra razón de ser, y con este tipo de actuaciones nos lo creemos de verdad, porque sí que creemos que los reumatólogos están en la consulta, están atendiendo a estos pacientes, pero al final el día a día está fuera de esa consulta, ¿no? Y hay que visibilizar, y es verdad lo que se ha hablado ya, ¿no? De que son enfermedades que tienen una discapacidad no visible, y que la manera de poder llegar a la sociedad y de que esto sea visible, ¿no? Y seamos todos como sociedad más empáticos, pues es esta, y es vuestra labor, sobre todo en los medios, que sois altavoz de lo que se está haciendo ya aquí. Entonces, pues nada, nosotros encantados de colaborar con este tipo de iniciativas, y luego también con el deporte, ¿no? Que se ha demostrado científicamente que el deporte pues beneficia mucho a los pacientes que tienen este tipo de patología.
1: Que parece una contradicción, pero no, está demostrado, ¿eh?
6: Justo, está demostrado, porque además, bueno, pues la fatiga la mejora también la rigidez articular. Es verdad que a veces se meten en ese círculo vicioso de como me duele me quedo en el sofá y no me muevo, pero si te mueves pues va a ser mucho mejor para ti. Entonces hay que insistir mucho también, y luego, bueno, el nivel de endorfinas, sociabilizar, ¿no? Todos los beneficios que da el ejercicio al margen de la patología en sí.
1: Que este año la marcha nórdica por la esclerodermia se ha hecho muy grande y ha plantado diversos girasoles por diversas ciudades españolas.
6: Totalmente, se está haciendo viral. A ver si se puede seguir replicando en otras muchas, ¿no? Nació aquí en San Boi y, bueno, la verdad es que a ver si ojalá y todas tomaran el ejemplo y se hiciera como aquí, porque sí que es verdad que ha tenido muy buena acogida desde el principio.
1: Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.
6: Gracias.
1: Suerte.
6: Gracias a vosotros. Nos vemos el año que viene.
1: L'instructor de marxa nòrdica de l'equip de marxa nòrdica de Collserola, Xavi Ortega, va donar unes lliçons bàsiques sobre aquesta activitat esportiva.
7: La marxa nòrdica està catalogada com l'esport més complet que hi ha. Revisió del 2022 en la Universitat de Harvard va veure quins esports eren més complets, i un dels més complets, podien dir top, seria la marxa nòrdica. El que he explicat avui. La marxa nòrdica, per què la marxa nòrdica? La marxa nòrdica activa més musculatura, quasi bé el 90% de la musculatura, treu pes a les cames, turmell, genoll, maluc, sobre un 25%, caminem més de pressa. La gent, jo sé que quan surt, vol fer esport, el que vol fer és cremar calories, doncs crema més calories, unes 440 calories, quan caminar sense bastons seríem unes 260 calories hora. Vull dir, i després el més important també per mi és la tancar i obrir la mà, és a dir, que és un bon exercici per lo que seria tota la circulació perifèrica o linfàtica, i després que la teva postura es millora moltíssim. Això seria una mica les coses més importants de la marxa nòrdica.
1: Clar, avui estem parlant de l'esclerodèrmia. Quins beneficis pot tenir per a aquestes pacients?
7: Moltíssim. És a dir, estem activant el 90% de la musculatura. L'esclerodèrmia és una malaltia, diguem-ne, que provoca que la cèl·lula és immunològica. És a dir, és una malaltia rara, però el més important és que hi hagi molta activació muscular, que hi hagi molt d'oxigen. Doncs jo penso que això aniria superbé per la marxa nòrdica, per l'esclerodèrmia.
1: I què té el nostre entorn natural? Perquè fer un entorn natural com el nostre suposo que també té molts beneficis.
7: Home, clar, i això que Sant Boi tingui aquest lloc, aquesta muntanya, jo penso que és convidar a tothom a que vingui aquí a la muntanyeta a fer caminar o fer marxa nòrdica, el que vulgui. Si algú vol més informació de la marxa nòrdica, sí, tenim un Instagram que és marxa, con X, marxa nòrdica Collserola, i fem moltes activitats. Ara, per exemple, anem a Montmeló i fem la Copa Nacional de Marxa Nòrdica i fem moltíssimes activitats. Cada mes hi ha una activitat per fer.
1: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies. Fins la propera.
7: Gràcies a tu.
1: La presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, la santboiana Beatriz García, destacava que era un dia que, malgrat la calor, lluïa bonic amb les samarretes taronges d'aquesta sisena edició.
8: És un dia molt bonic, eh? Aunque tenemos muchísima calor.
1: Molta calor.
8: Però luce muy bonito este parc de la muntanyeta con tanta camiseta naranja visibilizando la esclerodèrmia.
1: Perquè avui es tractava d'això, de visibilitzar, de fer activitat esportiva i de fomentar la recerca, Bea.
8: Así es, así es. Con esa intención creció esta iniciativa, la de visibilizar esta enfermedad rara, muy poco conocida, con la intención de fomentar la práctica del ejercicio físico, tanto entre las personas afectadas como entre la sociedad en general, y algo muy, muy, muy importante, la necesidad de investigar, y con esta marcha nórdica se consiguen recaudar fondos que se destinan íntegramente a la investigación.
1: Clar, uns diners per la investigació i una activitat física que algú podria pensar. Activitat física, esclerodèrmia, una malaltia autoimmune, una malaltia rara, però és que ens ho acaben de confirmar tots els protagonistes. És fantàstic fer marxa nòrdica.
8: Marxa nòrdica, ja has visto que és un ejercicio súper completo que hace mover todo el cuerpo. Y es importante que las personas con esclerodèrmia, con esa... fibrosar que tiene la enfermedad, que nos hace más rígidos, hay que expandir, hay que hacer ejercicio, y por eso es tan importante, porque pasa a ser parte del tratamiento en el abordaje de la enfermedad, una parte de un tratamiento no farmacológico muy necesario y que debería de estar prescrito siempre.
1: Quasi 100 persones, 70 han fet la marxa, quasi 100 inscrites aquí a Sant Boi, que està molt bé. Ara parlem de la resta d'Espanya, però de moment la participació santboiana, què t'ha semblat, Bea?
8: Muy buena, muy buena. Cada vez son más personas las que se acercan. Sentir un orgullo tremendo por ese acompañamiento de la parte institucional, por parte del Ayuntamiento de Sant Boi, con todo el apoyo que nos brindan, teniendo a la alcaldesa, a la regidora de Salud Pública y Salud Comunitaria aquí con nosotros. Teneros hoy a vosotros aquí y a ti, Mónica, es maravilloso para darnos visibilidad. Y lo valoramos pues tremendamente bien, porque esto lo único que hace es darnos fuerza para seguir adelante, seguir luchando por tener un futuro mucho más esperanzador.
1: I aquest any 2026 s'han plantat girassols, s'han replicat les marxes a moltes altres ciutats espanyoles. Quin orgull, no?
8: Pues es la verdad que algo que nace aquí, una iniciativa que nace en Sant Boi, que se haya podido realizar la semana pasada en Córdoba y en Laguna de Duero, Valladolid, que hoy se esté celebrando de la misma manera en Tres Cantos, Madrid, en Lenova, Valencia, en Cizur, Mayor, Pamplona y aquí, pues la verdad que es un orgullo ver que desde cada rinconcito se va pues poniendo un granito de arena por hacernos pues eso, más visible y tener una mejor esperanza.
1: Claro, porque aquí la clave es la recerca, vea.
8: Sin lugar a duda, lo necesario es investigar. La investigación es conseguir un futuro mejor y una mejor calidad de vida.
1: Encara que tu ja representaves a la delegació catalana i a l'associació espanyola, ara la presideixes. És un repte molt important. Què t'agradaria per l'associació, per les malaltes? Perquè principalment és una malaltia en femení. De 5 pacients, 4 són dones. Una malaltia rara, 3 de cada 10.000 persones. Què t'agradaria, doncs, amb la teva presidència aconseguir?
8: Pues, por un lado, me gustaría conseguir
4: estar cerca de todas esas personas afectadas para que estén bien informadas y formadas acerca de su enfermedad, que es muy importante. Me gustaría que se visibilizara para conseguir cada vez que el diagnóstico sea lo más precoz posible, porque muchas veces llegamos tarde, porque en algunos casos la demora en el diagnóstico son 5 años... y una vez que la afectación, ¿no? O sea, una vez que ha podido afectar a cualquier órgano interno, el daño es irreversible, con lo cual el diagnóstico precoz es esencial. Y me gustaría, pues eso, mi sueño, de que pudiéramos saber, es una enfermedad que no sabemos cuál es su origen, que no hay una medicación para tratarla, sino medicaciones que van intentando parar o paliar los daños que hace la enfermedad. Pues me gustaría, pues, que pudiéramos conocer cuál es la causa de esta enfermedad y que en un futuro lo más cercano posible, pues, pudiera tener cura.
1: Si alguna persona que ara ens escolta, alguna dona que ens escolta amb el diagnòstic recent, què li diries?
4: Pues le diría que no se asustara, que estuviera tranquila, que recurriera a la asociación, a fuentes de información fieles, donde hay una rigurosidad de la práctica informativa rigurosa, como puede ser, bueno, como digo, ¿no? La asociación, que contamos con un comité científico que nos avala en toda esta parte, para que pueda estar informada y sobre todo que no se asuste, que la esclerodermia es muy diversa, que no afecta a todas las personas de la misma manera, que de mi diagnóstico hace 18 años y aquí sigo al pie del cañón dando guerra y espero seguir haciéndolo muchos años más.
1: Moltíssimes gràcies, Bea, i enhorabona per aquesta iniciativa d'èxit novament a la nostra ciutat, a Sant Boi.
4: Gràcies a ti, Mònica, per estar hoy aquí, per darnos visibilitat i per tenir sempre el micròfon abierto.
1: El reumatòleg de l'Hospital de Sant Pau i membre del comitè científic de l'Associació Espanyola de la Esclerodèrmia, el doctor Ivan Castellví, parlava de la importància d'aquesta 6a edició de l'activitat solidària.
9: Aquesta és una activitat molt maca, que ja porta 6 edicions, que fa l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, que té una força molt important a Catalunya i concretament a Sant Boi. Actualment la presidenta és de la vostra ciutat. I gràcies a aquesta activitat, doncs, podem aconseguir recursos que ens ajuden a avançar en la investigació per atacar aquesta malaltia que, desgraciadament, doncs, produeix molt patiment a la gent que la té.
1: Ho expliquem. És una malaltia reumatològica, dintre de les malalties reumatològiques, autoimmune, rara, 3 persones de cada 10.000, principalment femenina, de cada 5 persones, 4 són dones. Què més podem dir per explicar, perquè la gent ho entengui, què és l'esclerodèrmia, doctor?
9: Doncs l'esclerodèrmia o esclerosi sistèmica, desgraciadament, és una de les malalties més invalidants que existeixen, inclús fora de la reumatologia, fora de les malalties autoimmunitàries, que són aquelles que estan causades per al sistema defensiu, no? Quan no funciona bé el sistema defensiu i ataca el propi organisme. L'has definit molt bé, afecta fonamentalment a dones. Potser afegiria que afecta també a gent jove. O sigui, no és, moltes vegades la gent pensa que les malalties reumatològiques afecten només a la gent gran, no? S'associen a artrosi, osteoporosis, aquest tipus de quadres. Doncs no, en aquest cas, aquesta malaltia, desgraciadament, a part de poder afectar gent gran, però sobretot afecta a gent en edat laboral, dones en edat laboral, llavors imagina l'impacte que té. I a part d'això, és una malaltia que té moltes cares, o sigui, pot afectar moltes parts del cos de diferents maneres.
1: Clar, podríem pensar, estem en una activitat esportiva, on es fomenta la pràctica esportiva, però estem amb gent que, persones que tenen una malaltia. Doctor, expliqui el per què és bo fer esport, fer activitat esportiva.
9: Doncs fer esport és bo dins i fora de les malalties. De fet, hi ha estudis, o sigui, això és ciència, no és opinió, en el qual la gent que fa exercici viu més que la gent que no fa exercici, independentment de que tingui alguna malaltia o no. I dins de l'esclerodèrmia també és molt important, perquè una de les coses que pot afectar la malaltia és l'aparell cardiovascular, el cor, els pulmons, els músculs, i tot el que és fer esport d'una manera controlada, d'una manera assessorada, doncs és bo, perquè produeix un entrenament d'aquests òrgans que fa que estiguin més adaptats, no només a tenir una vida més sana, sinó que la pròpia malaltia tingui un impacte menor dins del cos de les persones afectes.
1: Sabem més coses de l'esclerodèrmia perquè hi ha hagut recerca, doctor, ni més ni menys.
9: Exacte, o sigui, això, estem en una època durada de la recerca dins de l'esclerodèrmia. Des de fa uns 15 anys que hem tingut moltíssimes novetats. Abans d'aquests 15 anys, desgraciadament, no teníem moltes eines a fer perquè no sabíem exactament què és el que passava dins de la malaltia, i avui en dia, gràcies a la recerca, sabem què és el que passa, no? Sabem com es comporta la malaltia en diferents òrgans, en diferents persones, i gràcies a això hem pogut desenvolupar certs tractaments que, si bé no aturen la malaltia, perquè desgraciadament encara no podem aturar o revertir la malaltia, sí que podem aturar o atacar algunes de les complicacions de la malaltia, i això ha canviat radicalment, doncs, l'esperança de vida i les expectatives de la gent amb esclerodèrmia.
1: Sabem per què, pregunto, dues dones, perquè principalment afecta dones, amb una vida similar, amb una edat similar, una desenvoluparà esclerodèrmia i l'altra no? Això ho sabem ja o encara no?
9: Desgraciadament, això encara no ho sabem exactament, i tenim alguns supòsits que ens ajuden a saber per on aniran els trets, però no ho sabem exactament. Sí que és veritat que no és una malaltia genètica, o sigui, si fos una malaltia predominantment genètica, sí que podríem saber qui desenvoluparà i qui no, no? És allò que quan tens un pare o un avi que l'ha tingut, et tocarà tenir-la. No és així, afortunadament, en aquest cas. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie de marcadors de la genètica de les persones en gent que està en alguns ambients o exposada a alguns tòxics o algunes bactèries, microorganismes, virus, alguns coneguts i altres desconeguts, que el seu sistema immunològic, això sí que és el que sabem, funciona malament, perd la tolerància contra el propi cos, i al perdre la tolerància contra el propi cos genera aquesta malaltia.
1: Davant del diagnòstic, imaginem que ara ens escolta una dona que acaba de rebre el diagnòstic d'esclerodèrmia. Què li diríem?
9: Doncs que s'assessori bé, que demani tota la informació al reumatòleg que l'hagi diagnosticat. El professional, sens dubte, la pot assessorar molt bé. Si té dubtes, en comptes de navegar a cegues per internet, que és una cosa que avui dia és molt fàcil i fa molta gent, no ho recomano gens, és que s'informi en llocs adequats, com pot ser, doncs, l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, el qual compta amb un comitè científic que assessora tota la informació que dona, o dins de la web inforeuma.com, que és una web també sota el paraigües de la Societat Espanyola de Reumatologia, on dona també tota la informació fiable d'aquesta malaltia i d'altres malalties reumatològiques.
1: I tu mateix, doctor, estàs en aquest comitè científic?
9: Sí, jo mateix estic en aquest comitè científic des de la seva fundació, ja fa uns anys.
1: Quina és la vostra aportació? Què és el que intenteu des d'aquest comitè?
9: Doncs bàsicament el que hem d'intentar també des de les nostres consultes, ajudar la gent amb esclerodèrmia. En aquest cas sí que és veritat que hi ha moltes activitats, molta informació, no?, que pot ser verídica o no pot ser verídica, activitats que poden ser bones o no per la malaltia. En aquest cas, doncs, jo mateix i també els meus companys del comitè científic, que són la doctora Carreira de Madrid, de l'Hospital 12 d'Octubre, la doctora Maica Freire, que està a Galícia, i la doctora Carmen Pilar Simeón, intentem, doncs, donar una miqueta de llum i assessorar de que les coses que promou l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia realment siguin coses bones pels malalts amb esclerodèrmia. A part d'això, també, evidentment, avalorem, doncs, perquè l'associació rep projectes d'investigació, que aquests projectes siguin viables i que realment tinguin un punt positiu per als malalts amb esclerodèrmia al seu desenvolupament.
1: Moltíssimes gràcies, doctor, i fins la propera.
9: De res, un plaer, gràcies a vosaltres per donar visibilitat a aquesta malaltia.
1: La sisena edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia va estar organitzada per l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, una associació de pacients sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública i presidida per la santboiana Beatriz García.

0: Són les 12. Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó avança al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no suposarà el caos. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia durant el govern de Mariano Rajoy, admet en el judici de la Kitchen que va existir una operació autoritzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per perseguir el seu patrimoni a l'exterior, però no per robar-li informació sobre la caixa B del partit. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. I comença el procés per destituir el president d'Hongria, nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Peter Magyar, li va demanar la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Han engegarà una reforma constitucional per poder-lo cessar. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona. Ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor, la policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. A partir d'avui l'IVA de la llum i el gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I dia d'estrena avui a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. Projecte en posta al Montsià per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Un procés a partir de tallers que imparteixen persones que han mantingut el cant en zones del País Valencià i també de l'Aragó.
1: Esports. El Barça de bàsquet es complica el play-off del quarts de final després de perdre de 25 punts contra València i rebre una xulada del Palau. Demà comencen a jugar contra el Murcià. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, confirma que renovarà per dues temporades en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes reclamen al club fitxatges per reforçar l'equip. En futbol sala, Barça pot certificar l'accés a les semifinals i guanyant avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria al primer. Els dos partits per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol i alguns intervals de núvols, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta. La temperatura serà lleugerament més baixa.
2: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 12, benvinguts.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així es continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Us ho dèiem ara fa 60 minuts, la cantant Rosalía ha estat la principal guardonada als Premis de l'Acadèmia d'Espanya d'aquest 2026, amb fins a 8 premis que porten el seu nom, entre els que destaca millor artista de l'any, millor compositora, millor àlbum pop per Lux i millor cançó, la que hem escoltat fa una horeta, La Perla d'on som-hi. Ara continuem amb Rosalía, Sauvignon Blanc.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. Com ja us he dit en diferents ocasions, no em considero un bon afeccionat a la poesia. De fet, no sóc un llegidor habitual d'aquest gènere, i quan el llegeixo, gairebé sempre es deu més a l'atzar que a una elecció explícita. Però tot i això no és obstacle, perquè quan topo amb alguna que en llegir-la em transmet uns determinades sensacions i em fa sentir una mena de pessigolleig en l'estómac, en gaudeixo força, com ho faig amb tot allò que m'emociona. I el primer que em ve al cap és el desig, inclús ho qualificaria de necessitat, de compartir-la amb tots vosaltres, perquè em consta que entre els que m'escolteu hi ha alguns afeccionats a la poesia, i a banda sempre tinc la il·lusió que algú, que tot i no ser seguidor d'aquest gènere literari, la bellesa del text li generi les mateixes emocions que m'han produït a mi. Doncs aquest és el motiu pel qual avui m'he decidit a transcriure un poema que a mi, particularment, em va agradar força i del que l'únic que sé és que l'autor respon al nom de Fernando García. Bé, com en ocasions anteriors, jo m'he limitat a traduir-la al català, intentant ser el més fidel possible a l'esperit i a la intenció de l'autor. I diu així: no és bo riure a mitges, ni plorar a mitges, ni estimar a mitges. No són bones les mitges veritats, ni les mitges mentides, ni els mig amics, ni els amors a estones. Hem de riure fins que es faci mal, plorar fins que s'ensequin els ulls i estimar fins al final. Perquè riure sense passió no té cap sentit, perquè viure sense bogeria és avorrit, i perquè arribar vell sense viure de veritat és no haver viscut.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: l'espai Convertir-se en Pares, com sempre, en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga i directora de la Llar d'Infants, Anna Ricart. Anna, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Mònica.
0: Doncs fa alguns dies parlàvem del tema del menjar, que estaràs d'acord juntament amb el tema del dormir, que és el tema d'avui. Són els estrella en les edats que nosaltres més o menys parlem, que és de 0 a 3 anys, no? Estem d'acord, Anna?
1: Sí, solen ser els temes que els pares consulten més, perquè són aquestes necessitats bàsiques que parlàvem un dia, no tan importants. Quan parlàvem de l'educació dels nens, doncs és molt important tota l'estimulació que reben, tot el suport afectiu, però abans que tot això hi ha que les necessitats bàsiques dels nens estiguin cobertes, i aquestes necessitats són el menjar i el dormir, junt amb una temperatura adequada i amb un espai segur i adequat, i lògicament el suport afectiu de la mare, però serien aquestes necessitats bàsiques que tant equilibren en el nen des de que neix.
0: Doncs podem començar pel principi, precisament, responent a aquesta pregunta, el per què és tan important el que un nen, també una persona, un adult, però avui parlem de nens, no?, el dormir bé, aquestes hores de descans, per què?
1: Doncs el descans és tan important per l'equilibri físic del nen, lògicament perquè és un moment en el que el nen recupera l'energia que ha gastat, tan important a nivell físic com a nivell psíquic també, eh? Quan es dorm, hi ha autors que diuen que es restableix la capacitat de treball o la capacitat de tornar a estar actiu o la capacitat de tornar a estar despert. Es restableix la capacitat de treball de les cèl·lules nervioses, eh? És a dir, és un descans, és una parada, és un moment en el que s'assimila el que s'ha après, el que s'ha fet durant els moments de vigília, que s'estava despert, i que es recupera aquesta energia. Important tant, doncs, per l'aspecte físic com també per l'aspecte psíquic, perquè el nen estigui relaxat, estigui tranquil. Tots els pares coneixen de primera mà que un nen amb son és un nen neguitós, nerviós, irritable. En canvi, tots tenim al cap també la cara d'aquell nen que s'acaba de despertar d'una migdiada, relaxat, tranquil, amb aquells ulls grossos i amb ganes de començar de nou i de començar-ho a mirar tot i a redescobrir-ho tot.
0: Hi ha diferències entre el son dels nens i el son d'un adult? I si n'hi ha, Anna, quines serien les característiques del son d'aquest infant?
1: Mira, bàsicament, doncs, el nen, quan és petit, necessita dormir moltes més hores, i a mesura que ens anem fent grans, doncs, aquesta necessitat de dormir va disminuint, fins a arribar a la gent gran que també solen necessitar menys hores de descans. Llavors, aquesta necessitat de recuperar, doncs, és més gran en els petits. Lògicament, cada nen va marcant una mica les seves necessitats a nivell del temps que necessita descansar i dormir, però és el mateix cos, és el mateix nen el que va reclamant i demanant aquestes hores de descans. Des dels més petitons, els nadons, que passen bona part del temps dormint, i a partir d'aquí observem aquest gran canvi en els primers mesos de vida, que cada dia, cada setmana que passa, doncs estan més estonetes desperts, més estonetes actius, però això molt progressivament.
0: Hi ha diferents fases, no?, del son del nen, de la manera de dormir i les hores de dormir, però parlem d'aquestes fases.
1: Sí, doncs quan el nen dorm hi haurien dues fases. Hi hauria una primera fase, que és quan el veiem que es mou d'un cantó a l'altre, que potser pot fer petits moviments amb els ulls o amb la boca, que sembla que rigui, que fa petits gestos. Aquesta és una fase de son que se n'hi diu més actiu i d'un son més lleuger. És en el moment en què s'està començant a conciliar el son més profund. I aquesta segona fase seria aquesta del son que se n'hi diu son tranquil, és un son més profund. Aquí sí que ja no

0: ja no es produeixen pràcticament moviments. És un moment en el que el nen també difícilment es desperta per quan hi ha un moviment del llitet o algun so, mentre que en la fase de son més suau, un petit moviment, un canvi de llum, un canvi de so, doncs això el podria fer moure, el podria fer reaccionar i el podria despertar. En aquesta fase de son més profund, doncs ja ho diu la paraula, la respiració és més regular i agafen aquesta fase més profunda, que sol durar, les dues fases juntes solen durar d'una hora i mitja a dues hores. Això vol dir que començarà per una fase de son més suau, aquest son es convertirà en son més profund per anar-se convertint una altra vegada en més suau. Això durarà dues hores i aquestes fases es diran alternant al llarg de tota la nit, si parlem del període més llarg en què dorm. Per tant, aquestes fases estaran separades per moments com de petits despertars. Quan s'acaba la fase de son profund, hi ha com un petit moment en què el nen és com més conscient, que potser és quan es gira, quan necessita una mica recuperar la comoditat, que recupera aquell nino que ha deixat, o recupera el xumet si s'ha dormit amb el xumet, que hi ha aquest petit moviment per tornar a iniciar aquesta fase de son més suau i després la de son més profunda. Aquestes serien les fases que es produirien en el son del nen.
1: I suposo que també podem parlar d'hores, no? Perquè abans deies que quan són molt petitets doncs dormen moltes hores, que quan es van fer més gran necessiten menys hores de dormir, de descans. Ho podem establir en un període d'hores?
0: Sí, una mica el que diem sempre, clar, cada nen, lògicament, la psicologia intenta ordenar una mica el comportament humà i el comportament dels nens, i per ordenar, organitzar i poder-ho estudiar, doncs necessitem acotar una mica el que diem la normalitat, no? El que és més freqüent seria, però això no vol dir que els nens que surtin una mica d'aquesta freqüència sigui anormal. Cada nen cal respectar també molt les particularitats individuals de cada nen i de cada persona, i tot i aquí parlem de generalitats, després cal veure una mica cas a cas cada nen amb la seva situació i amb el seu entorn. Cada nen té un rellotge intern, cada nen té un ritme intern i unes necessitats que poden variar d'un nen a un altre. Però dit això, sí que hi ha una tendència general. És a dir, el nen, quan neix, tots sabem que és un nen que es passa moltes hores dormint. Encara no ha diferenciat el que és el son del que en diem la vigília, el dormir i l'estar desperts. Encara no diferencia la nit i el dia. Ell es regeix per la gana i per la necessitat de descans, per estímuls molt primaris, com és l'olor, l'escalfor, l'aliment, la llum, i això fa que, bueno, que el seu dia i la seva nit no siguin diferents i ell vagi alternant, doncs, el menjar amb l'estar una miqueta despert, amb l'adormir-se, una miqueta despert, una altra vegada menjar. Això just quan neix, quan és un nounat. D'aquí als 3 mesos, lògicament, hi haurà... Per tant, aquest nen recent nascut, doncs és probable que dormi de 18 a 20 hores al dia, és a dir, que estaria 4 hores pràcticament només despert, si anem sumant els petits despertars. Després, al voltant dels 3 mesos, ja és probable que dormi de 16 a 17 hores, eh? Ja haurà reduït una miqueta més la necessitat de son i estarà una miqueta més de temps despert. Al voltant dels 6 mesos és quan sol regularitzar-se una mica el son de la nit amb el son de dia. Normalment el nen ja pot haver adquirit una mica ja ha diferenciat que la nit hi ha silenci absolut, que la nit hi ha molta més foscor, hi ha molta més tranquil·litat, i moltes vegades tot aquest entorn fa que convidi els nens, doncs, a allargar més a la nit. I de dia, que hi ha més estímuls, que hi ha més moviment, que tots estem desperts i li parlem i li diem coses, que hi ha la llum, doncs aquí és quan normalment estaran més actius. I és quan, al voltant dels 6 mesos, deia, poden començar a dormir durant la nit i fer, doncs, normalment un parell de dormides durant el dia. Nosaltres aquí a la llar d'infants doncs, respectem el ritme que porta el nen des de casa perquè noti els mínims canvis possibles, això amb els bebès que comencen de petitons, però en canvi ells sempre ens acaben ensenyant, ens acaben demanant que el que necessiten és dormir una estoneta, normalment a mig matí, que cada nen aquesta estoneta l'escurça o la llarga una mica en funció de les seves necessitats, i després dormir una estoneta també després de lo que en diem el dinar, al voltant de la una, de les dues, que això s'acaba convertint en la migdiada, amb la migdiada de quan es fan més grans. I al voltant de l'any, també aproximadament, doncs és quan el nen ja abandona una mica aquesta necessitat de dormir a mig matí. Qui diu any, diu, hi ha nens que ho allarguen fins a l'any i mig. Però si el nen durant el matí té activitat, té estímuls, té coses que li interessen, normalment ja no necessita trencar aquesta estoneta de son al matí, i ja ho acumula tot després del dinar a la migdiada. Al voltant de l'any, el nen ja és aconsellable que vagi regularitzant també l'horari de l'alimentació, que vagi fent els 4 àpats d'esmorzar, dinar, berenar i sopar, i llavors això ja va acompanyat també amb un horari més fixe del dormir. Cal dir que també l'horari i el ritme del dormir va molt relacionat amb el del menjar. A mesura que el nen va regularitzant els horaris de menjar, les tomes que va fent de pit o de biberó, doncs també va regularitzant el seu son.
1: Abans has parlat del tema així per sobre de la migdiada. És molt important també, aquestes estonetes de dormir després del dinar.
0: Exacte, sí, és molt important mantenir que el nen tingui un espai, un temps per fer tota la migdiada que necessiti. Nosaltres moltes vegades constatem que els nens, quan més dormen a la migdiada, després també més dormen a la nit, lògicament respectant les diferències individuals, però que quan més es descansa, més tranquil s'està i més després demanen de descansar. Nosaltres aquí intentem allargar al màxim la migdiada, l'any que ve encara l'allargarem una miqueta més, perquè els nens que realment potser vulguin dormir 2 hores i mitja, 3 hores fins i tot, doncs que les tinguin per poder descansar. Aquells que amb una hora, hora i mitja, 2 hores en tinguin prou, doncs també se'ls hi respecta. Però també observem que acaben, cada vegada es tiren més, perquè com que hi ha un ambient tranquil, un ambient de silenci, tot està fosc, els altres nens estan dormint, si un nen es desperta també se'l convida a seguir estiradet, relaxat, esperant a que els altres es despertin, i d'aquesta manera moltes vegades també es torna a dormir, i el nen que al principi potser dormia només una horeta, doncs llavors acaba allargant i potser acaba dormint 2 hores. Però sí, Mònica, la migdiada és important mantenir-la, lògicament, fins als 3 anys. Les escoles que el potencien a P3 i inclús a P4, a mi jo hi estic molt a favor. A vegades no sempre es pot mantenir-ho a l'escola, però jo penso que sí, fins i tot més enllà de la llar d'infants, si es pot mantenir la migdiada, també és molt favorable. Val a dir que inclús pels grans hi ha molts experts que aconsellen la migdiada. Amb això ja estaríem d'acord tots, no? Que segurament que el rendiment de treball a la tarda és superior quan pots descansar, quan pots fer un petit descans. El que passa que això a nivell organitzatiu als grans ens resulta una mica complicat.
1: Molt bé, doncs el bo que és aquest temps de son a la migdiada, passem novament a la manera o de com es dorm a la nit. Posem un exemple que també ens agrada, no? Aquest nen que es desperta a la nit atemorit, plorant, doncs amb una por incontrolable. Quina és la definició d'això i què passa i què és el que podem fer, Anna?
0: Sí, això sol passar mira, cada vegada passa abans, perquè els nens també cada vegada aprenen abans i estan desperts abans i tots els fenòmens es van avançant una miqueta. Abans era al voltant dels 2 anys, però ara hi ha molts pares que em comenten al voltant de l'any i mig que ja els nens es poden despertar a la nit, sobresaltats, com amb por, parlant i amb sensació realment de por. Aquesta por pot ser una por més lleu i que té diferents graus i pot anar realment fins al que s'anomenen els terrors nocturns, eh? Això seria... és una cosa evolutiva, és una cosa que és normal, no vol dir que passi sempre, però que és normal que passi en aquesta edat, a partir de l'any i mig fins als 3 anys. Això per què? Per què passa? Doncs és el moment en el que el nen comença a entendre moltes més coses del seu voltant, de la realitat que l'envolta. Moltes vegades està associat a les històries i als personatges que tenen al seu voltant, que nosaltres els hi expliquem perquè ells també ho necessiten. No sé, per exemple, poso l'exemple d'un conte clàssic, com és La Caputxeta i el Llop, com són Els Tres Porquets. Són contes clàssics de tota la vida que han perdurat al llarg del temps, ens els explicaven a nosaltres i els nens de la Mimosa els explicaran als seus fills segur. Són contes que han durat al llarg de la història perquè tenen un significat molt important pels nens. Corresponen a les pors evolutives que ells tenen en aquell moment. I mira que són durs, i mira que són molt forts de pair, no? Una nena petita que va sola pel bosc, el bosc a vegades és fosc, és la imatge d'una cosa que pot fer molta por, i de cop i volta es troba un llop, i la iaia, el llop, llavors hi ha diferents versions, però el llop es pot arribar a menjar la iaia, o 3 porquets que estan sols al bosc, abandonats pels seus pares, o perquè els seus pares no els poden... És a dir, són situacions molt dures, però que corresponen a les pors evolutives que els nens poden anar tenint a partir d'aquesta edat. Per tant, necessiten que els hi expliquem aquesta història per poder-la elaborar, per poder entendre que aquella por és natural, però que normalment aquests contes solen acabar bé, doncs que tot això, totes aquestes pors acaben bé, tenen una solució, tenen un desencadenant i se solucionen, eh? Per això és en aquest moment en què ells demanen, i en el seu entorn hi ha tots aquests personatges que, bueno, que durant el dia, si te'ls explica la mare que està al costat i la pots tocar i t'hi pots enganxar, doncs encara ho aguantes bé, però a la nit, a la foscor, tot en silenci, et poden aparèixer aquests personatges, que a vegades és de forma més conscient i inconscient, i això pot fer que creï aquesta esposa en els nens. Ja torno a repetir, és normal que passi, però perquè correspon, és una mica evolutiu, correspon a l'edat. A vegades també pot estar associat amb uns dibuixos animats, amb un nino que tingui una cara que li faci més impressió. És bo intentar detectar una mica què és el que li provoca aquella angoixa a la nit i potser eliminar-ho temporalment. Si hi ha una pel·lícula, els que tenen germans grans, per exemple, que potser en algun moment donat han vist algun personatge que era una mica massa fort per ells, o algun personatge, algun ninot, algun conte, doncs retirar-ho temporalment i veure si aquella por es redueix. En cas de que el nen es desperti molt sobresaltat, doncs és bo anar-hi lògicament, tranquil·litzar-lo. A vegades, per exemple, si es tracta d'un nino, doncs se'l pot agafar, no, home, no et preocupis, no, és que té una cara de pallasso amb aquest nas vermell. Potser caricaturitzar, la mesura en què nosaltres ens vegin tranquils, entenguem que és una cosa normal, que nosaltres allò no ens angoixa, i els sapiguem tranquil·litzar amb serenitat, doncs això també farà que ells es vagin tranquil·litzant i que els hi vagi passant.
1: Això, per cert, dura un temps, no? Arribarà, doncs, no sé quina edat del nen que ja no li passarà, no, Anna?
0: Sí.
1: A no ser que visqui, doncs, algun moment d'aquests de por al llarg del dia.
0: Exacte, sí, normalment al voltant dels 3-5 anys això després desapareix. Cada edat té unes pors diferents, eh? I cada edat és normal que tingui les seves. Quan els nens són molt petitons, les pors són més fantàstiques, són més de personatges del món fantàstic, com el que dèiem, aquests personatges creats d'aquests contes, d'aquestes històries. Quan siguin més grans, al voltant dels 6, 8 anys, ja poden aparèixer pors més reals, por de que un lladre... por de coses que és molt poc probable que passin, però que són possibles. Pors més relacionats amb el seu entorn social, amb el seu entorn, amb la societat en la que viuen. I llavors, de la mateixa manera, doncs, en la mesura en què nosaltres els intentem tranquil·litzar amb serenitat, doncs, que això no ens angoixa, doncs ells tot això també ho aniran assimilant. Però necessiten un temps. Si demanen la llum oberta del passadís o una mica d'ajuda, doncs tot això és bo, no negar-los i deixar que aquesta por es vagi elaborant i vagi passant mica en mica. També, dit això, és bo que en aquests moments que el nen es pot despertar a la nit, pot tenir més pors, vigilar de no caure, si heu agafat un bon hàbit de dormir-se, de no caure en un mal hàbit, no? Un hàbit que després costa una mica canviar, que pot ser que dormin amb tu o dormir-te tu amb ells. És a dir, és bo que tu vagis, els tranquil·litzis, que notin la teva presència, que estàs allà, pots deixar la porta oberta, el llum obert, la mare des de la seva habitació t'escolta i el pare, estem aquí, però ell ha d'aprendre a mantenir-se en el seu llitet i això li ha d'anar passant amb ell mica en mica, però ell solet en el llitet.
1: Avui estem parlant de les hores de descans, del dormir, i estem sempre suposant que aquest nen o aquesta nena doncs, té facilitat per adormir-se i per anar a dormir, però també hem de plantejar doncs, quan un nen li costa adormir-se, li costa agafar el son. Anna, què hem de fer?
0: Sí, bueno, el que dèiem, no? Si el tema del son i el tema del menjar són els temes més consultats, és perquè no sempre és fàcil que els nens vagin adquirint uns bons hàbits. Parlàvem un dia el tema dels hàbits de l'aprenentatge en aquestes edats. És el moment d'ensenyar-los a fer, ja que és el moment en què ho aprenen tot, és bo ensenyar-los el bon camí, no? Directament, ja d'entrada, serà més fàcil per ell i per nosaltres que no pas ensenyar un camí que després haurem de modificar i haurem de reensenyar, de tornar a ensenyar una altra cosa diferent que costarà una miqueta més. Llavors, un nen que li costa dormir, veure coses molt bàsiques, que intentar mantenir un horari fixe, un horari sempre que sigui el més regular possible, sempre el mateix. Aquest horari que sigui un horari que decideixin els pares i que tingui en compte que un nen és bo que dormi a partir de 2, 3, 4, 5 anys, és bo que dormi 12 hores seguides a la nit, 12, 11. Lògicament hi ha nens que potser necessitaran menys, però vaja, quantes més millor. Llavors que siguin els pares una miqueta que decideixin l'hora en què el nen va dormir. Intentar evitar activitats més excitants a última hora, no? Jo sempre aconsello, normalment, sempre a la tarda, al vespre, doncs hi ha el moment del bany, abans del sopar, que ja relaxa, després el sopar, i després aconsello, jo ja saps que no sóc de donar normes ni de ficar-me a casa de ningú del que ha de fer, però una cosa que sí que m'atreveixo a aconsellar és el conte cada dia abans d'anar a dormir. Primer perquè el conte crea molta relació afectiva amb el pare, amb la mare, amb la persona que li està llegint en aquest moment. És l'últim moment del dia, el moment de descans, de relaxar-se, de despedir-se i acabar amb una cosa tranquil·la que es comparteix, amb una història compartida, doncs és un moment afectiu molt maco. Després perquè és una cosa tranquil·la que pot induir una miqueta aquest son. I després perquè si introduïm l'hàbit del conte cada dia abans d'anar a dormir, Primer serà el conte de quatre imatges, després serà el conte amb una historieta molt senzilla. D'aquella historieta molt senzilla passarà a la historieta més complicada, fins al dia que potser ell mateix tindrà l'hàbit de llegir, o de que amb el temps que faci falta, no cal tenir pressa, però això es pot acabar convertint en l'hàbit de que el nen mateix o el futur adolescent, el futur noi o nena, doncs acabi agafant ple en aquest moment de petita lectura abans de conciliar el son. És important que aquest horari doncs sigui fixa i que no vagi, i evitar moments molt excitants abans de dormir-se.
1: També hauríem d'estar preparats per aquell moment doncs, en què el nen plorarà, no? Que en moltes ocasions passa que en aquells primers minuts que el nen doncs, està començant a dormir, doncs plori perquè vol que estiguis allà més estona, etc, etc.
0: Sí, aquesta seria la dificultat important que tenen els pares en el moment de que els petitons s'adormen. Llavors, en aquest cas, sempre està una mica associat al grau de patiment que provoca aquell plor en els pares. Jo sempre els dic als pares que ells coneixen millor que ningú. Cada nen té, tots els nens tenen diferents tipus de plor. I ells coneixen quan és un plor realment d'angoixa, d'una necessitat bàsica molt important, a quan és un plor més de demanda, més de que no pot encara expressar, voldria que estiguessis aquí o voldria estar acompanyat en més d'estar sol, no ho sap expressar i ho diu plorant. És aquell altre plor una mica de reclamar. Normalment en un doncs cauen llàgrimes i és una cosa que més efectiva, i l'altre és aquell que a vegades veus que apreten una miqueta i que han de forçar-lo. Bueno, els pares això ho coneixeu millor que ningú. És una mica discriminar aquests dos tipus de son, de plor, i pensar que el nen quan plora no sempre, no és el plor de l'adult que sempre és amb sentiment. El nen a vegades plora doncs per reclamar, i està una mica relacionat amb això, amb el patiment que produeix als pares aquell plor. Hi ha el mètode, el best-seller aquest de casa nostra, el mètode Estivill, que l'han provat molts pares, i realment és una pràctica que està molt estructurada, està molt ben explicat tots els passos que s'han de seguir, i ha funcionat moltíssim a molts pares. Ara, és important això, que ha funcionat en aquells pares que realment no els fa patir amb excés aquest plor puntual del moment d'adormir-se. Perquè val a dir que l'adormir-se, aprendre a adormir-se, doncs és un hàbit que s'ha d'aprendre, igual que l'hàbit de menjar, de no menjar fora d'àpats i menjar durant els àpats, l'hàbit d'anar-se fent les coses ell solet, rentar-se, tots aquests hàbits s'aprenen. Doncs l'hàbit del son s'aprèn de la mateixa manera, i es pot anar ensenyant a partir dels 3-6 mesos. Llavors jo, pels pares que realment tinguin una dificultat amb el tema del dormir i pensin que ells no això, que no els fa patir amb excés, o que aquest plor del nen detecten clarament que és d'un mal hàbit i que no és d'un patiment més important, doncs jo els animaria que es llegissin el més que donar jo les pautes, en el llibre està molt ben explicat, i jo em baso sobretot amb l'experiència dels pares que l'han aplicat, que normalment és molt efectiu, i en un període relativament curt de temps el nen canvia l'hàbit. Cal ser persistent per això, les tres S's que sempre comentem, no, Mònica, que poden servir per l'educació de tots els anys dels nostres fills: la serenitat, la seguretat, i fer-ho sempre, no? Ser una mica persistents, i si ja en el cap de 2-3 dies doncs hi ha una davallada, costa una miqueta més, insistir i ser persistents. Aquesta seguretat nostra serà, la transmetrem en els nostres fills i serà el que també els donarà seguretat.
1: I un parell de qüestions més ja per finalitzar. Si aquest nen ja comença a caminar i és més grandet, s'aixeca del llit i ho podem vincular, doncs, per exemple, a que estigui acostumat a anar-se al llit dels pares. Per exemple, hi ha nens que s'aixequen i se'n van directament al llit dels pares, o hi ha nens que s'aixequen i es reclamen, i etc.
0: Sí. A veure, una cosa que també volia comentar en relació al mètode Estivill o qualsevol altre mètode per canviar l'hàbit del son d'un nen, és que jo també sempre aconsello que esperin en un moment. Tampoc cal tenir presses, tampoc cal començar d'avui per demà. És bo esperar un moment en el que tu sàpigues que tindràs una setmana per poder-ho fer amb tranquil·litat, que és el que pot durar al principi. Es poden esperar unes vacances d'estiu, unes vacances de Setmana Santa, unes vacances de Nadal, o unes vacances que tingui el pare o la mare a mig. No cal començar demà mateix, quan sabem que necessitarem dormir per anar demà a treballar i que no ens podem permetre una setmana de mal dormir. Hem de plaçar-ho per un moment en el que tinguem la seguretat que nosaltres després podem descansar durant el matí, que això no ens perjudicarà en accés als nens. Sense tenir presses, esperant el moment oportú i mentrestant mantenir l'hàbit que ja tinguem. I el tema clar del sortir del llit, que això dificulta una miqueta més aquests hàbits, doncs si en aquest mètode també s'explica una miqueta, doncs, la manera de posar el límit en aquest sortir de l'habitació... i bueno, doncs a vegades, doncs, mirant la manera de posar una valla o de que el nen tingui un límit físic perquè no pugui sortir del seu quarto. I encara que potser el primer dia pugui semblar una miqueta, els pares es puguin sentir una mica cruels, però jo també ho he constatat amb els pares d'aquí del centre. Al cap de 2 o 3 dies, quan veus que el nen ja ha après a tornar al seu llitet, ja ho ha entès, te n'adones que val la pena passar una mica per aquell dia més difícil, perquè el nen realment després el que fa és que quan es desperta d'aquestes fases que comentàvem al principi, quan es desperta, quan el nen ha passat per aquesta fase més suau, de son més tranquil, després hi ha aquesta fase de son més agut i després hi ha petits despertars, en aquests petits despertars el nen necessita recuperar la situació inicial en la que s'havia dormit. Si s'ha dormit al costat de la mare, quan tingui aquest petit despertar, si no té la mare al costat, es trobarà superneguitós. No sabrà tornar a dormir-se el sol. Necessitarà tornar a recuperar la situació de la mare per tornar-se a dormir. I així tota la nit. Si l'ha après a dormir-se solet, potser amb el xumet, potser amb un nino, durant aquest despertar potser sí que necessitarà recuperar el xumet, com dèiem, recuperar, tornar a agafar aquell nino, però seran coses ja més independents. Ell podrà fer-les ell solet en el seu bressol durant tota la nit, en el seu bressol o en el seu llit quan ja no dormi amb branes, i podrà mantenir una nit ell solet.
1: Molt bé, doncs finalitzem, Anna, com sempre, amb un recordatori, amb algun consell per a aquests pares que potser ara ho estan passant malament per això, perquè els hi costa dormir els seus fills o perquè no saben com fer-ho. Com ho resumim?
0: Sí, exacte. Hem parlat una mica de les característiques del son. Jo al final he acabat parlant del mètode que més es coneix avui en dia pel tema del son dels nens, que és el mètode Estivill, però lògicament cada pare és diferent i cal que cadascú agafi el mètode amb el que se senti més còmode, perquè al costat del mètode Estivill també hi ha altres mètodes que també poden funcionar per a altres tarannars de famílies.
1: I com dius tu, que cadascú es vagi fent, cada família, el seu propi mètode, no? Que a vegades doncs a la fi és el que funciona, no?
0: Exacte, jo sempre explico als pares que hi ha molts camins per arribar al mateix lloc. Cada família té la seva pròpia pràctica educativa, no n'hi ha cap que coincideixi, i totes són prou vàlides. Cal, sobretot, el més important és tenir seguretat en el que tu apliques, en el que transmets en el teu fill i en el que li vols ensenyar i el camí en el que el vols orientar.
1: Molt bé, doncs novament gràcies a l'Anna Ricard de la Llar d'Infants La Mimosa, gràcies per aquests consells i fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres, Mònica.
2: convertir-se en pares.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, en edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana és escoltar la mateixa cançó en diferents versions. La cançó serà Ain't No Sunshine. I començarem avui dilluns amb Lighthouse Family. Així que escolteu, fins demà, que vagi bé. Bon dia.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
5: Això després de perdre contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
7: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
7: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport del sindicat CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
8: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
9: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
8: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
0: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia, de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una aplàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és per, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
3: Rosó Morlà, que és vicepresidenta de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
19: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
0: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
3: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
21: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
20: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
22: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
3: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló, i un tram a Montserrat.
0: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
23: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
24: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
23: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
0: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys

0: Moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
1: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
1: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
0: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercé, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
3: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
0: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
4: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
5: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
4: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
6: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
4: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
7: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
4: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off de descens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off de descens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off de centre a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la

0: La pista del Valdepeñas, els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
1: Verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido de ganar.
0: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alis.
3: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
2: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
0: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 3...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
11: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
11: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
11: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
11: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
11: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
11: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
17: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
11: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
19: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
18: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
11: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
20: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
11: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
22: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, a tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
21: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
23: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
21: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
0: Notícies en xarxa.
11: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
24: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijó des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
25: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
24: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica, para que bajemos los brazos.
24: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
11: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
2: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
3: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
4: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
4: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
11: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
13: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
26: Si Europa necessita elevar 50 punts percentuals, que és una tarea improba,
6: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
8: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Ormuz.
9: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
8: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
9: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
15: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
10: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
9: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
16: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
26: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
16: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
9: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
8: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
9: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
8: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
9: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
8: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
9: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als Ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels Ateneus com a agents culturals.
17: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests Ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
12: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
11: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
18: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
19: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
18: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
20: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
18: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
22: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
18: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el playoff pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
23: Verdad que con su gente son más fuertes, verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a salir de la partida, así que hacer un buen partido de día.
18: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
27: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
28: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts ens va ficar molt coll amunt, però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
27: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
18: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off descens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
11: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

eso.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord amb què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre CGT i l'antirsindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. Metges de tot Catalunya deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de feina i reclamar millores laborals. El CatSalut calcula que la protesta pot afectar prop d'un 20% de l'activitat diària i repercutir en les llistes d'espera. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments al cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. El judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès per al Partit Popular. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. L'Iran suspèn qualsevol mena de diàleg amb els Estats Units també a través d'intermediaris, segons un mitjà del règim. Ho argumenta pels atacs d'Israel al Líban i amenaça en bloquejar també l'accés al Mar Roig. El preu del petroli torna a pujar. Els rebuts de la llum i el gas s'encareixen a partir d'avui, deixen de tenir l'IVA i altres impostos rebaixats a causa de la guerra. El govern espanyol analitza què fer amb els altres paquets de mesures d'aquest tipus, com la que beneficia els carburants, vigent des del 30 de juny. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc de Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Siri Husbet presenta a Barcelona Històries de Fantasmes, una reflexió sobre el dol on parla de la seva llarga relació amb Paul Auster, que va morir fa 2 anys d'un càncer. L'escriptora nord-americana diu al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que els dos sempre tenien clar el tema de la mort i que en parlaven obertament.
0: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a la semifinal si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins rep a les 7 l'Igualada al segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. L'entrenador del Barça femení a futbol, Pere Romeu, confirma a Catalunya Ràdio que renovarà per 2 temporades i reclama fitxatges per mantenir el nivell actual. També ha confirmat la continuïtat de Marta Torrejón i la voluntat de renovar Salma Parayuelo. I a tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.

Tarda assolellada amb cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, poc ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, el Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida amb les més altes que rondaran els 34 graus. 3CAT Info.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. És el mateix fer-se gran que fer-se vell? No exactament. En català, fer-se gran i fer-se vell s'assemblen, però tenen diferents matisos. Fer-se gran és més neutre o positiu. Vol dir créixer o anar avançant amb edat. També es fa servir per parlar de madurar. Exemple, els nens es fan grans molt ràpid. Quan em faci gran, vull viatjar. Fer-se gran posa l'accent en l'envelliment, sovint amb la idea de deteriorament físic o mental. Exemple, aquest cotxe s'ha fet vell. Tots ens anem fent vells. Quan parles d'una persona, fer-se gran pot sonar més afectuós o respectuós, mentre que fer-se vell és més directe i pot sonar una mica dur segons el context. Per això, en molts contextos socials, es prefereix dir gent gran en lloc de dir gent vella. Avui som dilluns 1 de juny del 2026. Iniciem el programa 563 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, aquest darrer programa, tant de la Roser, bueno, de la Roser, perquè la Imma i l'Enric tornaran a venir. Dic el darrer abans de l'estiu, eh?
2: Vale.
1: Després de l'estiu tornes a venir, perquè ja saps que aquí passem llista i us volem a tots al peu del canó.
2: Això espero.
1: Molt bona tarda, Roser. Molt bones tardes, Imma.
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: I bona tarda, Enric.
4: Bona tarda.
1: Bé, avui començarem amb la Roser, però avui, Roser, en lloc de parlar de flors, perquè cada mes n'hem parlat, ja sabem el que tenim de fer per cuidar-les, com les hem de regar, com les hem d'abonar, i ara les hem de deixar tranquil·les, anar-les
2: sí,
1: regant de tant en tant.
2: Deixar i posar-les a sota de puestos que no els hi toqui el sol que crema.
1: Però avui hi ha un tema que a la majoria dels que som comerciants de tota la vida ens preocupa molt, i és el tancament de tantes botigues de proximitat. Com ho veus tu, Roser?
2: Jo amb tristesa, amb molta tristesa, perquè es van acabant els nostres referents del poble. Clar, tenim una edat i sabies on anaves aquí, on anaves allà i anaves a comprar, però ara és clar, de tot hi ha de tot arreu. I és clar, on entraràs a comprar? Per exemple, a Cala Riteta. Jo ara últimament n'hi he anat a buscar botons i em fa molta il·lusió dir-ho, perquè anar allà és anar a veure la història de la seva família.
1: És un tomb pel passat, oi?
2: Clar, és un tomb pel passat, i ell ho comentant així, i és maco, a més fa tertúlia. Ella sempre té gent allà que fa tertúlia i tot. És clar, si tanca, com ella ja m'ha dit alguna vegada, doncs què quedarà de Merceries? Què queda?
1: Què queda de
2: què
1: comerç?
2: Queda la Cecília i em sembla
1: no
2: que...
1: No és el mateix.
2: No, clar, la no és el Cecília... mateix. És modern, s'ha dedicat més a la roba de nit, de pijama i de tot. Merceria, em queda una de més avall del carrer Francesc Macià, que és petitona, perquè jo hi passo una vegada caminant, de la zona aquesta d'aquí dalt.
1: Bueno, però després també tenim la Multifil...
2: Ah, sí, la Multifil, que la tinc també... més a la prop. Bueno, ella també toca moltes
1: també
2: coses.
1: També toca moltes coses. No és sí. El mateix que la Montse, que la Cala Riteta, però no, és que Cala
2: clar,
1: Riteta...
2: Clar.
1: Però, a part, és... Cala Riteta és un símbol,
2: sí, és
1: però també
2: història.
1: Era un símbol
2: història,
1: Calisart,
2: sí, i ara ja...
1: el pa de Cal Roc, la bacallaneria...
2: Sí, sí,
3: han
2: sí.
3: Tirat la casa...
2: Ha caigut la casa.
3: Ha caigut, no? Em pensava que l'havien tirat.
2: Va caure.
1: Vull dir, tot això eren símbols que
2: sí, era un referent, sí,
1: que l'Esteve...
2: A la tossineria.
1: La tossineria de la cantonada.
2: Sabies on era la que era bona.
1: Que la Piua...
2: Sí, és que... Se'ns ha acabat, se'ns està acabant.
1: I això potser el jovent no ho valora, però arribarà un temps que tot això es valorarà molt més, perquè, a veure... Tu podràs comprar, tal com comentàvem fora micro, que tu podràs anar a provar-te unes sabates i les compraràs per, per internet, no? Tu te les vas a provar a la sabateria i mires el model, el número i tot, ja saps quina talla és i t'estolviràs 5 euros. Però bueno, en tal de fastidiar, perquè això és fastidiar. Perquè si tu te les vas a provar i t'estan bé, queda-te-les.
2: Sí, clar, és que jo crec que sí. A mi no se m'acudiria unes sabates anar-les a comprar per Amazon. Però és clar, jo ja tinc una edat. Però el jovent diu que no tenen temps. Jo quedo parada.
1: Però si tenen temps d'anar-se-les a provar...
2: Però tenen temps jo no sé quina feina tenen, perquè estan a casa, molts teletreballen, sí que potser els obliguen molt a estar allà al peu del canyó. Però sortir a passejar és anar a mirar això, anar a mirar una sabata, anar a mirar el jersei, com anaves al xamfrà, o com anaves amb altres puestos. I ara, doncs esclar, sort que els xinos s'han arreglat una mica. S'han arreglat, pobrets. Ells venen amb la idea de fer
1: negoci. S'han adaptat
2: a l'estil més d'aquí. Perquè
3: també tenen crisi, també la tenen.
2: Jo crec que sí, jo ja sé de dos o tres que han tancat.
3: Sí.
2: Però esclar, no sé el per què. Poder canviar.
3: Jo vaig llegir-ho en un article que aquestes botigues doncs van fer el fet, però que també
2: noten.
3: Sí, no donen la mas perquè clar, ells paguen els lloguers igual,
1: Bueno, és que de fet, les botigues, el que ara diem el xino, abans era els 20 duros.
2: Sí, ara no hi ha res de 20 duros.
1: Era el tot a 100.
2: No hi ha res, tot això, i ells s'han posat el dia perquè si no, no podríem viure.
1: I han continuat, i ara potser pues, és tot a un euro, no?
2: No
1: venen
2: a
1: un euro o dos euros. Però no és això, el tracte teníem, i parlo com a comerciant durant 50 anys de cara al públic, que venia una persona a comprar una crema. El sol fet de que vingués a comprar una crema de la cara i que tu li diguessis, a veure, posa't aquí, a veure, deixa'm que et miri la pell, a veure com la tens, si la tens grassa, mirar el tarannà d'aquella persona. Si era una persona que la veies nerviosa, li tenies de donar una crema que apretant un botó s'obrís sola.
3: Sí.
1: Clar, perquè anava de pressa. No li donguessis moltes cremes a aquesta persona. Si era una persona més aviat coqueta, li tenies de vendre una crema, de dir, aquesta crema, quan te la posis, et donarà una lluentor a la cara, que
2: sabies,
1: et farà...
2: Sabies explicar-te.
1: Ah, exacte.
2: I sortir convençuda.
1: Eres professional, sense enganyar, perquè al fin i al cap t'adaptaves al tarannà d'aquella persona. Ara això no, ara vas a un súper o una gran àrea i vols una crema de la cara i et diuen aquesta i aquesta, ja està, i punto.
2: I tant.
3: Això forma part del sistema actual, vull dir, tu te'n vas al Corte Inglés per dir alguna cosa i tampoc et pensis que s'hi maten,
2: Per això et dic que no, que no et pensis al Corte Inglés. A més, al Corte Inglés també hi ha poc personal. Jo no hi vaig massa, però jo veig que per buscar una persona per una talla o per alguna cosa, la feina és teva. I quan l'has d'anar a pagar, t'has d'estar esperant perquè no saps on està aquella noia.
1: I tu anaves aquí, a la plaça Catalunya, i en diverses botigues que anaves i posaves una peça i et deia, no, aquesta no m'agrada.
2: No, ara això ja
1: treu-te-la,
2: no
1: que no. Això no és... T'adaptaven la roba a la teva manera de ser, que et sentissis a gust, sabien el que a tu et convenia. Ara no.
4: El consell del professional. S'ha perdut.
1: Però existien. És que inclús
3: anaves ara els anuncis,
1: a fer unes cortines. Anaves a fer unes cortines i ja venien i segons els mobles et deien, et posaré... Anaves al Puig o anaves a la Mari o anaves a qui fos. I et deia, aquí per la manera que... Et mirava els mobles i segons tenies els mobles et deia quin tipus de cortina. És que jo sempre he comentat moltes vegades aquí, no? I perdoneu que no us deixi parlar, perquè... Però inclús per vendre fruita i per vendre verdura s'ha de ser professional. Has de saber quina mena de patata. Si tu dius, vull un quilo de patates, per què la vols? Per fregir? Per estufar? Per bullir?
2: És clar, això que dius de la fruita és un problema, perquè tu com vas... A veure, si vas amb un condis o alguna cosa, encara veig que no hi ha massa... La gent no remena gaire, però jo passo pel carrer i veig que la gent toquen i retoquen i deixen i redeixen... Jo els hi diria, això no es fa, sí. Però callo perquè si no em renyaran.
3: Això que diu ella...
2: Saps jo aquest... no ho entenc, eh?
3: Sí, saps aquest pagès que ve a vegades els divendres a Sant Boi, em sembla, com a
2: aquest
3: Santa
2: d'aquí
3: Coloma.
2: Baix, sí.
3: Sí. Ell ho diu també, home, no és tan malament la fruita aquesta que trobes per aquests llocs així grans, com la manera com la tracten. Perquè
2: pot
3: és
2: veritat, ser,
3: realment
2: pot ser,
3: ni,
2: pot ser.
3: Ni ells mateixos la tracten.
2: Clar, ells estan allà darrere de tot. Jo, per exemple, veig aquests que hi han aquí davant del xamfrà, que són pakistanis, també, bueno, hi ha una noia que... I esclar, tu agafes el que vols, però esclar, com tu hi vas, ja n'han passat 50 davant. I no saps si jo d'això, aquesta fruita tan remenada, ho sento, no puc.
1: Fruita
2: no
1: i el que, no bueno, puc. Clar, el tomàquet també es considera, bueno, una fruita,
2: també,
1: però,
2: sí, sí,
1: però
2: sí.
1: L'has de pelar i tot i pelar.
2: I la gent apreta, per l'amor de Déu, bueno, que has
4: apretat. Apreten a veure si estan madurs.
2: Ostres,
1: i encara,
2: sí,
1: i encara l'ensumen.
2: No, això no ho he vist encara.
4: També, també.
1: No l'ensumen, sí, sí.
4: També, també.
1: Jo he vist agafar els préssecs i ensumar-los, i clar, després els deixen allà. Allà han deixat l'alè, el nas i el que surt del nas.
3: Val, rentar-ho, pelar-los, pelar-los.
2: Ai, senyor, jo no ho sé.
3: Una cosa que volia dir, si m'ho permeteu, d'aquest tema de la cala Riteta, jo recordo molt de petita, de quan es anava allà a comprar, aquella falera que hi havia, perquè quan arribava una dependent i no parlava català, és que li costava molt poc a aquella persona arrelar-se de seguida, perquè ells ho tenien molt clar, que l'havien d'aprendre i que li deien a la gent, parla'ls i català. I la feina que ha fet el petit comerç per la integració de les persones nouvingudes, sí, sí, i per la llengua, sí, sí, sí, ha sigut bestial. Ha fet i continua fent. I la Generalitat, quan fa una campanya, compta amb ells, perquè és la manera d'arrelar-los, intentar que aquesta gent parli català. Encara ho he vist aquí en el forn del Quelo, que hi havia una noia, ara no la veig, potser no hi vaig a l'hora que hi va, que és com Índia, que aquesta noia li va costar molt poc parlar català, perquè allà també ho han tingut clar, això. Clar. Però això no sabeu. Vull dir, és que ara cada cop quedem menys gent, quedem menys catalans, estem com...
2: I molts parlen el castellà només quan els hi veuen la cara, que ja veuen que no són del país.
3: Estem sent substituïts, perquè no hem tingut prou fills i no creixem com a grup. I tot això no només és una pèrdua que ens comporta el tema de que desapareix el petit comerç proper, que era gent, sinó tot això de la llengua i la supervivència, sí, com a poble. Com a poble. És brutal, això.
2: Sí, sí, sí,
1: no,
2: sí.
3: És una globalització.
1: La llengua s'està perdent, però marxa. Perquè, clar, aquí parlem d'un pakistaní, que n'hi ha molts, amb tots els respectes, eh? Els xinesos, amb tots els respectes, però... et sabran algú d'espanyol, algú.
3: Sí, hi ha alguns que s'estan
1: arrelant de castellà.
2: Els fills ja... que van posant, si tu els hi parles el català,
1: és
2: la canalla de 20 anys.
3: Sí,
2: ja,
3: i n'hi ha que tenen
2: parla
3: ganes que els hi parles.
2: Català, sí.
1: És l'avantatge,
2: sí, de seguida,
1: que tenim
3: dels
2: de
3: pakistanesos, eh? Parlo també. Allà a la plaça d'Ajuntament, hi ha un que ven fruita, que aquell noi parla català com pot. Però li encanta quan li parles en català, cosa que no fa ningú, allò que fer jo i una cosina que tinc que no tinc cosina. Si em faig aquesta broma. Perquè no ho fem els catalans, no, no. Això. Però bueno, ara ja és actitud davant de la llengua i tot això, que tindríem molt a parlar aquí, perquè he treballat molts anys, per això vull parlar-ne, però que sí que és veritat que era un pilar el comerç, el petit comerç, per aquest tema, i igual que desapareix això, és aquesta reculada bestial.
2: Jo a casa meva, la floristeria, jo veig que ho parlen tot en castellà.
3: Ja.
2: I a mi això cada vegada que baixo
3: fa mal al cor,
1: sí, però a vegades també és culpa nostra,
2: clar, és culpa d'ella,
1: perquè ens dirigim directament en castellà.
2: Jo li dic a la Mònica, a veure, de floristeries tampoc no n'hi ha gaires, llavors nosaltres, gràcies a Déu, ens funciona, doncs què més que la gent que venen allà ja sabem qui som. Venen per les flors perquè els hi agrada la manera de treballar-ho i tot. Doncs també ha d'haver-hi un grau més, perquè tu els hi parlaràs en català. I és algo més
3: que
2: és
3: agrada.
2: Jo li dic a la Mònica, Mònica, fill meu, i sí, com baixo, llavors a vegades sí, com em veuen a part del català. Sí. Però
3: És un pes que aquests polítics que tenim i la Generalitat tants anys ha deixat perdre, perquè ha posat el pes en les persones, ha posat el pes en nosaltres i ara amb els nostres fills, que els hem educat en català perquè puguin viure en català i no poden viure-hi ni treballar-hi. I la teva filla és com la meva. Vull dir, estan preparats per sortir fora i ara l'únic que troben és el que troben i cap suport, perquè tu et diuen hábleme castellano i és que no mouen un dit. perquè això no t'ho poden fer. Vull dir, és ells que han sigut uns deixats, tots els que hi han hagut, del primer a l'últim.
2: Ja, ja,
3: i mai
2: ja,
3: s'han posat forts en això. Han fet una llei, han fet moltes... Sí. Iau, tot.
2: No ho han mantingut.
3: Tu sobretot, tu parles català, tu, apavila't, a primera línia, i si després et tens un merder, a mi no em miris. Això és el que hi ha. I qui m'ho vulgui desmentir, que telefoni, perquè ha sigut

0: això és
1: en no. Venen, algunes. Jo veig que hi ha algun grup aquí a Sant Boi que són aquests que els acompanyen i venen a preguntar.
2: Voluntaris.
1: I venen a la botiga a preguntar coses de la, del comerç, d'aquest, de les flors, de les plantes, de les terres, i ho venen, però pocs.
3: El que passa que no tindria que ser les obligacions... Obligacions i prohibicions. O sigui, el dir prohibit que parlar en castellà... No,
1: clar,
3: té de ser una cosa voluntària.
2: Natural,
3: i natural. Natural, com el que va a França i aprèn el francès per poder-se entendre amb les altres persones. El que se'n va a Euskadi i intenta aprendre, que és difícil,
1: sí, sí,
3: eh? L'euskera, però... Sí. Tot el que sigui saber...
1: Però és... a França vols dir que també obliguen? No. Jo és que amb
2: no
1: cal, tots aquests barris...
2: No els hi cal.
1: Clar, perquè també estan inundats.
2: No, perquè a més la majoria d'immigració...
3: El francès, sí.
4: Venen de països de parla francesa.
2: Venen d'allà, de ells van ser colònies, una de les colònies ocupades,
1: ja
2: una colònia
1: de
2: fa més recent, del segle XVIII o XIX, estava aquí, tota la immigració, majoritàriament aquella gent ja la van escolaritzar en francès. Vull dir que per aquí no crec que tinguin problemes, ara en tindran si els arriba d'altres països, però és un estat fort que defensa la seva llengua. Nosaltres no tenim cap estat que defensi la nostra llengua.
3: No.
2: Pots posar a Dinamarca o a Suècia o a Finlàndia, que són molt pocs, aquella gent no són gaires i també tenen molta immigració, però ja tenen un estat fort que defensa la llengua. Aquí no ens defensa ningú. Aquí el que ens fan és anar en contra.
3: Pues
2: vull
3: sí,
2: dir que
3: ja,
2: tenim
3: ja.
2: Tot en contra.
3: Però, Imma, perquè Suècia hi ha el suec. És una llengua oficial.
2: Bueno, però aquí...
3: Aquí, és clar, aquí
2: l'espanyol o
3: en tenim
2: eres.
3: Tres, quatre.
2: Tenim
3: el castellà, el català, l'euskera i el gallec.
2: No, aquí en territorial no. En el territori d'oficial, de llengua oficial, hi ha el català, el castellà, i hi ha l'aranès, el que es parla a la Vall d'Aran.
3: No, però estem parlant de Catalunya. Jo parlo
2: de Catalunya,
3: de tot Espanya.
4: Però l'aranès, una pregunta. L'aranès és llengua o és dialecte?
2: Ah, ja hi som, eh? Ara això ho deixaríem per un altre dia, perquè de preguntar-me si és una llengua. És una llengua.
3: Sí.
2: És la llengua d'oc que parlaven
1: els 16...
2: I encara parlen 16 milions de persones a l'estat francès, que encara és més exterminador de llengües que l'estat espanyol, que ja és dit.
4: Molt xuminista el francès.
2: Sí, o sigui que, bueno, això donaria per molt, eh?
1: No, sí, deixem-ho.
4: Pues deixem-ho que us digui una cosa. Jo sóc un dels que intento parlar sempre en català, Imma, i pago les conseqüències, eh? Pago les conseqüències perquè jo arribo a un bar, sento en una taula i ja veig que ve el xinès cap a mi i li dic, vull un cafè descafeinat de màquina sol. El xinès, sense dir res, dona la volta i se'n va. Ja ve un tallat. Jo, a més de canviar, torno una altra vegada. Li he dit que vull un cafè descafeinat de màquina sol. I el xinès fa, ah, vale. Se'n va
1: un carajillo.
4: I aporta un cafè normal. I al final m'haig de veure, Imma, al final m'haig de veure el que vol el xinès.
2: Clar. Com el cafè amb gel, que és cafè amb llet, no?
1: Sí. Jo,
4: això no és una història, això m'ha passat.
1: Jo saps què els hi faig? Jo quan els hi parlo de coses així, els hi dic en català. I si veig que d'allò, llavors els hi faig en castellà i els hi torno a fer en català perquè aprengui. I els hi faig dir. Jo els hi faig dir en català.
3: Molt bé, molt bé.
1: I bueno... Pues, almenys que ho diguin, després si ho
3: deuen
1: pensar aquesta que... Jo li dic, a veure, digue-ho, i un altre dia ja veurem.
3: Normalment són bastant intel·ligents, eh? Sobretot les dones xineses.
1: Sí, oh, i tant.
3: Són molt vives, eh? Perquè...
2: És que si vas a mirar, ells també que arriben aquí, i ells el que venen, no han vingut aquí a prendre català, aquí han vingut a treballar.
4: Exacte.
2: I què veuen ells? El que veuen és que el català no existeix, és veritat, és així. Llavors què fan? Pues el que hi ha, i què faries tu? És que posar l'èmfasi en la gent, en el poble, jo és el que trobo que sí, que ha de ser una part de la normalització del que sigui, però és el que s'ha fet, no s'ha fet absolutament res més. A posar-la a l'escola, i ara ja el tenim també perdut, a l'escola, és bastant perdut.
1: Això és el que anava a dir, l'escola.
2: Per favor.
1: Tinc una veïna que té una nena d'ara començat ja als salesians, petita, i ha anat a la guarderia, tot en català, ha començat als salesians... I és que a mi ja m'ha parlat en castellà.
2: I aviat et dirà que vol parlar en castellà perquè allà li diuen

0: aquesta catalufa i coses així, ja
1: jo,
0: veuràs.
1: Jo no ho entenc,
0: ja
1: penso.
0: Veureu, ja passava fa abans.
1: Però com pot ser que no, perquè si és obligació parlar el català i ho han d'aprendre, perquè l'aprenen, no? Escriure, bé, l'han d'aprendre, no?
2: Home, i per segons...
1: Aquests xinos que venen, que diem que han anat a l'escola, bé, el parlen el català.
2: Home, els Mossos. Els Mossos tenen de tindre un nivell
0: no
2: de català,
0: i
1: no el busquis,
0: no.
3: Però tornant al tema del comerç, que és el que hem iniciat.
1: El tema del comerç.
3: Tornant al tema del comerç, la llenga, en aquest cas concret dels xinesos i aquesta gent, els pakistanesos, la llenga parlada no els hi afecta en el negoci, perquè automàticament nosaltres, els catalans, canviem d'idioma. Llavors ells s'han donat compte que no cal tampoc aprendre, no afecta. Si ells veiessin que el fet de que no poden servir una determinada cosa perquè no s'entenen, que aprendrien, però com que veuen que no afecta gens, no afecta gens, i tots que acostumen a canviar no tenen cap problema. No cal que facin això.
0: Sí, hi ha més estratègies. Posar cara de perduda, o hi ha els quatre que es fan els xulos, però tenen moltes estratègies, perquè jo penso que és les mateixes que faríem servir nosaltres si anéssim a un país que no coneixem la llengua, que estem fora de casa.
1: Hauríem d'anar amb el mòbil...
0: I que tens dues llengües per aprendre, no una, perquè aquí és així. Doncs què faries tu? A veure, el mínim possible per sobreviure. És que posar l'èmfasi en la gent, que ho trobo bestial, perquè dius, sí que ve el poca solta, que et diu aquí me habla espanyol, sí, perquè d'aquest semblava que no en teníem, però n'han vingut molta gent de Sud-amèrica, molta. No dic tots, perquè n'hi ha molt bé, però n'hi ha que ja vienen, que ja lo saben, a mi aquí me habla castellano, i fins i tot a Barcelona van fer una obra de teatre dient que els catalans l'únic que fem és voler imposar el català, i bueno, sí. Ja es veuen tant en cor com els feixistes de... Compte que no dic tots els sud-amèrics, ni molt menys, perquè conec a molts que són... Bueno, diríem meravelles, però ja hi ha el grup de pressió que s'ha posat al costat de tot això de l'altra llengua.
1: Ja s'hi ha
0: posat la
1: política.
0: Perquè no tenim defenses, estem sense defenses, no tenim polítics, no tenim estat, no tenim a ningú que ens dongui suport. Aquí estem. I així ens va.
2: Falten eines, Imma, perquè quan moltes vegades s'ha fet cursets, perquè se'n fan alguns per començar els nouvinguts, ensenyar-los el català, hi ha llista d'espera.
0: Sí, bueno.
2: I no es preocupen tampoc de fer més classes. Fan la classe perquè la Diputació els hi paga o qui sigui que ho pagui, fan aquella classe d'un mes i s'ha acabat. Cosa que tindríem de fer més èmfasis en...
0: Sí, però pensa que existeix un organisme que es diu Consorci per la Normalització Lingüística, que treballa amb 1.700 persones i que totes elles o la majoria estan dedicades a això. I que he treballat allà, vull dir que t'ho dic perquè he treballat allà.
2: Però no trobes persones que et vinguin a
0: perquè
2: fer cursets de català.
0: Perquè
1: si ha de ser per tot Catalunya.
0: Perquè està ja supersaturat i té un pressupost, però que té un pressupost de milions i milions d'euros i que no dona tot l'abast. I què passa després? No dona tot l'abast per acollir al principi, però després aquest acolliment es perd, perquè quan van al carrer ja no fa falta.
1: Ja no
0: el troben. I llavors dir, bueno, com que no el poden aprendre, no el faran servir. No, clar, això és una part que pot ser, si no el poden aprendre, clar, que no el poden fer servir, però és que quan l'aprenen tampoc el fan servir, perquè a fora no hi ha català. No, hi ha català. Això ho diré aquí, allà que telefoni l'alcaldessa, que a mi és igual. Llavors ens dius, què hem de fer? Queixar-nos de que no hi ha prou professors quan treballen 1.700, que això costa una pasta que si ho sabéssiu dels impostos nostres, dius, a veure, aquesta és la queixa? No, és una que va més a l'arrel d'això, que no hi vol anar ningú. Que diu, bueno, la gent perquè es canvia de llengua, bueno, que aquests perquè no poden anar al curs, dius, bueno, a veure, sí, clar, sí, però on està? El que passa en un altre país, ara mateix que hem posat com França, passa això a França? No. Els és igual que no vagin a classe, per què? Perquè quan vagin al carrer, si no el saben, no podran treballar, o no podran i ja està, això, aquesta és l'eina. Perquè si tu de veritat demanessin el català per treballar, tot sí. Això seria una altra cosa. El demanen, els metges els agafen...
1: El demanen,
0: la majoria de metges que tenim és que no ara. Ens podem ni morir en català. No ens podem ni morir en català, no ens poden atendre en català. És que en res de tot això no es demana un mínim de la llengua per treballar aquí. És mentida. I encara es vota que es demani menys. Ara es va votar al Parlament... al Parlament, i ja no diré noms de grups polítics perquè llavors ja passaria, però es va votar no demanar tant de català aquests nouvinguts, perquè no cal, i ho va votar un grup que semblava que era independentista, que dius, què esteu fent? Vull dir, no, de debò que no es va a l'arrel del problema.
2: Sembla que
1: això s'ha acabat del comerç.
2: Unes reivindicacions, anem d'anar del comerç,
1: perquè nosaltres tenim una edat i ens dol ens dol, i esclar, llavors veiem que ho estem perdent pels nostres nets, perquè jo, la meva filla ja ho sap tot el que jo li puc dir, però els nets ja...
2: I més havent passat una repressió que tenies prohibit parlar el català i després d'haver-ho aconseguit que volies una normalització, sí. Sembla que torni a
1: moltes coses.
2: Però bueno,
1: què hi farem?
2: Hem donat la nostra opinió i tothom té dret a donar la seva opinió i el dret a pataleta,
1: i que Sant Boi que els comerç que quedi almenys que sigui vigilat pels nostres
0: i preservat,
1: clar, que siguin legals tot i que no tinguin aquella gent allà posats allà dintre el racó que no saps ni què els hi dius, només t'ho pesen i t'ho diuen. Jo l'altre dia vaig anar, és que jo soc de por, vaig anar a preguntar, no me'n recordo què era, una cosa, i no m'entenien, i anaven dos paquistanis, dos nois, i llavors jo arribo un moment i vaig dir, algo de cuinar, o era pasta, o era algo, digui, vosaltres cuineu? Cocinar para comer, no. Digo, clar, perquè sois hombres, els hi vaig dir jo, perquè sois hombres, la cocinen les mujeres. Llavors jo vaig dir un castellà per veure si m'entenia. I tots vam riure, devia pensar que és un terror. Home, bé,
2: és
1: home,
2: com ves. Aquell que se'n va a un bar, no? Això és una dita, no? Se'n va a un bar i diu, ¿cuánto le debo? I diu, 20 euros. Diu, dígamelo en castellano, diu, 40 euros. Diu, no me ha dicho 20.
3: Sí, que té bo.
2: Mira. Això és un xiste, no? Però un acudit, vaja.
3: No ho entenia, no ho entenia.
2: Un acudit, però quan segons com ja...
1: Ja ho entenc, no?
2: Bueno, hem fet una mica de tertúlia per anar escalfant motors cara a l'estiu, oi?
1: Que
2: tant de bo tinguéssim un... ens escoltessin, no? I tinguéssim una mica de pes a dintre d'aquesta societat.
1: Almenys els que quedem de la nostra edat o de la vostra, que
2: per deixar-los, perquè no es perdi.
1: Perquè vagi, s'ha d'anar dient,
0: És molt important el comerç de proximitat per molts aspectes,
1: Jo un dia estava amb una senyora sud-americana, amb una nena, i la nena jugava i no sé què, jo me la mirava i li vaig dir en català. I el primer em va mirar. I jo li vaig tornar a dir-ho tot en català i em tornava a mirar i al final em van contestar en català.
0: Veus?
1: I vaig pensar, aquesta nena sap el català però ha trobat una persona del
0: carrer
1: que li parla el català i llavors, i aquesta és la seva mare, vam tenir quatre coses, i la nena contestava,
0: encantats.
1: Oi, que bé que hi ha el català i no sé què, i no sé quant.
2: És que és cultura,
1: pues, clar.
2: És que quan comencem a mirar-nos que el sapiguer diferents idiomes, diferents llengües, formi part de la cultura, llavors avançarem. Però mentre hi hagi aquesta catalanofòbia a tot Espanya, perquè tots sabeu que per guanyar unes eleccions a fora de la resta d'Espanya s'ha de parlar malament de Catalunya.
3: Comodín de Catalunya.
2: Aleshores, mentre hi hagi aquesta catalanofòbia, difícilment avançarem.
0: Poc que pensarem.
2: Quan tot això ho tinguem una mica... lligat. Ai, llavors ens anirem
0: poc avançarem, ens estem lligats.
2: Tant de bo ho puguem veure-ho nosaltres.
1: Ho veuré jo.
0: Si no deslliguem l'estaca, no tenim res a pelar aquí, aquí dintre.
1: Que cantàvem l'estaca als anys 70 i 60 i 70, que eren felices.
2: Home, jo recordo la primera diada de l'11 de setembre a la plaça Catalunya, va ser espectacular.
0: Espectacular, estava jo embarassada llavors, fixa't.
1: Però bueno,
2: I ara ja ni ens en recordem de l'11. No. Possiblement perquè s'ha politaritzat molt, no? I ara, doncs...
1: Hi ha molts partits polítics.
2: És diferent.
1: I és el que ha dit ella, que n'hi ha que són independentistes.
0: No vull parlar, perquè m'agafa els 5 minuts.
2: Bueno, deixem estar la política, pels polítics.
0: I
2: ara, Imma, crec que tu ens portes un tema que...
0: Jo que portava un tema
2: ens aliviarà una mica, no?
0: Que no té res a veure gaire.
2: Vinga, doncs començarem...
0: Vinga. Molt bé, doncs vinga, ara canviem de història.
2: Canvio de tercio, diem en castellà, que a tu t'agrada.
0: Canvio de tercio, m'encanta. A veure, com a llengua és una llengua, com totes les altres.
2: No, clar que sí.
0: El que quan alguna llengua t'oprimeix, doncs sempre li agafes manies, clar, no falla. Bueno, doncs això, que avui havia pensat parlar-vos d'un tema així una mica diferent, que feia dies que no tocàvem, perquè potser amb el temps que fa que vinc potser algun dia el vam tocar, però, bueno, a veure, us explicaré una mica. No sé si us ha passat mai que entreu en un lloc o bé escolteu una conversa al carrer o veieu o sentiu una notícia a la televisió i de cop i volta us ve com una mena d'incomoditat, alguna cosa que es remou per dintre. És allò que a vegades ens fa dir: no entenc cap on va aquest món, o no sé on anirem a parar, això cada cop està pitjor.
2: És això aquesta. No és alguna vegada, això ara és sempre.
0: Sovint. Bé, arribes a pensar que potser és que et fas gran o que el món va massa ràpid, però moltes vegades el que passa és que el que sentim no és perquè siguem d'una altra generació, no, sinó perquè és com un xoc de valors. D'aquí ve que avui us vulgui parlar d'aquest tema dels valors que tenim cadascú com a persones. Perquè segurament aquesta incomoditat de la que us he dit o del que us he parlat és perquè ens han qüestionat o ens han vulnerat valors com poden ser, doncs, per exemple, la dignitat, el respecte, la honestitat, quan estem sentint segons què sentim. Què són realment els valors, no? Allò per definir-ho. Si agafes el diccionari, diu els valors... el diccionari són els valors que es defineixen com una qualitat com un conjunt de qualitats que fan que una cosa o una persona sigui apreciada. O sigui, els valors que té una persona són allò que és realment important per a aquesta persona. És com el filtre amb el qual decidim que quines coses estan bé i quines estan malament a la nostra vida. Els valors són com els nostres, diríem, motors interns, que ens impulsen a actuar, a moure'ns. Diríem que són com una brúixola que ens indica el camí per viure amb coherència i que les coses que fem ens satisfaguin. Fent-ne com una metàfora, ens podríem imaginar com les arrels d'un arbre, que no es veuen, són les nostres arrels que mantenen dret el nostre arbre, i quan bufa el vent de les opinions dels altres o quan arriben les dificultats de la vida, si les arrels són fortes i sabem quines són i que les tenim, l'arbre no cau per molts vents que bufin. He volgut aprofitar aquesta metàfora de l'arbre. Penseu en un moment de la vostra vida en què us hàgiu sentit realment enfadats o indignats. Pot ser molt bé que en aquest moment algú estava trepitjant un dels vostres valors. I per contra, quan es sentiu en pau i en plenitud, és perquè estem alimentant els nostres valors. És així d'important aquest tema dels valors. I d'on venen aquests valors? Com els adquirim? Com els tenim? Doncs la majoria dels nostres valors són heretats, són com una herència. Neixen de la cultura, de l'educació i del que veiem a casa. i els anem fent nostres de mica en mica. Els assimilem de manera inconscient i profunda, queden ben arrelats. I tot això per influències del nostre entorn. També molts valors neixen a vegades de les nostres ferides, de les coses que ens han anat malament, o també de les nostres victòries, de les coses que hem assolit. Per exemple, per posar un exemple, si algú ha viscut una gran injustícia, pot ser que la justícia es converteixi en un pilar fonamental de la seva identitat. Els valors són com una mena d'energia en acció, i podríem dir que són el que ens fa considerar que una vida val la pena de ser viscuda. Ens tenen molta força, ens fan moure molt. I com els tenim col·locats, aquests valors? Com els tenim col·locats a dins nostre? Com els prioritzem? Perquè no tots els valors tenen el mateix pes per a cadascun de nosaltres. La clau no és saber quins valors tenim, sinó quin ordre, en quina prioritat els tenim col·locats, i si aquesta, diguem-ne, col·locació ens aboca a algun conflicte. Per exemple, si tinc la seguretat com a valor prioritari en la meva llista de valors, però també tinc bastant amunt d'aquesta llista i tinc l'aventura, si la seguretat està per sobre, per exemple, és possible que mai no m'atreviré a fer cap canvi important, com podria ser un canvi de feina o un canvi de parella, per què no? Això depèn molt.
2: No és tan fàcil. Bueno, les dues coses són difícils, són difícils, oi? Tant el canvi de feina com el de parella.
0: Exacte. I quan ens els qüestionem, aquests nostres valors? Què passa quan la vida ens els posa a prova? Doncs que, pel que sigui, a vegades actuem en contra d'aquests valors, Moltes vegades és per pressió social o a vegades per por. Sentim com quan ens els qüestionen i no els podem fer servir, tenim com un malestar físic i emocional. És com si et traeixes a tu mateix. Per posar exemples, Imagineu algú que té com a valor principal la família. La família, la conciliació, el grup, no? Tenir-ho acollit. I treballa en una empresa que li ofereix un ascens amb molts més diners dels que guanya. Però resulta que ha de viatjar cada setmana, ha d'estar tota la setmana fora i no estar a casa, no? Si tria els diners per pressió social, ja sabeu el que passa, no? Tens més èxit, tens més diners, tens més estatus, doncs el seu valor aquest que tenia ell com a principal, que és la família, patirà. I pot ser que acabi, doncs, no gaire bé, o gravant-se, o estant trist, perquè aquí li falla el que és les dues coses que més li importen. O un altre exemple, si el teu valor principal és la solidaritat, allò que tu ets solidari, que t'agrada sobretot ajudar els que més ho necessiten. Si, per exemple, estàs treballant en un banc, la cosa trontolla per tot arreu. Ah. I perquè jo no veig que hi hagi molta solidaritat en un banc.
2: No. Interessos sí, solidaritat sí. No gaire.
0: I aleshores no t'abandonarà mai aquest malestar físic, que és fins i tot físic i sobretot emocional, que dèiem de no tenir satisfacció amb la feina que fas. Això passa, he posat aquests dos exemples perquè els sé, i els sé de la vida real, però segurament hi ha molts més que ens trobem en el dia a dia.
2: Clar, és el que dius tu, no? Ja cada persona té la seva escala de valors.
0: Totalment. I llavors, quan aquesta escala l'has de modificar, és quan tot trontolla i quan no et sents bé. Clar. Moltes vegades. Per això m'agrada parlar una mica de revisem els valors, no? Imaginem que una persona que ja està jubilada i ha vingut per aquí, perquè d'aquest tema l'havíem parlat algunes vegades, Mari Carmen, doncs això, imagineu que una persona que ja està jubilada i el seu valor principal és la generositat, la solidaritat, ajudar els altres, a la família, a la comunitat, i que de fet tota la seva vida és el que més ha fet. Doncs de sobte es veu jubilat i pensa que té l'oportunitat aquesta de gaudir de tot el seu temps per ell mateix, de dir, ara sí que tinc temps, ara em dedicaré a mi per viatjar, per descansar, per dedicar-me temps. I ara, què passa? Pues que el seu valor principal sense oblidar el primer, no vol dir que l'oblidi, és el benestar personal. Diu, vaig a dedicar-me a mi perquè és aquest temps. Llavors, el conflicte apareix quan els fills li demanen, per exemple, cuidar dels nets moltes hores, ja que això ho hem parlat moltes vegades.
2: I tant.
0: Si la persona diu que sí, que accepta, i, però ho diu només per obligació, encara que actualment el seu valor actual és aquest del benestar, de dedicar-se més temps per a ell, doncs passarà que se sentirà fent això, diu que sí perquè toca, esgotada i ressentida. Aleshores, què podem fer aquí? Quan algú o algun fet qüestioni un valor nostre, és un moment on de preguntar-se aquí, en aquesta diguéssim disjuntura que és de triar una cosa i una altra, en comptes de dir-me preguntar-me per què, que en castellà seria per què, ens preguntaríem per a què, per a quina cosa faré aquest canvi de valors en aquest moment. És contestar-te aquesta pregunta. Si responem bé en aquesta pregunta, i per exemple ens triem que el que hem de fer sí que és veritat, que és cuidar els nets, doncs aleshores és millor pensar que tornem al nostre valor d'abans, d'allò de la generositat, de la cohesió familiar, d'ajudar allà, perquè aleshores ho farem amb una energia totalment diferent, perquè sabem per què ho fem, pel que fem aquest canvi.
2: O sigui, és fer una valoració dels valors.
0: Exacte.
2: I a vegades, per lo que tu, pel comentari que has fet, és saber dir no. Que això també necessitaríem un altre programa, no?
0: Un
2: que això també entra dintre de la valoració, dels valors.
0: Exacte. I llavors, quan fas aquesta tria, perquè moltes vegades la vida t'ho porta, i he buscat aquest exemple perquè m'ha semblat molt adequat, perquè moltes vegades l'hem trigat aquí, la solució mai no serà en els termes de bona o de dolenta, sinó coherent o incoherent. Depèn del que ens contestem en aquesta pregunta, si som sincers amb nosaltres mateixos, i llavors doncs, serà coherent o incoherent amb la nostra pròpia escala de valors actuals. Això està bé, fer aquest procés, perquè el que tu necessites és acceptar allò o canviar-ho, i no dir sí, va, perquè com que no tinc més remei o el que sigui, és com una altra cosa.
2: Llavors el lloc de valor es transforma en obligació, no?
0: Exacte.
2: És que tinc l'obligació perquè és el meu net.
0: Exacte.
2: Perquè és el meu fill que ve a dinar.
0: Clar.
2: I a lo millor jo me n'estic d'anar-me'n a lo millor al cinema perquè
0: també
2: li tinc de fer el sopar,
0: ara em tocava. Clar. Perquè jo m'he jubilat i era per mi, i llavors si ho canvies i dius, bueno, vaig a veure quin valor ara vaig a prioritzar més, quin em surt del cor. Si el que et surt del cor és el teu benestar, també sempre ho dic, és que un ha de ser sincer amb si mateix, i a la vegada que ho és també ho és amb els altres. Però bueno, és una bona proposta per no triar així a la babalada, dir, bueno, ara com que ho diuen, ves que els hi haig de dir, no?
2: Clar, però tot això va lligat amb el que parlàvem la passada vegada, l'altra vegada que vas estar parlant, el sentiment de culpabilitat.
0: Exacte.
2: Perquè si tu, el teu valor és anar-te'n al cinema per dir alguna cosa, i el teu fill et diu vinc, o la teva filla, o el teu net, vindré a sopar, llavors si li dius que no, no gaudiràs del cinema.
0: Exacte. Com puc estar jo al cinema? O com no puc cuidar jo d'aquesta persona malalta,
2: exacte,
0: que se m'emporta tantes hores...
2: Com li tinc de dir que no?
0: Que jo necessito més per mi, però com estaré jo en l'altre lloc mentre l'altre... I llavors, aquest dilema és important que el parlis amb tu mateix, això te l'has de mesurar molt bé, perquè això t'ajuda moltíssim a l'hora de prendre les decisions i per què les prens, i et deixa en un lloc molt més equilibrat, no? La clau és entendre que els valors es poden canviar, no és una cosa que la tens i ja està. No són inamovibles els valors. Si recordem el que era important per a nosaltres quan teníem 30 anys, per exemple, si podem recordar-ho, perquè d'això ja potser fa massa.
2: Ja ni me n'en recordo.
0: potser la prioritat que teníem llavors era o ser molt independents, no? o tenir ambició, no? Per prosperar. Doncs potser ara als 70 o als 60 o més és probable que hàgim deixat pas a uns altres valors, com poden ser doncs, la pau interior, la calma, l'harmonia, i que la tinguem més amunt a l'escala de valors que no la teníem aleshores en els 30 anys. Si això ens ho sabem reconèixer, també és un valor que pesa i que l'hem de valorar. Què volem? La calma, l'harmonia, què volem? Això és interessant, no? Jo ho deixo aquí perquè sempre és una estoneta curta i no dona per més, però penso que el que és important és que estem atents als nostres valors, quins són els que més ens importen, quins són els que sí que ens qüestionem i que llavors ens fan viure malament o ens fan estar enfadats, eh? Aquests que volem i no tenim. Vull ser lliure i no tinc una hora per mi, això ha de fer patir si tu tens com a prioritat aquesta cosa de ser lliure, no?
2: O sigui, analitzar el que són els valors, mesurar les conseqüències i veure poder que triar el que realment et convé.
0: Exacte, en comptes de dir, ara ho diré en castellà perquè sona més clar, en comptes de dir per què em passa això a mi, sinó per a què haig de fer aquest canvi, per a quina cosa que va, per a què, eh? És no per què.
2: Sí, clar, saps? La traducció en català és el mateix, però en castellà...
0: Es diu per a què, s'escriu per què i per a què, però quan ho parlo sona igual i per això ho dic en castellà.
2: Molt bé.
0: És molt diferent preguntar-te per què que per a què.
2: A pesar que avui has vingut una mica reivindicativa, però t'ho perdonem.
0: Quan em toca la fibra, penso no parlis, però no me'n puc estar. Si hi ha alguna cosa que m'altera una mica és aquesta, no crec que n'hi hagi cap més, mira què et dic, ni les feministes, que també són aquelles que també et fan alterar. Sí,
2: són,
0: sí.
2: No, són temes aquesta, que són una mica delicats i feixucs de tocar.
0: Però aquesta de la supervivència com a poble, aquesta em toca molt i em costa molt. Bueno, doncs, tornant als valors, el que és important és que estem atents als nostres valors. Quins són els que més ens importen, quins són els que sí que ens qüestionem i que ens fan viure malament o que ens fan estar enfadats. Això és important. Què tinc que, com a valor que no compleixo, no? Estic volent ajudar tothom, sóc molt solidària, me n'aniré allà, que hi ha gent que no té casa, que no sé què, però després me n'haig d'anar a treballar al banc, que si no pagues l'hipoteca pren la casa, que li importa un pito la teva... M'entens? És una... Ara poso aquest exemple, que és molt fàcil, que no et deixa viure. Llavors, aquí sí que has d'intentar prioritzar, i prioritzar vol dir fer canvis, molts canvis a vegades, no? Però si l'escoltes, després ets més feliç. I, per tant, és molt important defensar els nostres valors, però també compte, que defensar un valor no vol dir imposar-lo, dir, bueno, com que jo sóc així, aquí tothom, doncs, significa posar límits, però sempre des de la calma, perquè aquí ja ho hem parlat moltes vegades, que tot es pot dir, tot es pot demanar, però el més important és com ho dius o com ho demanes. No oblidem, doncs, de fer-ho sempre des de l'empatia, des de l'assertivitat, perquè la millor defensa d'un valor és l'exemple. Si el nostre valor, ara per posar un exemple, si el nostre valor és el respecte, respectar, que et siguis respectat, doncs defensar-lo a crit seria una contradicció absoluta. Tens allò de dir que, com fem servir el que més volem. I no sé si encara tinc temps, sí, una mica.
2: Sí, sí.
0: Per acabar, doncs, us volia proposar que si tenim una estoneta avui mateix o aquesta setmana, podríem pensar quins són els nostres tres valors fonamentals. Perquè hi ha molts, hi ha un, no us n'he parlat, però hi ha una enquesta que et fa, bueno, una enquesta és com un treball, que et presenten tots els valors que pot tenir una persona i estan dividits en 5 grups i hi ha 12 valors a cada grup. En total hi ha uns 60 valors. Tu quan la fas, de cada grup en tries un, i al final acabes amb 5, imagina't, amb 60 que te'n posen, i d'aquells 5 després et diuen que en deixis un. Vull dir, perquè realment prioritzis de veritat quin és el valor que més et mou a tu. I et sorprèn moltes vegades quan fas aquest exercici. No l'he portat perquè llegir-los tots 60 no calia. Són molts, els valors que tenim. I està molt estudiat, és un estudi d'una empresa...
2: Els valors que tenim o que voldríem tenir. Perquè vols dir que tenim aquests 60 valors?
0: Si jo ara et faig preguntar, si tu ara et poses molt seriós i em dius què és el que més em mou com a valor de ser, de com a persona, que em tira més endavant, quin és el que més necessites tenir complert? Quin és el teu valor? L'honestedat? L'alegria?
3: L'amistat?
0: L'amistat?
3: La fidelitat? El civisme? La humanitat?
2: Sí, però escollir-ne un...
0: Un fotimer.
2: Escollir-ne un...
0: Al final,
2: costaria,
0: tots, Sí que costa, perquè són, agafes cada grup i de cada grup que n'hi ha 12 n'has de triar un. Yeah. I són 5 grups. I després, d'aquests 5, queda't amb 3. I d'aquests 3, queda't amb un. És tot un procés, Te'ls llegeixes tots, penses i... no, ho he portat aquí perquè no és temps, però vull dir que és una bona reflexió. Per això et deia, si tenim temps, de pensar quins són els 3 més fonamentals per nosaltres i mirar si la nostra agenda de la setmana, de les coses que hem de fer, amb la llista de coses que hem de fer, allà si reflecteixen aquests 3 valors que hem pensat. Perquè si no és així, hauríem de mirar de veure si podem dedicar una estona a canviar alguna coseta, perquè si no hi ha temps per cultivar els nostres valors, realment potser és que els tenim una mica rovellats.
2: Sí, i a vegades...
0: I amb això hem d'estar alerta.
2: Tampoc ens coneixem, perquè jo potser et diré, per mi un dels valors molt importants de la persona és la modèstia, el ser modest. Però, potser, a la que t'analises, dius, però modesta no en soc, perquè potser jo dic, és que, clar, jo soc molt eleganta, perquè jo soc... això no té res a veure amb la modèstia que tu vols. Clar, moltes vegades per això et dic que és complicat, no?, definir-te tu mateix, perquè jo crec que no ens coneixem nosaltres mateixos.
0: Sí, no ens coneixem perquè tampoc ens parem molt a pensar-ho. És que més vull jo ara ser? Vull ser lliure? Vull fer el que jo vulgui, quan ho vulgui, a l'hora que vulgui? Llavors mires la gent i dius, realment fas això o què fas? Sempre hi ha un límit aquí. Quan no prioritzes això? Poques vegades, perquè en general sempre tendeixes a organitzar-t'ho per ser lliure, per ser això que vols més. O ser honest. Ai, no, però honest no sóc, perquè quan vaig a parlar amb aquells els he de fumar un rotllo que la meitat no és honesta. Però que sigui, perquè convé dir això o allò, doncs pensa tu. Perquè tot això és com tibar la corda i aquell neguit, aquella cosa que no et deixa... I ens sembla que no, però si realment pensem el que els valors nostres, que en tenim molts, si volem estar bé... I viure d'acord amb allò que valorem de veritat, i això és el que ens donarà més sentit a la vida, més estar d'acord amb nosaltres mateixos.
2: O sigui, que ens dones deures per fer casa.
0: Jo us ho
2: que
0: poso.
2: Escrivim en un paper els nostres valors prioritaris.
0: Sí, els que et vinguin, perquè n'hi ha molts, ja et dic, dels que...
2: Sí, però després ja vas rebaixant,
0: rebaixant.
2: És com el si no fos a la maleta, el per si a cas de la maleta quan vas de viatge, no?
0: Exacte.
2: Després vas traient. Doncs amb això deu ser igual, oi?
0: Sí, si et sents doncs... tu mateix, com que això no t'ho ha de veure ningú, perquè t'ho fas tu, dius, vaig a posar què més, què motiva més a mi? Ser honrat?
2: I clar, i quan
0: ser
2: diguis...
0: sincer, saps? La sinceritat per mi és bàsica. Pues, saps?
2: Allò, i el posar el per què, no? O sigui, si tu dius, el meu valor és, per exemple, com has comentat, la sinceritat, per què? Perquè quan pots ser sincer, quan no pots ser, perquè
0: exacte.
2: No sempre
0: i què
2: podem
0: passa
2: ser
0: quan
2: sincers.
0: Algú, perquè quan més ens rebel·lem és quan ens en qüestionen un de valor. Per exemple, si tu t'agrada la sinceritat i et venen a dir mentides,
2: clar.
0: Ràpidament allò és bum.
2: Doncs, Imma, ho hem de deixar aquí perquè hem d'anar ara a les notícies de les 5. I ja ho sabeu, amics oients, ja teniu deures per fer, perquè després ens ho aclariràs una mica, no?
0: I
2: si
0: tant.
2: Vens la setmana que vens, ens ho podràs aclarir. Doncs bé, tal com he dit, fem una petita pausa per les notícies i tornem de seguit. Fins ara mateix.

0: 3GAT Info.
1: Bona tarda, són les 5. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a la C15 de Vilanova a Sant Pere de Ribes, direcció Vilafranca, per un camió avariat. La C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, a causa d'alguna possible incidència. I es manté interrompuda la circulació de trens a l'R2 sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per l'atropellament d'una persona. S'està fent servei alternatiu per carretera.
1: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig. Amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions, les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre la CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la quarta setmana. Alberto Núñez Feijóo del PP pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni tampoc necessari. El judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès pel PP. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà Lleó XIV serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010 també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català en la salutació inicial.
0: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins rep a la Cel Igualada en el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. I a tot això, l'Espanyol ha confirmat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb cel variable a les comarques de Girona i de Barcelona, pocs ruixats i concentrats cap a la Garrotxa, al Ripollès i alguns a la resta del Pirineu. La tarda es mantindrà càlida, si bé les màximes més altes rondaran els 34 graus.
0: 3CAT Info.

0: dels metges. Els metges tenen de ser totalment vocacionals, no tenen de mirar com una feina, sinó com una vocació.
1: Bueno, fue genial porque una de las chicas de Britannis y trabajaba, corría de aquí para allá, estaba en todo presente, cambiaba uno, sacaba otro, llevaba carta, y un día le digo, ay, ¿cómo corres de aquí para allá? Me dices, es que esto es una faena, si no, no sería faena. ¡Qué concepto! ¡Qué concepto que no toda la gente lo tiene!
0: Ya,
1: trabajar es eso, es romperse el lomo, como decimos nosotros, ¿no?
0: Sí.
1: La verdad, yo agradezco, pero
0: pues,
1: no sé...
0: Mabel, me n'alegro moltíssim de tornar-te a tindre aquí,
1: bueno,
0: és la teva
1: gracias.
0: Experiència, i bueno, ara, a veure l'Enric, què ens portes avui, Enric?
2: Avui porto una cosa xula.
0: Xula, vinga, sí. Doncs ale.
2: Avui
0: anem.
2: Farem...
0: Home, avui tot el que hem parlat és xulo, és, una,
2: sí.
0: És entre reivindicació,
2: sí, miqueta...
0: protesta i...
2: Jo marxo una mica del tema malalties i això, aquí jo m'agrada fugir una mica. Canviarem de tercio, que deien abans, canviarem de tercio. Farem una breu història del canal de la dreta del riu Llobregat.
0: Ah.
2: I primer de tot...
0: Precisament la setmana passada en vam parlar amb el Martí, sí. de visitar el que era la dreta, bueno, la dreta i l'esquerra, perquè era tot el delta del Llobregat. Ja. Vull dir que tot va lligat.
2: Sí, i primer direm que la xerrada és una història viscuda. Doncs jo no sóc pas un historiador de carrera. Si surt alguna pífia o alguna incorrecció, sapiguem disculpar-la.
0: Bé. Et posarem una falta.
2: Val. Sempre amb bona fe. El canal de la dreta va ser i és una infraestructura clau pel Baix Llobregat, concebuda per transformar una zona d'aiguamolls i febres en una potència agrària. És una anècdota que és sabuda per als historiadors, i és que el poble del Prat del Llobregat es coneixia com el poble de les febres. Era perquè, al no haver les infraestructures que es van fer amb el canal de la dreta, les aigues no desaiguaven i quedaven enxercades, enclotades, més que enxercades, diríem enclotades, a vora del Prat, i ocasionaven, entre mosquits i malalties, unes grans febrades a la gent del Prat. Bueno, deixem-ho, això ja ha passat. Bé, doncs direm que comença la seva construcció als anys 1819, però varen parar-la, aquesta construcció, unes inundacions, i al final de tot s'inaugura a l'any 1859. Són temps de desamortització. Hem d'entendre el senyor Mendizábal, el senyor Madoz, eren tots polítics de l'Estat que, per guanyar diners, per fer cash flow, van decidir expropiar unes quantitats de terreny, sobretot de la Iglesia, que en deien terrenys de la Mano Negra, i van aconseguir fer molts terrenys de cultiu. L'enginyer del canal és un tal, primer enginyer, Eusebi Soler. L'augment d'hectàrees de regadiu va ser importantíssima, molt important. I, per situar-nos una mica, direm, mirat el riu de Llobregat de terra cap a mar, és a dir, de Montserrat cap avall, diríem que l'esquerra del riu seria el canal de la Infanta Carlota, regant els municipis de Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, Cornellà, Bellmitge i Zona Franca. I a la dreta del riu, mirant-lo, tal com dèiem, de Montserrat avall, tenim el canal de la dreta del riu Llobregat, que rega els termes de Sant Vicenç, dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Bony, Viladecans, Sant Joan d'Espí, Gavà i el Prat.
3: Sant Joan d'Espí.
2: I esperava que m'ho diguessis. Sant Joan d'Espí està a l'altra banda del riu. Està al poble de Sant Joan d'Espí, està a l'altra banda del riu. Però té una espècie de gaia que travessa el riu i és de Sant Joan d'Espí. Jo esperava que m'ho diguessis.
3: Recordo d'unes terres haver d'anar a pagar els impostos i no anaven a aquest ajuntament, no. Hem d'anar a pagar-los el de Sant Joan d'Espí.
2: Sí, és significatiu.
0: I Viladecans.
3: És veritat.
2: Sí. A les primeries de tot, la resclosa estava a Sant Vicenç dels Horts. Però actualment les rescloses l'han pujat amunt i està a Pallejar. El canal baixa paral·lel al riu. I paral·lel al riu, sobretot en els termes de Santa Coloma, de Cervelló, i en els termes de Sant Vicenç, hi trobarem, al costat del canal, una sèrie de mecanismes o enginys que són, aquí s'anomenen sínies o sènies. En castellà es diuen nòries. Aquestes sínies i sènies

0: línies són per pujar l'aigua de la llera del canal del riu a sobre dels camps. Això podem un altre programa, ho explicaríem.
1: Sí, però no m'has contestat, perquè a Viladecans el riu no passa.
0: Un moment, és que ja hi arribarem a això, espera't.
2: No hi arriba el riu a Viladecans.
1: No arriba, per això és...
0: I a Gavà. Ja arribarem.
1: Bueno, ens explicaràs.
0: Sí, ja arribarem.
1: No, perquè els nostres oients sàpiguen que estiguin a l'aguai.
0: Sí, ja arribarem. Llavors, això de les sínies és un programa que pot ser molt maco, jo crec que donaria per fer-ne un, i passarem una miqueta de llarg i un dia abordarem les sínies, el seu funcionament, la seva història i tal.
2: Una petita pregunta, es feia Digues. Corrent amb aquestes sínies?
0: No. El que sí que és veritat és que a Sant Boi, concretament, amb l'aigua del canal... Anaves bé, però no...
2: Perquè el meu avi havia treballat un besavi.
0: Sí, hi havia dos salts a l'entrada de Sant Boi que servien per fer llum a Sant Boi per alguns carrers. Sí, això històricament està documentat, eh?
2: Recordo, fixa't tu, quina
0: és veritat,
2: memòria.
0: Sí, t'ha fet memòria el teu avi, sí.
2: Un besavi.
0: Llavors, direm que a Sant Boi de Llobregat, concretament el terme, o sigui, la barriada de Vinyets i Molí Vell, es distribueixen en forma d'espina de peix un total de 8 séquies, independents o filloles. Estan fetes d'obra i cada propietari té un forat cònic, amb un tap també cònic, a l'entrada, per poder regar. A uns 10 centímetres passat el tap, hi han dos maons encastrats a les dues vores de la regadora que serveixen per posar una fusta i parar l'aigua quan baixa l'aigua, i això nosaltres antigament en dèiem la embotida. Aquestes paraules, vosaltres perquè n'heu regat, però aquestes paraules hi ha molts oients que quan les assenten els hi farà un salt al cor. La embotida. També trobem per tot el terme una espècie de petits canals d'uns 50 metres de fons per un 2 metres d'ample, anomenats pluvials. Això us sona, tampoc?
2: Sí, pluvials.
0: Pluvials. Són de terra i, com el seu nom indica, recullen les aigues de les pluges i els excedents de regar. Tenen... una extensió aproximadament d'un centenar de quilòmetres. Són, en total, uns 11 distribuïts per tota l'àrea, les pluvials. La Corporació del Canal de la Dreta és l'encarregada del seu manteniment, igual que del manteniment de les regadores o sèquies i filloles. En aquest canal hem de dir que no hi ha hagut mai un rec ordenat o per torns. Així doncs, rega el que primer arriba. Per tant, els de dalt són els primers i els de baix reguen quan aquests han acabat.
1: Sí, queda aigua.
0: Ja, ara arribarem a tot això. Del barri del Gato Negro, plaça d'Europa, avall, no hi havia llavors cap fàbrica. Tot eren camps de pomeres. Quan es tanyaven les pomeres, els de més avall tenien que esperar. Però no sempre les plantes dels de més avall podien esperar. Llavors, el pare intentava regar durant el dia si algun dels de dalt acabava. Ell anava de torn a la fàbrica Dubler, per tant, anava de nit. Si no havia pogut regar durant el dia, a mi em tocava, doncs, anar a regar de nit. Si hi havia bona lluna, molt bé. Si no, un alot i el cava de regar al quadre de la bicicleta i cap al camp. Jo tenia llavors 11 anys, 11, no arribava a 12. L'endemà el pare em feia un paper pel mestre. Doncs al quedar-me a dormir pel matí anava a classe per la tarda. En un d'aquests cops, regant a la nit, les mongetes terreres que ja no podien esperar més, em vaig emportar l'ensurt més gran de la meva vida. En arribar al camp, baixava mitja regadora. Ràpid! A col·locar la fusta per fer l'embotida i així tenir un bon pulmó d'aigua. Bé, entra l'aigua i començo a regar la primera taula. Només en fer dues taules, s'acaba l'aigua. Merda! El cava a l'esquena i regadora amunt per dins fins a trobar l'embotida del pagès. Quan arribo, miro si el veig. Veig una banda i l'altra, no veig el regador. Bé, doncs com que no veig el regador, i jo... crec que les mongetes no es poden esperar, decideixo treure l'embotida. Què havia fet ell? Arribant al camp, arriba l'aigua. A la feina, jo. Regades dues taules més, se'm torna a acabar l'aigua. A repetir la mateixa operació. Amunt jo a buscar l'embotida de l'altre regant. Quan estic traient l'embotida amb una cama a cada banda de la regadora, m'agafen unes mans per darrere i em diuen: què fas, noi? Ai,
1: ai. L'amo.
0: Per poc no caic dins de la regadora. Després de discutir una estona, li dic qui sóc. Ell coneix el pare i li demano que em deixi acabar les tres taules que em queden. Finalment, ell accedeix.
1: O sigui, vas poder acabar de regar.
0: És que era el normal, també. També em diu que quan acabi la bici. Bé, doncs, en acabar, cava el quadre de la bici i amunt. En arribar al camp del contrincant, li dic que ja he acabat. Missió complida, que diuen els castellans. I aquí s'acaba la meva peripècia. Ara tornem a la història. Respecte a la qualitat de l'aigua, varen ser etapes molt diferents. Recordo a l'avi manar-me posar les botes d'aigua per treure els peixos, tenques, en deien tenques, que quedaven dins del soc, doncs amb el sol feien molta pudor després. En èpoques més recents també recordo treure el tap amb el mànec del càvec de fàstic i pudor que feia l'aigua. Si alguna vegada l'aigua estava clara i venia bé, de petit jo m'havia banyat moltes vegades a l'embotida.
2: No crec que ara vingués gaire neta.
1: No, ara no podria.
0: Però ara, desgraciadament, ja no arriben aquestes aigues per banyar-se. No. La quantitat més gran d'aigua que arriba ara és aigua regenerada que es fa amb unes depuradores que hi ha a vora el Prat.
1: Sí, bueno, ara es torna...
0: La majoria de que baixa... La majoria d'aigua que baixa és aigua regenerada. Bé, ara hauríem de parlar també una miqueta, i una mica més seriosament, de la transformació de l'entorn. Ja des de l'any 1896 s'ha vist afectat per el desenvolupament humà i industrial al delta del Llobregat, especialment en els termes de Sant Boi de Llobregat i el Plat de Llobregat. Infraestructures viàries, fèrries, aeroportuàries, portuàries, carreteres i més carreteres, depuradores. Ha sigut un autèntic disbauxa.
1: Sí, però el riu també l'han fet molt més ampli i sembla que...
0: Han sigut molts canvis en la seva funció original. També afectació per polígonos industrials, xarxes, infraestructures de comunicacions, etc. Totes aquestes obres han tingut un gran impacte transformant l'entorn. Les obres més importants han estat l'ampliació del port de Barcelona, desviació del riu Llobregat 2,5 km cap al sud, això va ser una autèntica obra d'art, eh? I sobretot, hi ha l'ampliació de l'aeroport. Aquí ja...
2: Aquí vam rematar.
0: Però bé, van rematar el parc agrari, però bé. Durant els anys bons, agrícolament parlant, abans d'aquest desastre, sortien del Prat trens carregats d'enciams cap a Europa. En deien enciam del Trocadero, me'n recordaré sempre.
1: Sí.
0: El delta del Llobregat era el rebost de Barcelona, amb tota mena de cultius, principalment d'enciams, mongetes terreres, patates, carxofes, verdures de totes classes i molta fruita. El poc que ha quedat, doncs, del parc agrari, hem de mimar-lo, protegir-lo i gaudir d'ell com si fos un verdader tresor. Enric Cavaller...
2: Una via de tren nova, que protegeixen aquí.
0: No pots fer res. Enric Cavaller, amic de tothom i enemic de ningú.
1: Molt bé.
0: Ara, deixem-me que us expliqui una miqueta el tema aquest que preguntàveu de les sínies i el terme.
1: Vale. Ara has fet tota la història escrita.
0: Sí.
1: Ara la fas verbal.
0: No, escrita i viscuda, eh? Escrita i viscuda. Això de la regadora és veritat, eh?
1: Bueno, però tu ho has fet escrit perquè has anat llegint.
0: Sí, però no perden, perquè no perden. Però ara esclarifiquem unes quantes coses. La primera, aquesta que tu has parlat de Viladecans. El canal, quan nosaltres es construeix el canal, ens trobem que... La llera del riu és la mateixa llera del canal. Però ens trobem que en el municipi de Sant Vicenç dels Horts i en el municipi de Santa Coloma de Cervelló, les terres de conreus que volem passar a regadiu estan per sobre de la llera del riu. Ei, tots sabem que fer córrer l'aigua de dalt a baix és molt fàcil, però el verdader problema és quan has de fer anar l'aigua de baix a dalt. En canvi, el municipi de Sant Boi de Llobregat, el municipi de Viladecans, el municipi de Gavà i el municipi del Prat de Llobregat estan per sota de la llera del riu. Llavors, aquests no necessiten cap sínia ni res. Aquests poden gravar per gravetat. Regar, perdó, per gravetat. Aquesta és l'explicació. Aquests, els està per sota de la llera del riu, no necessiten pujar l'aigua. L'aigua ja baixa de dalt a baix. Per tant, allà aquests pobles no necessiten cap problema. El verdader problema i la conseqüència lògica de tindre que muntar les sínies que es van muntar és que el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i el terme municipal de Santa Coloma, les terres de conreu estan per sobre de la llera del riu. I la llera del riu és la mateixa llera del canal. Nosaltres no podem fer pujar la llera del canal amb una presa perquè les desembocadures dels rius i els estuaris dels rius no es poden posar preses. Si poséssim una presa, inundaríem el poble de Molins de Rei, inundaríem Sant Vicenç i ho inundaríem tot.
2: Bueno, o sigui, no es poden fer
0: preses. El que sí que es pot fer és la resclosa, que precisament una resclosa és el contrari de la presa. A més de tirar amunt, la resclosa el que fa és un soc avall perquè l'aigua arribi allà, s'ompli aquella quantitat d'aigua i aquella aigua la derivarem cap una banda o cap a l'altra, i en el cas de que vingui una gran inundació, com que no hi ha paret, saltarà per sobre de la resclosa i no passa res.
3: Te quería hacer una pregunta. Detrás de Prytanis,
0: passa el canal.
3: Exacto, eso te quería preguntar. Porque vi que tenía, bueno, frondoso, árboles maravillosos.
0: Sí, sí.
3: Y había una presa justamente por donde saltaba el agua, que la iban dirigiendo, pero bastante ancho ese,
0: té un bon caudal, Llavors, aquest canal, aquest caudal del canal...
1: És que abans, anys enrere, el riu passava per on està, al costat de la Rambla, on està ara la Rambla.
2: Sí, allà passava el riu. No era sigut mai una rambla, allò era... Les rambles són que es fan de quan baixa l'aigua de les muntanyes, i es fa una rambla, però aquesta de Sant Boi és falsa, perquè allò era el riu.
1: Era el riu.
2: És un visigó.
1: I el canal, encara hi ha el canal. Que l'estan tapant, està...
2: Aquell tros està descobert,
1: trossos, però hi ha trossos que l'estan tapant.
2: Estan cobrint,
1: Continuen.
0: El canal té una missió també molt important, i és, tal com he dit abans, és amb les seves pluvials, a recollir les aigües de les fortes pluges que inunden i els camps es drenen a través d'aquestes pluvials. Però, a més, aquesta aigua va desembocar a uns aigomolls que tenim a vora del camp d'aviació, que són el Remolà, la Murtra, i aquests aigomolls, els hi arriba, els hi ha aigua...
1: La Ricarda,
0: hi ha aigua més aviat neta, resulta que les pestes i tots aquests problemes que hi havia abans queden drenats. Llavors, el canal té una importància molt important pel Baix Llobregat, pel Parc Agrari.
3: Claro, per los regadíos, por favor, impresionante, claro.
1: Que cada vegada n'hi ha menys de camps, perquè
0: ja ho hem explicat, la transformació de l'entorn, que en aquest cas del Baix Llobregat i del Parc Agrari ha sigut una cosa inexplicable, bestial, perquè una cosa se facin unes carreteres en un puesto, però és que, escolteu, només cal que feu una ullada amb el que s'està fent allà a Sant Boi, el que s'ha fet... és una cosa molt gran. A més, hi ha una cosa que una vegada vaig parlar precisament amb un enginyer agrònom israelita que va vindre aquí un any a la fira d'aquí a Sant Boi, i l'home aquell no s'explicava per què els polígons industrials d'aquí, del nostre país, es construïen amb terres fèrtils. I tenia raó. Les fàbriques que no necessiten terres fèrtils per fer una fàbrica. La fàbrica les podrien fer a la part de la muntanya, rebaixar la muntanya i fer les fàbriques a la muntanya. Però ell no veia lògic fer una fàbrica amb una terra fèrtil, terra de primera. No ho entenia. I jo tampoc, Jo tampoc.
1: Sí, però Enric...
2: Està clar, el port, Barcelona, vull dir, això s'ho menja tot, Barcelona t'envia tot, t'envia el bo i el dolent.
0: Bueno, però les fàbriques, per exemple, del polígono de Can Calderón...
2: Les fàbriques volen estar a prop de si s'han d'emportar les mercaderies, han d'estar ben comunicades...
0: Sí, d'acord, això ho entenc. Però aquestes fàbriques... Aquestes fàbriques hem pogut fer a sota de Vegas, per exemple.
1: Però,
0: Enric... No amb terres de primera.
1: No ens enganyem que quan... de Sant Boi a Santa Coloma, que passàvem per entremig quan anàvem a córrer o anàvem, passaves per entremig de camps, i ara s'han fet totes aquestes carreteres. Molts pagesos ho han agraït moltíssim.
0: Hombre, sobretot el que venia.
1: Perquè
0: el
1: les, terres cada vegada tenien més, tenen més problemes perquè els hi continuïn. Els robatoris que tenen, l'altre dia crec que va ser l'Aragó, que van robar 6.000 quilos de cireres quan ja ho tenien collit.
2: 6.000 quilos.
1: O sigui, que esperen que cullin i que els hi fan res. Llavors, no els hi surt a compte, no hi ha continuïtat en portar els camps. Llavors, què passa? Que si venen, que t'ho compren perquè passi una carretera i t'ho paguen molt bé, perquè llavors ens pagaven molt bé,
0: molt bé. Doncs
1: la gent s'ho venia.
0: Sí, sí, no m'estranya.
1: Ho trobo el més normal.
0: Sí, sí, jo també. Però els pagesos que es venien...
1: Ens pot saber greu, no?, perquè veus que la terra... Però els que tens són propietaris de les terres, se'ls hi obre el cel...
0: Perquè, sí, sí, però és... aquí llavors tindria que imparar la força major, igual que es fa una expropiació, i dir l'Estat que digui, no senyor, les terres de conreu són pel conreu, i les terres que són ermes farem les fàbriques.
1: I qui les portarà? I qui les portarà?
0: Pues el pagès que les porta.
1: El pagès molts pagesos es moren i no tenen els que els continuen, què hi les portarà?
0: Ja les portarà un altre.
1: Quants milions
0: de parats hi ha en aquest país?
1: No hi ha continuïtat. Però
3: bueno, ahí debería haber incentivos governamentals, claro, o de l'Ajuntament, claro, no?
1: Preparació. Es tindrien de preparar.
2: Si hi hagués protecció, els fills sí que voldrien continuar, claro. Però com que no n'hi ha, que és a la babalà, i si vull cullo, cullo, si no cullo, no cullo, això no pot ser. No es protegeix.
0: Molts pagesos de Sant Boi.
2: A més, els pagesos, si li declaren la zona aquella, zona industrial, tants fan una festa, és
0: amb platja.
2: Perquè és el que puja el valor del terreny.
1: És el mateix que, parlant del comerç, parlàvem al començament, no, moltes botigues tanquen perquè no tenen continuïtat. Per què? No, s'ha de preguntar.
2: Exacte,
1: per què no tenen continuïtat. Perquè no tenen incentius, com comentàveu ara, perquè un comerç és molt esclau, igual que el camp. El camp és molt esclau i moltes pèrdues, perquè només vius com l'home del temps, mirant el cel.
0: No estic d'acord amb tu.
1: Sí, sí, Enric, sí.
0: El camp... El de, pel que li agrada el camp és molt agraït, però molt. Ara, si no t'agrada el camp, llavors no hi vagis.
1: Et pot agradar molt, però et passes la vida mirant el cel.
0: Bueno,
1: i això parles amb els pagesos i t'ho expliquen.
0: Bueno, però avui la tecnologia...
1: Perquè a veure si demà plourà i a lo millor ara mateix que hi ha la collita de cireres esperant que no plogui després d'aquestes calors perquè no les escardi.
0: Bueno, tot això està molt bé. Però avui en dia la tecnologia està al costat del pagès. Avui porto un tractor que porta aire condicionat, una suspensió pneumàtica, i vas allà dintre millor que...
1: No, però vas tu.
0: Dir,
1: vas tu, però no els arbres. Els arbres, si canvia el temps, tu no pots fer res per molt tractor modernitzat que tinguis.
0: Jo sé de pagesos d'aquí Sant Boi, que havien fet els comentaris, pagesos d'aquí Sant Boi, no diré cap nom, que sempre deia, algun deia, la millor collita del pagès, aquí al Baix Llobregat, és vendre a pams. Molts pagesos, com va vindre la Daibra, l'Austinox, l'Abrà, la Unil i tots aquests que van començar a comprar terres, es van fer d'or.
1: Bueno, doncs és una mica el que estem parlant ara, no?
0: Però llavors el govern tindria que intervenir i dir no. Les terres de conreu i de primera, que eren terres de primera, terres del Delta, del Llobregat, de primera, no es poden edificar polígons industrials. Prohibit.
1: Però llavors aquí ara ja en passaria.
2: Això del ja comerç, va passar l'època que va passar, que era l'època amb el Franco.
1: A la política.
2: I després de seguit, allà no s'ha fet cap canvi.
0: Sempre hem de fer política.
1: Què va passar al Ametller, crec que és, aquí a Viladecans, que eren terres de cultiu? Les van qualificar com a industrials.
0: Malament.
1: I després les van qualificar com a urbanes.
0: Malament,
1: per això
0: també
1: han fet l'Aulet. No, el Ametller no, com, bueno, ara no me'n recordo com es deia.
0: Malament.
1: Però, vull dir, però així, ara hi entrem al món de la política. I
0: tot el que sigui, tot el que sigui, sacrificar terres fèrtils de primera, tot el que sigui...
1: Les qualifiquen a la voluntat. Perquè això un ajuntament pot qualificar les terres de per un ús o per un altre, i llavors és per segons les necessitats. Però aquí és, crec que és molt més extens.
0: Aleshores, el pulmó d'industrial de Barcelona, els queviures de proximitat se'ns han perdut per culpa de les zones industrials. Ara els productes de proximitat ja seran els enciams que venen de Múrcia.
3: Sí.
0: No els del Delta del Llobregat, que sortien a Barcelona. Doncs el Delta del Llobregat tenia que sortir actualment a Barcelona. Això és un producte de proximitat.
1: Bueno.
0: Però no pot ser, perquè ara no hi ha terrenes de cultiu. Tots són les infraestructures que hem parlat.
1: Què ha passat amb els cirerers? A Santa Coloma era un dels pobles rics amb cireres.
0: Val, però els cirerers, ja, el motiu dels cirerers és un tema de canvi climàtic. I, no és tant de polígon
1: sí,
0: industrial...
1: Sí,
0: i
1: però també té molt que veure amb el que parlem, de robatoris, de tinguer-ho d'agafar, de viure pendent del temps, de que si te les esquerda, que si aquest any són petites, que si fa fred o fa massa calor, i si fa massa calor les cireres no es fan grans. Vull dir, té molt que veure amb el clima.
0: Claro, és el que t'estic dient. El cirerer vol 400 i pico d'hores de fred a l'hivern. Hores de fred vol dir que la temperatura no pugi dels 6-7 graus. I això ja no es dona. Llavors els cirerers moren. Això és un altre tema.
1: Estan tallant. Per això s'estan ara tallant. I què faran? Pues faran o pomeres o faran... miraran de fer un altre. I si va alguna empresa que els hi compra per fer un súper, pues encantats de la vida.
3: Bueno, ahí es donde por ahí tenemos nosotros, los consumidores, un arma que, aunque pequeñita, sumada entre todos... es muy importante, que es comprar cosas de proximidad.
1: Però no ho fem.
0: Sí, però no pots, Mabel,
1: no,
0: perquè les coses, Mabel. De proximitat les coses de proximitat ja no existeixen. Ens hem cargat el Delta del Llobregat. Les coses de proximitat ara venen de... Les cireres venen de Fraga, venen del Múnia de Doña Gorrina, venen del Valle del Jerte, ja no venen de Sant Climent. Sant Climent, en temps de la República, hi havia tantes cireres, que quan van treure el nom dels sants, a Sant Climent li van posar el cirerer del Llobregat, es deia. Imagina't, Mabel, que a un poble li posin el nom del cirerer del Llobregat, de les cireres que hi havia. Pues ara, amb el canvi climàtic, aquestes cireres estan perdent. I llavors la proximitat de les cireres, ja et dic, són del Valle del Jerte. Mira si hem perdut.
1: Bueno, però passa amb tot. Ara tenim la carxofa, que la carxofa, el Prat i Sant Boi són els reis, no?, de la carxofa, però ja veurem.
2: El que durarà.
1: Ja veurem.
0: La carxofa que es consumeix, que és conreuada al Prat i a Sant Boi de Llobregat, és actualment una insignificància i una petita minuta. Totes les carxofes que arriba a Barcelona, tot això ve de València i ve d'Alacant. Això era abans, Carme, quan abans no hi havia totes aquestes fabricotes, llavors sí que produïem. Llavors carregàvem trens, que t'ho havia explicat. Trens d'enciams se n'anaven cap a Europa. Ara no hi ha espai per fer enciams, no hi ha espai per fer carxofes.
1: Però encara no. Tenim aquests... Tu vas per la llera del riu i veus aquests camps d'escarxoferes que
2: són petits, que... comparat amb el que s'ha de...
1: Però encara ho tenim.
2: Sí, sí,
1: per això... Ja veurem el que durarà.
2: Sí. Això no està destinat a agricultura.
0: No,
2: aquesta zona és una zona que és de Barcelona, i Barcelona té tota una sèrie de necessitats.
0: Són les que imperen.
2: Però que ja els hi ve d'un altre lloc.
0: Són les que imperen.
2: Estructures d'aquestes que clamen les grans ciutats.
3: Bueno, però incentivar este tipo de actividades en la zona, eso sí que es netamente político. No partidario, político en el sentido de planes concretos para favorecer
2: la
3: continuïtat.
2: Però si està sentint que volen ampliar l'aeroport, que es carregaran tota la zona de les aus...
0: Tots ho carregaran.
2: ...de la Remolar.
0: Tots els aigamolls. Tots els aigamolls.
2: El Prat va estar resistint, perquè tenia un alcalde molt batallador, anys i anys, perquè no es fes l'últim desviament del riu, que això va aguantar fins que ho han aconseguit.
0: Exactament.
2: Clar que calia una depuradora i tot el que vulguis, però ja s'ha encarregat molta cosa ecològica. I ara no callen fins que aconseguiran fer l'aeroport més gran,
0: sí,
2: en comptes de fer un aeroport en un altre lloc.
0: Ah, exactament.
2: I si la gent s'ha de traslladar a fer un tren i porteu-los a Barcelona,
0: home,
2: no.
1: Promoure el de Girona.
0: Escolta,
1: promoure el de Girona o el de l'Alguaire.
2: Vosaltres... De cosa ecològica que queda aquí al Delta, que ja no queda res.
0: Tu que has viatjat, tu vas a París, quants aeroports té París? té 3. Vas a Londres, en té 4, sembla.
2: I enormes.
0: Exacte, però aquí en tenim un, i estem
2: tot
0: fent un macroaeroport, que el dia que passi un petit problema d'una boira, per exemple, no podran arribar avions a Barcelona. En canvi, jo he estat, per exemple, a Moscou, i a Moscou té 4 o 5 aeroports que estan alguns a 80 i 85 quilòmetres de la capital, No és que estiguin tocant allà a la capital,
2: No, clar.
0: I tots funcionen, de manera que si un dia en un aeroport passa alguna cosa, se'n va la llum, anem a suposar, una màquina que ja va passar a Madrid, que una màquina fa una rasa i fent la rasa arrenca un tubo. Se'n va la llum, llavors allà no pot aterrar ningú. En canvi, en aquestes capitals europees, com París, Londres, Berlín i Moscou, tenen uns aeroports que poden desviar els avions cap als altres aeroports. Ah. Aquí al Prat, no sé aquesta política de fer aquest macroaeroport, no sé d'on ve.
1: A més, és congruent tot el que està passant, perquè crec que la setmana passada ho vam comentar-ho aquí a la ràdio, amb el tema de la contaminació. Estan fent zones de baixes... de baixes...
2: Sí, ja fumen tots els avions.
1: I després no et deixen circular amb un cotxe que té 15 anys i et passen els avions que al fum del carusè et deixen...
2: Això no té importància.
1: Són baixes emissions, però amb segons què.
2: Ara tu vés amb les baixes emissions que ho contamines tot amb el teu trastell.
1: És incongruent.
0: Deixeu-me que tornem a l'inici. Deixeu-me que tornem a l'inici. Tornem a l'inici parlant de terres... excel·lents, de terres de primera, terres del delta, que els deltes d'un riu sempre han sigut les zones més bones. El delta del Nil, no heu sentit explicar històries del delta del Nil, però el delta del Llobregat era igual. I ens estem carregant que no s'entén. Jo encara no entenc per què no poden fer les fàbriques aquí dalt a Sant Ramon.
2: Es veu que no.
0: Per què no fan les fàbriques a Sant Ramon? A més de fer-les amb unes terres de primera, les millors terres de Catalunya. Les terres del delta del Llobregat.
1: Bueno, un altre problema que tenim és que a lo millor la muntanya de Sant Ramon és de la Diputació, aquest carrer és de la Generalitat, el riu és del Consorci de les Aigues, i clar, llavors són molts que tenen diferents...
3: Són feudos.
0: Sí, però això en cas de que...
2: I reines de taifes, que és el mateix.
0: En cas de que es legislés això i es fos prioritari, s'hauria de fer el govern. S'hauria d'anar a dalt, no Diputació, això ha de baixar de dalt.
1: Clar,
0: el delta del Llobregat no se toca ni un palmo más, en castellà perquè quedi escenificat,
1: perquè t'entenguin.
0: No se toca ni un palmo más del terreno. I la fàbrica que cierre, se llevan la fàbrica, los fonamentos, las uralitas i tot.
1: Mira, més val que ho diguis en català perquè...
2: los fonamentos de la república.
0: M'ha quedat bé o no? Molt bé. Bueno, això és el que perseguíem. Fem una miqueta de cultura i, a més, passem l'estona bona. Que és el que pretenem.
1: Pues sí.
0: Que és el que pretenem.
1: Sí, perquè avui hem tocat de tot.
0: Sí.
1: Hem començat amb el comerç i, clar, i amb la Roser no hem parlat avui no hem parlat de plantes, perquè també tu parles del tema hem parlat de cirerers, del cultiu i tot, però aquí... teníem unes plantacions de rosers tocant aquí Santa Coloma. Fantàstic!
0: Així.
1: No tenien de portar... entre aquí i el Maresme no necessitaven portar flors de Colòmbia ni d'arreu.
0: I vosaltres us en recordeu...
1: també s'ha perdut tot això.
0: Al fil d'això, vosaltres us en recordeu endavant de les famoses sorres de Viladecans i Gavà, que es feien unes síndries. Atenció,
1: i els espàrrecs.
0: Que es feien unes síndries.
2: La fina encara la fan ara, la dels
0: espàrrecs. De
2: Gavà.
0: Sí, encara la fan,
2: Encara sí, la fan.
0: No sé, però la fila dels espàrrecs de Gavà passa una miqueta com la fila de les cireres de Santa Coloma, que ja no sabem si la podrem fer mai més, perquè no n'hi ha.
1: Són de llauna.
0: Exactament. El tema
2: això s'ha acabat, ja us ho dic. És,
0: i jo recordo això de les famoses sorres, la part de baix de Viladecans, per sota del polígono de Can Calderón, i les sorres de Gavà, que es feien, a part dels espàrrecs, com apuntes tu molt bé, unes síndries fantàstiques.
1: Perquè eren de secar, i els melons de secar són bonics.
0: Doncs l'altre dia vam anar amb la Remei al Mercadillo de Sant Boi i vaig comprar mitja síndria de Tunísia, Mamel,
2: sí.
0: De Tunísia.
2: O del Marroc, si és el que...
0: Aquesta venia de Tunísia, del Marroc.
2: T'avui he preguntat, de on ve aquesta síndria?
0: Mare de Déu, i les síndries de Gavà. Doncs no podem fer síndries perquè està ple de fàbriques i de polígonos industrials.
3: A veces son intercambios comerciales, ¿no?
0: Sí, yo entenc.
3: Le vendemos esto le compramos aquello.
0: Sí, sí, no? Jo entenc.
4: Beneficies
0: a
4: una
0: globalització.
1: No ens enganyem, no és el mateix una síndria que la colles avui i te la menges demà a una que et ve de 10.000 quilòmetres de distància, que quan t'arriba aquí t'ha de ser al cap de 3 o 4 dies.
0: Jo entenc això de la globalització, s'entén, Mabel. Jo, en un món globalitzat, jo tinc una cosa per vendre i tu m'has de comprar una altra, perquè si no, no fem... Però, per favor... Per favor,
1: però
0: estem parlant
1: no que tenim
0: de terres
1: aquí
0: de primera.
1: Es tindria de comprar el que no tenim aquí.
4: Bueno, això és molt complicat.
1: Que és molt difícil, no?
0: No, és que de síndries no en tenim. Però... Perquè tots som pròpics, tia. No en tenim de síndries.
1: Però això ho trobes normal. Però, no. Bueno, si no en compréssim a fora, les farien aquí.
0: No, perquè no, aquí no les podem fer perquè no hi ha terra per fer-ho.
1: Ah.
0: En fàbriques?
1: Al pati de casa.
0: Al pati. Pati de casa, sí. Però,
1: bueno,
0: és molt trist, això.
1: Hem arribat ja pràcticament quasi a les 6 de la tarda. Molt ja bé. Ens ha passat el temps volant. Ai, i com veieu, amics oients, avui hem parlat de tot.
0: De tot, que és el que s'ha de fer, eh?
4: De tot,
0: Hem de parlar de tot.
1: Sense perjudicar ningú, hem parlat de tot. Doncs, bueno,
0: sempre.
4: Algú ha rebut una mica, però poc.
1: Bueno, però això és suau, és una cosa suau. Moltíssimes gràcies, Imma. Moltíssimes gràcies, Mabel.
3: Molt contents
1: de tornar-te a tindre aquí entre nosaltres.
3: Gràcies,
1: i moltes gràcies, Enric.
0: Gràcies, maca.
1: I bé, com m'he dit abans, us repeteixo, els que pugueu venir el divendres a la cripta a 7:15, de 7:15 a 7:15, fan
0: un
1: joves que toquen el trombon, crec que es diu...
0: D'aquest de vares?
1: No sé.
0: No entenc res.
1: El violoncello.
0: Vale.
1: Són joves entre 12 i 19 anys que toquen el violoncello a la cripta.
0: M'ho he apuntat aquí. El dia era... Perdona, Carme.
1: El dia 5 de juny.
0: El dia 5.
1: Que és el divendres. A 7:15.
0: Vale.
1: Ho passareu una bona estona i gaudireu de la cripta, ja aprofitant que és l'any Gaudí.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, i doncs fins aquí, amics oients, el programa d'avui. Desitgem que hagueu passat una molt bona estona. Moltíssimes gràcies per la confiança d'escoltar-nos i no us oblideu sobretot del més important, que és que sigueu molt feliços.
0: Molt bé.
1: Molt bona tarda.
0: A reveure.
4: Bona tarda.
3: Molt bona tarda.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i a causa d'obres la P7 entre Montroig del Camp i Cambrils en direcció Barcelona.
1: L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Així ho assegura una agència oficial iraniana. El règim de Teheran amenaça de bloquejar també l'accés al Mar Roig amb el nou gir que deixa en pausa les negociacions. Les borses cauen i el preu del petroli s'ha tornat a disparar. L'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si la milícia de Hezbollah segueix atacant les ciutats del nord d'Israel. L'ofensiva de Netanyahu al Líban genera crítiques a Europa i avui s'analitzarà al Consell de Seguretat de l'ONU. Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C-16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 anys de treballs. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord que va tirar divendres endavant amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià, que ja entra en la quarta setmana. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. I els jocs per als mòbils ja en generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món, segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de títols com Candy Crush. Catalunya lidera el mercat a l'estat espanyol, impulsada per les més de 120 empreses que hi ha a Barcelona, amb multinacionals com Bandai Namco, Scopely o la mateixa King.
0: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya el Bisbal de Penyes a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei rep a les 7 l'Igualada en el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. A tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada passada amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
1: Els ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i aleshores desapareixeran. Demà al cel tindrem més blanquinós amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor fluixarà una mica més.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar, que avui és un miracle, un autèntic miracle que estigui aquí amb nosaltres. Albert, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què ha passat?
1: Tu saps on està Ràdio Sant Boi, no?
0: Sí, sí, estem ara mateix aquí, sí, de Miagrima.
1: Quin barri estan? Estan al barri Cendra.
0: Sí, efectivament.
1: Que van ser les seves festes fa poc. Saps on he aparcat?
0: No.
1: Perquè és pràcticament a Sant Vicenç dels Horts.
0: Sant Vicenç dels Horts.
1: O Santa Coloma de Cervelló.
0: Qui és el que t'ha portat a haver de fer aquesta ruta per Sant Boi?
1: Primer,
0: sí,
1: una cosa. Ah. Que hi havia un camió fent la seva feina, però al pobre home del camió no li ficaré la culpa. Tallant un carril de circulació a la BB-2002,
0: sí,
1: que és per on s'entra els pàrquings dels ferrocarrils.
0: Una carretera
1: molt coneguda.
0: Coneguda ja per les seves afectacions durant les últimes obres.
1: Efectivament. I aquest carril de circulació tallat, significa que ha d'haver-hi un obrer aturant la circulació perquè passin per un carril i passin per un altre, ha fet que hi havia una cua pràcticament de 2 quilòmetres per entrar al pàrquing del ferrocarril. O sigui, ha de fer cua per aparcar. Hi ha de pagar per aparcar, no els ferrocarrils, però molts llocs, doncs ara ha de fer cua també.
0: I a sobre que et robin quan aparques.
1: Després, dic, bueno, me'n vaig al pàrquing de la Sorra, el pàrquing conegut de la Sorra, que està davant de l'Hospital Psiquiàtric Benito Meni.
0: Sí.
1: Que està tancat també.
0: Un pàrquing també conegut per la seva fàcil accessibilitat.
1: Sí,
0: pàrquing,
1: i que per res sembla el Dakar de Senegal.
0: No ho diries mai.
1: Doncs està també tancat, perquè estan fent repavimentació, sempre em costa aquesta paraula, repavimentació al carrer Antoni Pujades, que és l'entrada per on s'entra la rotonda del Benito Meni, doncs també està tancada. I és el que és el pitjor, que també està en repavimentació al carrer Carles Martí i Vilà. Llavors no em puc moure, no em puc moure per Sant Boi, i hi ha hagut d'aparcar al barri de Ciutat Cooperativa, que si estigués a Ràdio Ciutat Cooperativa, que m'agradaria molt també, doncs estaria molt bé, perquè estaria al costat, però no ho estic. Els estudis de Ràdio Sant Boi no estan situats a la Ciutat Cooperativa, sinó que estan situats al barri Centre.
0: Qui ho hauria de dir, no?
1: Bueno.
0: Doncs hem de dir una cosa, que el compromís de l'Albert Vilar amb els oients és tan gran que s'ha fet un sprint tremendo per arribar fins al directe. Aquí el tenim amb nosaltres.
1: Gràcies,
0: per tant,
1: gràcies.
0: Albert, gràcies, per tant, gràcies per cuidar d'aquesta manera la ràdio pública. No sé què seríem sense tu.
1: Sí.
0: I segona cosa, saludar el Pablo Puyalto. Com estàs, Pablo? Benvingut.
2: Bona tarda.
0: Tu has arribat bé, tot bé.
2: Sí,
0: tot
2: en jo no he corregut tant com l'Albert.
0: Tampoc ho haguessis fet. Per altra banda, tampoc. Vull dir, no? Si,
2: home,
0: si haguessis arribat tard, tampoc. No?
2: A veure, si hagués estat necessari, sí. Mm-hmm. Però en el meu cas no ho era necessari.
0: Ja. Yeah.
2: Llavors, si puc anar caminant, vaig caminant. Si puc anar...
0: Més val prevenir que curar, no?
2: Sí,
0: vull dir, més val.
2: Sí, jo sempre sóc així. L'Albert ja el coneixem. Sempre
0: el coneixem.
2: Cura. Vull dir, l'Albert sempre ha de curar.
0: Sempre acaba
1: curar
0: demanant
1: perdó. Curar o curar?
2: Acaba curant.
1: Curant.
2: Curant. No, cobrant també.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, anda que no.
1: Després ho explicaràs.
0: Tu, Pablo, has passat unes bones setmanes, perquè no sé, jo arribava el dia de la teva secció i de sobte deia, ai...
2: És que estava tot tallat i estava tot tallat i no arribava, tio.
1: Ha tardat 3 dies.
2: Estava tot tallat i no arribava.
0: Ara, sense bromes, et trobem a faltar, Pablo, i és un plaer que ens tornis a acompanyar.
2: Home, gràcies.
0: Des de Ràdio Sant Boi. Avui en un dia en el que parlarem de moltes coses, posarem la mirada en aquest preacord que hi ha hagut entre Educació, el Departament d'Ensenyament i alguns dels sindicats que estaven liderant aquestes protestes. Aquest preacord haurà de veure si es converteix en acord o no, per això els professors hauran de votar. Se sabrà dijous alguna cosa definitiva. De moment, la vaga general del divendres segueix convocada i avui parlarem amb l'Assemblea Educativa de Sant Boi per saber què en pensen els professors santboians i també com encaren aquesta nova setmana de possibles protestes, perquè, de fet, Intersindical i CGT han seguit amb aquestes convocatòries perquè s'han sortit de la taula de negociació el divendres a la nit, que és quan es va arribar finalment a un acord. Això per una banda. Per altra, parlarem també amb la regidora responsable d'aquí a Sant Boi pel que fa al temps, perquè Sant Boi ha estat nombrada com a ciutat mundial del temps, capital mundial del temps, Albert Vilar,
1: fa molt bon temps.
0: Amb tres grans actes que explicarem. Home, el temps és la calor. Que respecte a la calor també tenim una notícia que us volem explicar, però ho farem després i, a més, marxarem fins a Gaia Loteries. Els recordareu segurament perquè van tocar molts premis al Nadal passat i han estat condecorats amb un premi. Avui marxarem en directe també per poder parlar amb ells. En un dia en el que més tornen en 15 minuts, també torna Pablo Puyalto i torna també l'esport local. Avui que explicarem, Albert?
1: Avui parlarem d'handbol. Primer a la pista per parlar d'una llegenda de l'handbol cobertiva de Sant Boi, com és el Pedro Torres, que després de 21 temporades en el primer equip, aquesta ha sigut la seva última jugant al Pau Gasol com a jugador del primer equip, però seguirà vinculat al club. I després ens anirem a la platja per parlar de l'handbol platja dels Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cobertiva de Sant Boi, que aquesta setmana mateix a Sabadell comença la seva nova temporada. Van ser campions la temporada passada, veurem què fan aquest any.
0: Doncs tot plegat serà aquí a Gent de Carrer, ho explicarem a la segona hora. Jo sóc el Jon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
3: Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
0: Però abans, les efemèrides, avui, Albert, què expliquem?
1: Mira, vaig ràpid perquè torna a ser un dia de futbol. Sembla que el juny només interessa el futbol, perquè un 1 de juny de fa 7 anys el Liverpool Football Club conquereix la seva 6ª Lliga de Campions de la UEFA, el guanyat 2-0 al Tottenham Hotspur, amb gols de Salah i de Divo Origi a l'estadi Wanda Metropolitano, a la que pot ser la pitjor final dels últims
0: Estem
1: anys.
0: D'acord.
1: Si dieu, penseu que la del dissabte va ser dolenta, aquella va ser molt pitjor.
0: No, la del dissabte va tenir coses.
2: Va ser dolenta.
1: També fa 4 anys a Londres l'estadi de Wembley i la selecció de futbol argentina es consagra campió de campions després de guanyar 3-0 a Itàlia. A la coneguda com a finalíssima, és bàsicament una excusa perquè Messi tingui més títols. Per exemple, la finalíssima aquest any s'havia jugat a Qatar i pel que sigui no s'ha jugat perquè tenen alguns problemes a Qatar. I
0: ah,
1: fa
0: sí?
1: dos anys, sí, alguns.
0: No hi ha un...
1: No.
0: Drons.
1: Què va. I finalment fa 2 anys a Londres el Real Madrid aconsegueix la seva 15ª Lliga de Campions de la UEFA després de derrotar 0-2 al Borussia Dortmund amb gols de Vinícius Júnior, que va enviar a segon al Borussia Dortmund, i de Daniel Carvajal. També segueixo amb la música a futbol, perquè demà farà 8 anys que Pedro Sánchez es va convertir en el nou president del govern d'Espanya en funcions després d'una moció de censura contra Mariano Rajoy. 8 anys després està pràcticament fent regats, com el més pur estil brasiler, regatejant escàndols per seguir com president fins al 2027.
0: No, se li dona bé fer això, eh?
1: Sí, sí.
0: I està en forma, el tio està en forma. El vols parlar?
1: Està el 2027 i més.
0: Quin tio més guapo.
1: I finalment un record a aquest actor. Escoltem la banda sonora de Lo que el viento se llevó, perquè un 1 de juny de 1943 l'actor britànic Leslie Howard, un dels protagonistes de la pel·lícula més taquillera de la història, va ser assassinat per l'aviació de l'Alemanya nazi, que va abatre el seu avió que tornava de Lisboa a Anglaterra, ja que semblava ser que la seva estada de 2 mesos a la península va estar relacionada amb activitats diplomàtiques més o menys descobertes al servei de Gran Bretanya. I també un record a aquesta cantant.
4: Como una ola tu amor llegó a mi vida.
1: Canta la John.
4: Como una ola de fuego y de caricias.
0: És que tenint en compte el que explicarem em semblaria una falta de respecte. Autèntica falta de
1: respecte. Per Rocío Jurado.
0: Sí.
1: Avui fa 20 anys de la mort de Maria del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, més coneguda com a Rocío Jurado, actriu i cantant natural del poble gadità de Chipiona i autora d'aquest Com una ola. És que li deien la más grande o la insuperable. O sigui, us imagineu que una mica de rellevància sí que va tenir.
0: Estem d'acord. Albert, a qui felicitem avui?
1: Doncs avui fa 100 anys del naixement de Norma Jean Mortenson, més coneguda com a Marilyn Monroe, actriu i cantant estadounidenca que interpreta aquest I Wanna Be Loved By You. El seu nom artístic ve de l'actriu Marilyn Miller i del cognom de soltera de la seva mare. Tot i que va morir el 1962 amb només 36 anys, era un mes i mig més jove que la reina Isabel II, que va néixer el 21 d'abril de 1926. O sigui, era Marilyn Monroe més jove que la reina Isabel II. Una data que us comparteixo. I fa 89 anys aquest actor. Escoltem la banda sonora de Paseando Miss Daisy, perquè un 1 de juny de 1937 va néixer a Memphis l'actor estadounidenc Morgan Freeman. En aquesta pel·lícula de l'any 1989, per la que va ser nominada a l'Oscar, ja semblava gran, però és que ara és gran.
0: Sí, no,
1: ara,
0: per ell ara no passa el temps.
1: No, o sigui, ell sempre ha sigut gran. Ara té ja 89.
0: Va néixer com un avi i segueix una mica amb la mateixa.
1: I fa 79 anys també aquest guitarrista. Un 1 de juny de 1947 va néixer a la ciutat anglesa de Hillingdon el britànic Ron Wood, guitarrista de la banda The Rolling Stones, amb aquest I Can't Get No Satisfaction, i també fa 64 anys aquest bateria. Un 1 de juny de 1963 va néixer a Manchester el britànic Mike Joyce, baterista de la banda The Smith, amb aquest The Charming Man. I finalment fa 30 anys aquest actor. Un 1 de juny de 1996 va néixer a Londres el britànic Tom Holland, actor reconegut sobretot pel seu paper de Spider-Man. A més, una cosa que no me'n recordava, va debutar al cinema amb 16 anys amb la pel·lícula de Lo Impossible de Juan Antonio Bayona. Encara és bastant jove, Spider-Man, mira, fa 16 anys, bueno, fa 14 que va debutar i ara en té 30.
0: Sí, sí, hi haurà més pel·lícules, d'això no et preocupis. Segur. I Albert, quina és la cançó del dia?
1: Doncs fa 27 anys debutava aquesta cantant. 1 de juny de 1999, la cantant del Bronx, Jennifer López, va llançar el seu àlbum debut, On The Six, on estava aquest famós Let's Get Loud. Aquí ja no era Jenny from the Block, feia molts anys que no ho era, perquè de fet ja era milionària, ja tenia 29 anys, i ja era una reconeguda actriu que havia estat nominada a un Globus d'Or per al seu paper protagonista a la pel·lícula Selena. Escoltem Let's Get Loud, de Jennifer López, que avui fa 27 anys.

0: I Albert Vilar, avui és el Dia Mundial de...
1: Avui és el Dia Mundial de les Mares i els Pares i el Dia Mundial de la Infància, així per juntar coses. Així que poso California Dreaming de Mamas and the Papas, que no eren pares i mares que cantaven, sinó un grup de dos nois i dos noies que es van inspirar en l'argot dels moters, que es deien Mamas and Papas, i van dir, doncs ens diem així.
0: Només saps posar bones cançons, eh?
1: Ah, que sí?
0: És una cosa que ho tens.
1: El que passa és que és un nom una mica estrany, no? Com et dius, el grup? Mamas and the Papas, sembla un cor.
0: Noms més estranys s'han vist, eh?
1: Això és veritat.
0: Sí, sí. Avui que és dia 1 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: I avui us expliquem que ja està en marxa la consulta als docents sobre el protocol assolit, el preacord, millor dit, assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Mestres i professors podran votar telemàticament fins dijous si accepten o rebutgen aquesta proposta. En aquest sentit, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyi el sí i adverteix a més que una negativa podria obrir un escenari de conflicte i inestabilitat al sistema educatiu. El preacord inclou millores salarials progressives durant els propers 4 anys i, a més, un reforç de recursos destinats a l'escola inclusiva.
1: Tot i això, no hi ha una unanimitat sindical. Mentre UTEC i professors de secundària han suspès les vagues previstes durant la consulta, sindicats com la CGT i la Intersindical mantenen les mobilitzacions perquè consideren que l'acord no resol problemes estructurals com la reducció de ràtios o la manca de recursos als centres.
0: En pocs minuts també portarem aquest tema a Sant Boi, perquè, evidentment, això té afectacions locals. I us expliquem també, en el sentit de la política estatal, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a Junts i també al PNB perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. En canvi, promet convocar eleccions de manera immediata si aconsegueix arribar a la presidència del govern espanyol.
1: Feijóo assegura que Espanya viu una situació política crítica i planteja la creació d'un govern temporal amb l'únic objectiu d'organitzar uns nous comicis. Segons els seus càlculs, el suport de Junts, el PNB, Vox, UPN i Coalició Canària li permetria reunir la majoria necessària al Congrés. La proposta busca atraure formacions que reclamen eleccions anticipades, però que fins ara han evitat facilitar un govern del PP amb el suport de Vox.
0: El que diu el PP és que no li falten ganes de fer aquesta moció de censura, li falten vots, i en aquest sentit no només apel·la als partits, sinó també als votants, com per exemple els de Junts. Els socialistes, en aquest sentit, també han recordat que la moció de censura, que va portar Pedro Sánchez al govern el 2028, va arribar després de la sentència pel cas Gürtel contra el PP. En aquest sentit, el que es diu des del PSOE és primer que es demostri que la corrupció que hi ha hagut acaba afectant el partit de forma estructural i no a persones concretes. Per altra banda, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes que s'imputaven a David Sánchez, germà del president del govern espanyol, perquè diu que ha prescrit. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal en el cas que investiga la seva contractació a la Diputació de Badajoz.
1: El tribunal, però, manté la resta d'acusacions i ha rebutjat la petició de les defenses de declarar nula la investigació. David Sánchez continua acusat de presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. El judici, en què també hi ha 11 persones més investigades, s'allargarà almenys fins al 9 de juny. La Fiscalia demana l'absolució a tots els acusats, mentre que les acusacions populars reclamen 3 anys de presó i 12 d'inhabilitació per David Sánchez.
0: I en aquesta actualitat, on tenim la política estatal absolutament judicialitzada, hem sabut fa no masses minuts que avui declarava José Manuel Villarejo, que ha comparegut pel cas de l'operació Kitchen, i el que ha dit és que Rajoy va aprofitar l'operació Kitchen per aconseguir informació que l'afectés, que en aquest cas afectés José Manuel Villarejo. Tant l'excomissari com l'exdirector adjunt de la policia, Eugenio Pino, han declarat que l'operació era legal, però un la vincula a tràfic d'armes i joies i l'altre a la fortuna de Bárcenas, que tenia fora del país. Us expliquem també que tenim nova escalada de tensió al Pròxim Orient. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat ampliar les operacions militars al Líban i també atacar barris del sud de Beirut, malgrat l'alto foc que, recordem, està vigent.
1: Israel justifica els bombardejos assegurant que Hezbollah ha vulnerat la treva i afirma que els objectius són infraestructures vinculades a la milícia xiita. L'ofensiva arriba després que l'exèrcit israelià hagi consolidat el seu avanç al sud del país i hagi pres noves posicions estratègiques.
0: I en aquest sentit, la situació ha provocat la reacció internacional, Albert.
1: Sí, França ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU i ha advertit que res justifica aquesta nova escalada. Mentrestant, l'Iran insisteix que qualsevol acord amb els Estats Units passa per un alto el foc real i definitiu al Líban.
0: Pel que fa a l'actualitat local, el preacord d'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Ensenyament té, com hem explicat, impactes aquí a Sant Boi, impactes locals. Tot i que, de moment, aquesta vaga general del divendres

0: que estaran en contra, com és de necessari que en aquest sentit també des de l'Assemblea es posin sobre la taula tots els aspectes que s'han de conèixer sobre aquest acord perquè també les decisions que es preguin en aquests propers dies siguin amb coneixement profund de causa.
1: Inevitablement, ara mateix, com que tenim tant de moviment en el sector, es comparteix una quantitat d'informació i d'opinions que acaben barrejant-se les veritats amb certes veritats maquillades per totes les bandes, i el que seria molt important és poder-se llegir bé els documents oficials, poder-ho comparar amb l'acord que hi havia anteriorment, perquè sembla que hi hagin moltes coses i potser el que s'està afegint d'un acord a l'altre no són tantes, i de la mateixa manera que hi ha moltes desinformacions respecte al pacte. Recordem que és una cosa que s'ha posat a votació, tant sí com no a docent, i que independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous, i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats, i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
0: Per què destacaves que qui s'ha de posar al front és la comunitat educativa?
1: Mira, et faré un exemple totalment personal. Aquest matí, quan he arribat a l'escola, el primer que m'he trobat són famílies preguntant-me si aquest acord l'acceptaríem o no. Evidentment, això és una opinió personal de cada docent, podrà votar sí o votar no, però el que més hem cridat és que això és per al futur dels nostres infants. Per tant, hem de tenir clar quins eren els objectius de totes aquestes mobilitzacions, pensar-nos bé si els hem aconseguit, si aquests objectius, encara que es voti sí, es continuaran batallant. Tot això és una cosa que fins dijous a les 12 s'ha d'anar parlant. I crec que la millor manera de parlar-ho és amb assemblea petita, amb amabilitat i contrastant informacions.
0: Clar, sí que és cert que aquí també sembla lògic que les famílies vulguin tenir informació. Clar, també s'ha d'explicar a les famílies que s'ha de donar aquest termini perquè tothom pugui decidir lliurement, no? Perquè si hi ha interferència, això pot ser més complicat.
1: És inevitable que hi hagi defensa de les dues postures. El que passa que precisament amb aquesta defensa el que s'està veient sobretot és un trencament, no?, d'aquesta unitat i de mobilitzacions que hi havia hagut fins ara. Hi ha aquesta sensació de divisió, però recordem que aquesta lluita no només era per als sous. Sí, no, m'agrada recordar-ho molt.
0: Sí, sí.
1: I a partir d'aquí, aviam què és el que passa. Intento ser el més neutre possible, també.
0: Sí, perquè representes a l'Assemblea ara mateix. Clar, si preguntes l'opinió personal, suposo que hi haurien altres coses.
1: I tingueu en compte que demà sí que hi haurà l'assemblea territorial. Com que no hi ha hagut gaire temps de fer assemblees municipals, com és el cas nostre, sí que s'accepta que assemblees de centre també puguin participar-hi. I es parlarà una mica, més que res, per veure quin és el caire general. Aquest cap de setmana hi ha hagut l'assemblea de Catalunya, també. I les opinions continuen sent molt contrastades.
0: Doncs veurem també com evoluciona tot plegat. Recordem, pel que fa a l'alineació dels sindicats, deixant UGT i Comissions a banda, que ja van arribar a un preacord, que, com hem vist, els sindicats majoritaris després han acabat proposant-ne un altre. De moment, per exemple, professors de secundària i USTEC estan a favor d'aquest preacord. Intersindical i CGT, de moment, segueixen convocant aquestes vagues per les properes setmanes, i veurem també què és el que passa. Dijous sabrem alguna cosa definitiva. Noé Serrano, de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
1: Gràcies per aquest espai. Bona tarda.
0: En seguirem parlant també durant aquests dies. Per cert, aquest que parlem, a la situació respecte als docents, va ser el tema central de l'últim ple municipal, el del dijous passat, en el que també des de l'Assemblea es va exposar això que estem explicant ara mateix. I, de fet, vam tenir resposta política. Per exemple, així es pronunciava al respecte l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.
2: La nostra veu ha estat sempre en el sentit de la negociació de l'acord i el pacte, i d'això en sabem. És necessari seure, escoltar, negociar, dialogar, negociar, acordar i pactar. No hi ha altra solució. No hi ha altra solució. I em consta que la voluntat, almenys ara mateix estan asseguts a la mateixa taula amb totes les

0: dificultats del món, però la voluntat, després de els moments i les dificultats i els obstacles i els errors i els encerts que s'hagin produït en el camí, ara jo crec que hi ha una certesa única i exclusiva, i és que s'ha d'arribar a un acord.
1: Doncs s'ha arribat no a un acord, sinó a un preacord, que haurem de veure si dijous acaba tirant endavant o no. Expliquem més coses. Els metges catalans inicien també avui una nova fase de les seves protestes. Després d'11 jornades de vaga sense avenços en la negociació, el sindicat de metges ha posat en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els facultatius a deixar de fer hores extres i activitat voluntària fora de la seva jornada laboral. Així analitzava el que viu el col·lectiu Francisco Castro, que és metge d'urgències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i delegat de metges a Catalunya. Ho feia a Gent de Carrer.
2: Els anestesistes fan totes les setmanes tardes extres fora del horari normal, fa un munt de guàrdies, i a sobre de les guàrdies la direcció de l'hospital li diu que ha de fer tardes extra, tardes que d'estar lliure, descansant a casa, doncs ha d'anar a fer cirurgia programada a llista d'espera, que la llista d'espera està massa retrasada i hem de fer l'esforç d'endreçar la llista d'espera. Si això passa totes les setmanes a tot l'Hospital de Salut Pública de Catalunya.
1: De moment, segons denuncia Metges de Catalunya, encara no s'ha obert una negociació formal amb la conselleria, Albert.
3: De fet, la vaga d'hores extres es fa com a mesura de pressió per iniciar una taula de diàleg. La protesta no afectarà les urgències ni l'atenció ordinària, però el col·lectiu adverteix que la reducció de l'activitat extraordinària podria provocar un augment de les llistes d'espera i l'ajornament de cirurgies, proves i consultes. Mentrestant, Salut admet que la mesura pot tenir impacte, però recorda que aquestes hores són voluntàries i no es poden imposar als professionals.
1: Doncs se li multipliquen els problemes no només a Pedro Sánchez, com explicàvem, sinó també al govern de Salvador Illa. I ahir l'Ateneu Sant Boià, aquí a Sant Boi, va acollir una assemblea oberta per reivindicar una feina i també una casa dignes. Ens ho explica el seu portaveu, Jordi Fuentes.
4: El va preparar l'acte del 6 de juny. Aquest acte serà un conjunt de manifestacions descentralitzades arreu de tot l'Estat. Aquí a nivell de Catalunya ho impulsa la plataforma per un treball i una casa dignes, que és una plataforma conformada pels sindicats alternatius i tots els moviments d'habitatge majoritaris a Catalunya. Això és la COSAC, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i la PA. Les demandes del 6J són una barreja de mínims laborals i mínims d'habitatge. En el tema laboral es parla de les hores extres, es parla de la jornada 35 hores, es parla de la pujada amb el salari de l'IPC sense topall. I en la part d'habitatge, que és la que més ens interessa a nosaltres com a part del moviment de l'habitatge, es parla d'aconseguir drets sindicals d'habitatge, igual que hi ha els laborals. És a dir, que les lluites d'habitatge estiguin protegides per drets.
1: Doncs demà ens visitarà Jordi Fuentes a Gent de Carrer per poder parlar-ne amb més profunditat. I tenim avui una molt bona notícia en aquests dies de tanta calor. La piscina d'estiu de la Muntanyeta obrirà del 13 de juny i allargarà fins al 6 de setembre.
3: Els preus de les entrades i abonaments es mantenen igual que els darrers anys, amb descomptes per infants, joves, persones majors de 64 anys i famílies nombroses o monoparentals. A més, durant el mes de juliol, uns 1.500 infants als casals d'estiu gaudiran de la piscina als matins, i els dijous al vespre tornen a les sessions d'After Sant Boi adreçades als joves de 16 a 30 anys amb carnet SB Jove.
1: I per altra banda, Sant Boi ja és la capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat liderarà durant aquest any el debat internacional sobre com organitzar millor el temps de vida, feina i cures per millorar el benestar de la ciutadania.
3: Aquest reconeixement, atorgat per la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps, situa Sant Boi al costat de ciutats com Barcelona, Estrasburg o Bogotà. Aquest juny, diferents jornades i fòrums posaran el focus en el temps, la proximitat i la qualitat de vida a les ciutats.
1: Quins seran aquests fòrums, Albert?
3: Doncs el 4 i el 5 de juny, la sisena jornada Tech Cities, sota el lema Ciutadans de Proximitat, reflexionarà sobre nous models d'urbanisme més propers i sostenibles. El 9 de juny, Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, una trobada internacional per compartir polítiques públiques innovadores, amb la presentació del projecte La Ciutat dels 15 Minuts, i finalment el 17 de juny, amb el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi, centrat en la gestió del temps com a eina de competitivitat i benestar empresarial, on es presentarà el projecte Conciliació.
1: I per parlar-ne avui a Gent de Carrer, en rep en qualitat de regidora de reforma horària, l'Essència Domínguez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda.
1: Doncs com estàvem explicant, hem sabut que Sant Boi serà la capital mundial de les polítiques del temps, també aquest 2026. Què és el que diries que implica això per la ciutat?
5: Home, per la ciutat implica molt. Primer, perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no?, com capital mundial del temps durant tot el 2026. Ja fa mesos que qui ho som, no? I som la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat, no? Després de ciutats com Barcelona, Bogotà, Bolzano, Bogotà, Estrasburg, no, pues jo crec que és un reconeixement i una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no? I, per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo... Parlar de temps és molt important, no?
1: Clar, sobretot des del que deies, d'una banda posar Sant Boi al centre, no?, amb això que estem explicant, i d'altra banda posar també en valors iniciatives polítiques com, per exemple, la Ciutat dels 15 Minuts o també el projecte Conciliació, que també n'hem parlat del programa. Per exemple, què és el que s'ha tingut en compte a l'hora de designar Sant Boi com aquesta ciutat capital del temps?
5: S'ha tingut en compte el projecte que de present, o sigui, el passat, no? El que hem estat fent, no? El nostre compromís, també hem estat dels grups motors, no? I a part formem part del Pacte de Barcelona pel dret al temps, formem part de la Times Youth Week, formem part del pacte també de l'àrea pel temps per a l'àrea metropolitana de la Diputació. Vull dir, hem estat en tot allò, en tots els moments, aportant el nostre granet de sorra a l'hora de posar el tema del temps en el centre. I també, doncs, en 2011 ja vam fer un pacte d'usos del temps, no?, que va ser la llavors, no?, des de la qual no ens hem aturat, no? I com tu dius, no?, hem anat fent projectes concrets per la ciutat i també intentant aportar a altres nivells, no?, tot allò que hem pogut en aquest tema.
1: De quina forma diries, és a dir, amb aquest reconeixement que se li ha donat a la ciutat, què en quedarà de la ciutat?
5: Que, home, jo espero que quedi moltes coses, no? Primer és que és un espai per compartir i aprendre. Perquè, clar, hi ha molts municipis que compartim la nostra coneixença i venen països de fora, no? Com pot ser, tindrem representants de França, de Bogotà, de fora, no? Tenim que vindran del País Basc, que vindran de Getafe, però tenim un plantell de persones que vindran a explicar-nos què estan fent, no? Això és compartir sabidoria, no? I veure quins exemples o quines bones pràctiques també podem posar nosaltres en marxa, no? A part de nosaltres explicar el que estem fent. I després també engrescar, no? Perquè hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques al temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits, també poden fer moltes coses, no? I jo crec que extrapolar tot això, no? De treballar conjuntament, veure que és possible fer un canvi en polític, que es poden fer moltes coses en polítiques del temps, jo crec que per nosaltres és important. També si fem xarxa, si tot és en temps, no? També l'impacte de canvis que ara la societat i altres àmbits serà més potent i a més serà, no? Perquè la força, la unió també fa força i fa que moltes coses acabin sent allò que han de ser.
1: Doncs, Sergi Domínguez, gràcies també per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer per explicar-ho.
5: Bueno, espero veure-us per allà.
1: I tant, una forta abraçada.
5: Podreu tenir informació directa.
1: I en esports... us expliquem que tenim més renovacions al club de futbol Ciudad Cooperativa.
3: Ja són nous jugadors de la COPE que seguirà la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana. Després d'anunciar la continuitat de l'entrenador Javi Calvo, junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Embucu, que seguirà com a jugador al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano i Jan Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Socolo i Izan Relova renoven el seu compromís amb el Ciudad Cooperativa. Un dels jugadors claus, Biel Blanco, ens explica el perquè de la seva renovació.
6: La renovació viene por una razón bastante sencilla, que es que básicamente estoy aquí en mi casa, estoy en el club donde me he criado, en el club de mi barrio, y donde ahora mismo soy feliz y donde estoy disfrutando jugando con mis compañeros, que ya más que compañeros son amigos, con un cuerpo técnico que confía en mí y con una afición que lo mismo, que cada cada partido vienen a apoyarnos, vienen a animar al equipo y sobre todo que, bueno, que sienten el barrio y lo sienten de corazón igual que yo y muchos de los jugadores del equipo. El equipo quiere aspirar a lo máximo. L'objectiu va ser ir a totes i a por el ascenso.
3: A més, perquè fa el futbol Santbullà, el filial del Ciutat Cooperativa cau els penaltis i per als semifinals de play-off d'ascens a tercera catalana davant de l'Sporting Gavà. D'altra banda, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Mariana Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya malaga de Sant Boi, substituint a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona. El club malaguista ja ha anunciat les seves primeres renovacions i la primera incorporació, el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades a Mariana. En canvi, el Mariana Poblet tindrà la pròxima temporada a David Rodríguez a la banqueta, amb el que parlarem pròximament. Finalment, avui parlarem d'handbol. Primer rebrem una llegenda de l'handbol Cooperativa Sant Boi, el Pedro Torres, que després de 21 temporades al primer equip, aquest any ha decidit fer un pas al costat, i just després parlarem amb els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol Cooperativa Sant Boi, que aquest cap de setmana comencen ja una nova temporada.
1: Tot això ho explicarem avui a partir d'un quart de vuit a Sant Boi en joc. Sis minuts i seran tres quarts de set de la tarda. I com us hem avançat al principi del programa, avui estem d'enhorabona, o com a mínim ho està, una administració de loteria que coneixem molt bé a la ciutat. Marina Blanco, bona tarda.
7: Doncs bona tarda, Ion. Ens trobem a Gaià Loteries, aquí a la Ronda de Sant Boi, que ha rebut un reconeixement que la situa com la millor administració del país. Ara mateix estem aquí amb la Míriam, la propietària de l'establiment, per conèixer què hi ha darrere d'aquest èxit. Bona tarda, Míriam.
8: Hola, buenas tardes.
7: Acabeu de ser reconeguts com la millor administració d'Espanya 2026. Què suposa aquest premi per Gaià Loteries?
8: Pues para nosotros la verdad que es un orgullo y un reconocimiento súper importante a todo el trabajo que hemos estado haciendo. Y claro, esto viene por todo el trabajo que hemos hecho, por todos los premios que hemos dado en Navidades aquí en Sant Boi. Así que nada, estamos súper contentos y súper agradecidos.
7: Y ¿quién es el secret para convertirse en la millor administració a nivell nacional?
8: Bueno, a ver, yo te digo mi experiencia. Al final a nosotros nos han traído mucha suerte con nuestra campaña de calvos que hacemos cada año aquí en Sant Boi en Navidad. Y bueno, gracias a eso pues hemos dado muchos premios. Este año dimos el tercer y el cuarto premio de Lotería de Navidad y el anterior dimos el segundo premio aquí en Sant Boi también. Así que nada.
7: Parlaves d'aquesta campanya. Com va néixer el famós ritual de fer dècims de Lotería al cap del cap de la Sur?
8: Sí, bueno, nosotros cada Navidad convocamos aquí en la administración a muchos calvos. Este año vinieron casi 100 calvos. Y nada, sorteamos lotería entre ellos y luego tenemos a nuestro calvo en la tienda, nuestro calvo de confianza, para que todos nuestros clientes que compran décimos pues puedan frotarle la cara y llevarse suerte a casa.
7: Com deies, heu repartit un tercer i un quart premi al passat Nadal i un segon premi al 2024. ¿Cómo has vivido una cosa tan excepcional desde dentro de la administración?
8: Pues mira, la verdad que con muchísima emoción y muchísima euforia. La gente incluso se pensaba que me había tocado a mí de la alegría que me daba. Y es que no se puede explicar, no lo sientes o lo vives de cerca, es una alegría inmensa.
7: Después de repartir premios tan importantes dos años consecutivos, ¿heu notat un aumento de clientes?
8: Sí, la verdad que cuando das premio y con toda la campaña de los calvos y toda la ilusión esta y el ambiente que hacemos aquí en la tienda en Navidad, sí que se nota que la gente se anima más.
7: Doncs això és el que ens explica la Míriam sobre l'èxit de l'administració Gaia Loteries, que recordem ha estat premiada com la millor administració de loteries del país. Moltes gràcies, Míriam.
8: Gràcies a vosotros.
7: I continuem amb gent de carrer, Jon.
1: I tant, i sobretot gràcies a tu, Marina, una forta abraçada.
7: Doncs moltes gràcies.
1: Pablo Puyalto, com estàs?
9: Molt bé, tio. Jo no podria comprar, loteria.
1: Quin és el teu calvo de confiança?
9: El meu? No en tinc.
1: No?
9: No, a la meva família no hi ha calps. T'ho juro. No
1: faries, en tinc calvo de confiança. Segons que hi ha loteries et faries milionària.
9: Ja, doncs mira, prefereixo ser feliç com estic ara.
3: Tenir cabell abans que ser milionari.
9: No anava a dir això, Albert. No anava
1: Home, cabell en tens.
9: Sí, cabell en tinc.
1: Cabell en tens.
9: Tu podries anar pensant en comprar, no? Algú de
3: I el Jor, que ho dissimula amb el Serrell.
1: Sí, jo tinc una entrada.
9: Ah, tens una només? Quan et quedaràs mig calb, llavors?
1: Bueno, m'estimaries igual, Pablo.
9: Home, sí, òbviament.
1: Nosaltres, a tu també, ja ho saps. Clar, perquè l'actualitat aquí a Sant Boi ens porta, doncs, a Gaia Loteries, com acabem de veure, però l'actualitat a nivell mundial passa per tants jocs, Pablo, que a vegades deies, ostres, hi ha tantes coses que potser no puc anar gent de carrer, no? Perquè com decideixo del que parlar, no?
9: John, seguim parlant de calbs, si us plau. Sí? Seguim parlant de calbs.
1: Si jo encantat.
9: Jo tinc molts amics que s'estan quedant calbs ara, amb la nostra edat, amb 24 anys.
1: Sí. No parlis gaire fort, perquè potser de sobte, saps?
9: Ja. No, jo tinc moltes canes. Això sí, si hi ha alguna associació de loteria, el que sigui, que vulgui vendre gent amb canes, jo li compro. La gent amb canes també crec que dona sort, no?
1: La gent amb canes dona saviesa, dona experiència.
9: Jo d'aquí 3 anys tindré tot el pèl blanc. Tot el pèl blanc.
1: Ja et demanaré consells.
9: Tot el temps.
1: Hi ha una persona que m'acaba d'escriure i diu... El vostre calb de confiança sóc jo. No revelaré qui és.
9: No direm qui és.
1: No direm qui és.
9: No direm qui és. No. Albert, no ho direm, no?
10: No ho direm.
1: Podríem... Jo només diré una cosa. La persona que m'ha escrit això, si jo digués el seu nom, podria perfectament fer-me fora d'aquesta ràdio.
9: Sí.
1: I a tu també, Pablo.
9: Lluís Amoret?
1: No és Lluís Amoret.
10: S'està quedant calma, Lluís Amoret, encara no deixo.
1: Aquesta secció està descarrilant. Pablo, ajuda'm una mica, perquè si no...
9: Està descarrilant,
1: Està descarrilant.
9: No, és que, si us en recordeu, fa molt que no vinc.
1: Sí.
9: Per diferents raons, eh? Mm. Per diferents raons. La primera és que se'm va expulsar de la ràdio un temps prudencial, perquè vaig estar a punt de com te'n recordes, fa un mes...
1: Sí,
9: mes,
1: a mi em vas dir que presentaves tu la secció i vas dir, saps qui presenta?
9: Sí.
1: El tinc aquí penjant.
9: Sí,
1: I vaig
9: sí,
1: dir,
9: sí,
1: Pablo,
9: sí. No.
1: Aparta't una mica de la meva vista.
9: Sí, vaig estar a punt d'aconseguir els meus objectius i em vas fer fora. Sí, bueno, tu i més gent com l'Albert Vila, sí. La segona és que fa molta calor.
1: Això és veritat.
9: I no funciona correctament quan fa calor. Sí, aquí sí.
1: Sí.
9: Però fora no. A mi el que em costa és anar als llocs quan fa calor. A casa jo tinc molta calor. Jo visc en un pis una mica alt, no? Visc en un 53è.
1: 53è, eh?
9: Sí, a l'Hotel Vela.
1: Tens ascensor o...?
9: No, camino.
1: Camines, eh?
9: Sí. Bueno, no és camina, és per escalar de mans.
1: Ah.
9: Pujo 53 pisos per escalar de mans.
1: Amb raó tens calor, clar.
9: Exacte. Clar. No, i fa molta calor perquè la calor puja, com bé saps, i es queda dalt. Llavors ja em fa mandra sortir de casa... Arribar fins aquí, agafar el ferro, bla, bla, bla, bla. La tercera és que he rebut ofertes.
1: Sí. Escolta
9: bé, Albert. He rebut ofertes d'altres ràdios locals.
1: Quines altres ràdios locals?
9: Perquè, com bé sabeu, el mercat de fitxatges està obert, ja.
1: Sí.
9: Val? No diré noms perquè això pot...
1: Ha rebut ofertes.
9: He rebut ofertes.
1: Sí,
9: he estat negociant, no?, un clausulazo.
1: Jo li vaig dir a l'Albert que et posés també sobre la taula la nostra oferta. No sé si l'Albert te l'ha fet arribar, perquè
9: pues
1: si no podríem estar
9: crec
1: de banda.
9: Crec que se li ha traspaparat.
10: Not here we go.
1: Doncs, a veure si treballem.
9: A veure, m'han trucat primer emissores locals amb molt pressupost. O sigui, les emissores locals americanes, emissores locals d'Anglaterra i fins i tot emissores locals qataris i d'Aràbia.
1: Ah.
9: Val? Que les ofertes salarials eren desorbitades, o sigui, que em semblaven un insult a la intel·ligència humana de tants diners que eren, però els salaris d'Aràbia que no es comparaven en una dècima part al salari que cobra l'Albert Vilà aquí a Sant Boi. Imagineu-vos els milions i milions de petrodòlars que cobra l'Albert Vilà.
1: Jo no vull saber, jo no vull saber quan cobra l'Albert.
9: No vull saber. Jo l'he vist, jo l'he vist, un dia se li va escapar la notificació, aquí està tu nòmina, va entrar i jo estava al costat. Bueno.
10: Sí, soc més car que les obres.
9: Em vaig caure a terra. Sí, l'Albert és més car que pavimentar tots els pàrquings i tal. Però bé, se'ls gasta tot en cartes Pokémon, la veritat, i en pizzas de Rintokore.
1: Fa bé.
9: Sabeu qui també cobra presumptament milions i milions de petrodòlars i se'ls gasta presumptament en cartes de Pokémon i pizzas del Rintokore?
1: No ho sé.
9: El papa Yao Chip. Yao 14, perdó.

0: Fa anys que dic una cosa a la meva família i ningú em fa cas. Els dic, mama, papa, vull ser papa. I clar, els meus pares flipen, val? Com pots dir això si tens 24 anys, ara tindràs fills i no saps ni fer-te el llit, no pots ser pare, no saps cuinar ni un ou ferrat? I els dic, no. Jo vull ser papa de Roma, val? No pare de fills ni filles,
1: què és
0: papa
1: més,
0: de Roma.
1: Què és més responsabilitat, ser papa de Roma o ser papa?
0: Ser papa de Roma.
1: Sí?
0: 100%. Tens a milers de fills, a centenars, a milions de fills.
1: Però quan ets fills, papa... Però són fills que es canvien als bolquers.
0: Sí.
1: El teu no se'ls canvia sol.
0: Ja, però durant un any i mig, dos, ja creixen, tres, posa-li, clar. Sí. Vull dir, i hi ha molta gent, o sigui, hi ha molts catòlics que tenen mesos de vida, John.
1: També és cert.
0: Clar, vull dir, és que estan
1: això
0: a la mateixa.
1: Això es neix, no?
0: Clar.
1: Això es porta a esportar
0: no,
1: dins,
0: no.
1: Això.
0: Però a veure, als meus pares no els hi agrada perquè porto estudiant i treballant en guions anys, no? I els meus pares diuen que tinc més oportunitats de guanyar-me la vida sent guionista que sent papa de Roma.
2: I és difícil.
0: Val? Perquè, clar, sí, bastant difícil. Però, clar, no hi ha un màster que et doni pràctiques al Vaticà per ser papa, saps? En canvi, sí que hi ha màsters i estudis que et donen accés a redaccions, a programes, bla, bla, bla, bla. Mm. Però no hi ha un màster...
2: màster papal.
0: Clar, no, ser guionista és un pay to win al final, val? Bàsicament, bàsicament. Però ser papa de Roma no és un pay to win. Però
2: és un pay to lose.
0: És un pay to lose. Fins que no ets papa de Roma, saps? Però ara, per què parlem de don papa de Roma, val? Té una vida de rockstar, com bé sabeu. I ara que arriba l'estiu, vindrà a fer una visita a Catalunya.
2: Ah, sí?
0: Sí. Sí, home, segur que ho heu estat parlant per aquí. No passarà per Sant Boi a veure-la al Campo o alguna cosa així?
2: Crec que ve les festes de Marianao, perquè Bad Bunny tenia agendat les festes de Cans Blancs.
1: Sí, això és veritat.
2: I el papa li toca festes de Marianao.
0: Bueno, en tot cas, abans d'anar per Marianao, primer passarà per Madrid, com sempre. No? Si no són els primers, rebenten, val?
1: Sí.
0: Anirà al concert de Bad Bunny, el ficaran a la casita aquella.
2: Sí, al Fester Expositor, sí, a la carrera.
0: Fester Expositor, sí. A fer una mica... De,
1: home, bueno. Que, escolta, és un món que potser no coneix prou el papa, no? Vull dir que també aniria bé que...
0: Sí, integrar-lo.
1: Solís a noves experiències.
0: El podríem integrar a la casita, no?
1: Sí,
0: jo que sé, amb Dulceida, no sé, gent influencer d'allà, no sé qui és influencer de Madrid, bueno, no? Lola Lolita.
2: Dani Ceballos.
1: Home, sí, mira, ara que ha anat, per exemple, Ayuso, ara l'ha anat a visitar el papa. Ha dit, escolta, que soc l'Ayuso...
2: Pensar que havia salvat Boni.
1: No, dic que soc l'Ayuso, que soc més important que l'Illa aquest, no sé què i tal, i ara pues, podríem fer el revés, que vingui el papa i Ayuso li digui, mira, vine com aquí, que te llevo a fer unes canyites.
0: Sí,
1: aquí,
0: sí, a la Porta del centro. Sol, a la sombra que fa, a la Porta del Sol. No? Però bé, en tot cas, al migdia de dimarts, dia 9, és a dir, d'aquí una setmaneta aproximadament, arribarà a l'aeroport del Prat, no? Farà una visita al polígon i al mega Carrefour que hi ha al costat de l'autovia i després anirà directe a la catedral de Barcelona per oferir la primera missa i els primers Six Sevens, val? A l'audiència. No sé si us han arribat les imatges del papa fent Six Seven allà tot arreu on va.
1: Papa Francesc, el que portava ell sobretot era el tema de jaquetes blanques així molt grosses.
0: Sí.
1: I aquest papa és més de...
0: És més de pitillo i Six Seven, no? Pitillo, Six Seven i vaper, no? Però bé, a la tarda tindrà lloc l'esdeveniment que ha portat més polèmica i del que ara parlarem, és a dir, de l'esdeveniment que ha aixecat una mica de polseguera al terreny polític, no? Que és pel que jo estic aquí, després d'un mes per parlar, òbviament, de temes polítics seriosos que a tothom li importa,
1: que ens interpel·len, no?
0: Quin és aquest esdeveniment, no? La vigília d'oració a les 8 del vespre a l'estadi Lluís Companys. No em pregunteu què és, ¿vale? Perquè no ho sé i no m'he molestat en buscar-ho perquè no sóc periodista. Per tant, repassem la polèmica. Bum, cinto informativa, cinto documental. Així és, la de sempre.
1: Com la trobem a faltar?
0: Així
1: periodisme,
0: és.
1: Periodisme.
0: Periodisme, vamos.
1: Benvinguts al periodisme.
0: Vamos, periodisme. Va, Albert, va. Fa dues setmanes el govern de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, d'acord, va anunciar que cediria a l'estadi olímpic Lluís Companys per l'acte del dimarts a les 8 del vespre de Don Papa, d'acord? Mm. Segurament l'acte més multitudinari de tot el viatge
1: segur.
0: Aquí a Barcelona, a Catalunya, no?
1: Clar, el que passa que també anirà la Sagrada Família. Tu creus que es farà Salvador Illa un selfie com es va fer en Bad Bunny? Però allò d'estrangis, allò...
0: Sí, pot ser, pot ser.
1: Home, bueno,
0: és que allò serà molt més controlat.
1: Sí.
0: Home, han dit que tancaran els accessos del metro, la sortida del metro, la parada de Roma entrarà tancada unes hores quan vagi a visitar la Sagrada Família.
1: Sí, clar, tu
0: pensa la de gent que es reunirà allà, I dubto que la mateixa quantitat...
1: Tu hi aniràs?
0: No hi soc. O sigui, sí que hi soc.
1: Farà massa calor,
0: no? La basílica, el de la basílica és el dia 10.
1: Això no
0: sí que hi soc, sí, sí, sí, sí que hi soc aquí.
1: Doncs podries
0: sí, sí,
1: sí, fer sí. una mica de...
0: Bueno, potser hi vaig i faig una mica de Six Sevens pel senyor Papa, no? Però això, a la Bíblica no sé quanta gent s'hi reunirà i cap bastanta gent a la plaça, però hem de tenir en compte que no és un lloc obert i completament peatonal, no? En canvi, l'estadi Lluís Companys es calcula que es reuniran al voltant de 40.000 persones, d'acord? 17.500 entrades eren els abonaments gratuïts i es van acabar en 20 minuts,
1: sí, d'acord? Clar.
0: Ràpidament, no? Com qui es cruleja i s'acaben les entrades, d'acord? Això es deu a que l'empresa que... Bé, el fet que se li cedeixi l'estadi Lluís Companys a l'Església es deu a que l'empresa que gestiona el camp va decidir renunciar als 78.000 euros de lloguer de l'estadi i va cedir íntegrament el complex de manera gratuïta a l'Església amb l'excusa de que és un acte multitudinari i d'interès públic.
1: Home, se m'acudeixen més.
0: Com què? Més què?
1: Més actes multitudinaris i d'interès públic. Interès per públic. Exemple, Coldplay. Gratuït,
0: ah, sí, Bad Bunny, la casita de Bad Bunny.
1: El Futbol Club Barcelona.
0: D'això parlarem ara. D'això parlarem ara. D'això parlarem ara, però evidentment, bueno, no estem, o sigui, objectivament parlant, sí que és un acte d'interès públic. Ara,
1: sí, sí.
0: D'aquí a que es cedeixi íntegrament gratis a l'Església, doncs ja hi ha un pas, és el que has dit tu. El Barça ha estat 2 anys a Montjuïc i no era interès públic, no? Que si no, eres, si no ets un, o sigui, una entrada, si no ets abonat, t'acaba costant 150 euros.
1: No voldria jo tampoc ser qui fareixi els sentiments, no? De gent que respecto profundament la seva fe, etcètera, etcètera, no? Però
0: no pequi,
1: entre
0: jo, no?
1: El Papa i la Minya Mal...
0: Sí, té més màgia... Jo tinc més fent la Minya Mal.
1: Sincerament, em quedo amb...
0: Sí.
2: La Minya Mal
1: amb el
2: de
1: Rocafonda.
0: Em fa creure més Rafinha que el Papa, a mi. Tot això ho va explicar Laia Bonet, d'acord, tinent d'alcalde, que ha explicat que no és una decisió unilateral, sinó que l'ha pres per majoria del Consell Administratiu l'empresa municipal que ho gestiona, BCM, d'acord?
1: Ui,
0: no BDCM.
1: Això,
0: no, no, BCM és el trident de... El trident de...
1: Sí.
0: Bale, Suárez,
1: Suárez
0: i Messi.
1: I Messi sí.
0: Sí, Bale, Suárez i Messi, el trident del Barça.
1: Bailis,
0: Suárez i Messi. Sí, sí, sí. No, no, és l'empresa municipal que gestiona aquest complex, perquè, recordem, és un complex... no pertany a una entitat privada, no pertany a un club
1: sí.
0: privat, pertany tot a l'anella olímpica i a les Olimpiades del 1992.
1: Aquí passa una cosa. Recordem, per si algú ha oblidat, que Espanya és un estat que no es declara de cap religió. Tampoc és que els doni l'esquena, però no es declara de cap religió. Oficialment no és un país catòlic. Per tant, aquí en aquest sentit s'han de donar alguna explicació política.
0: Sí, l'Ajuntament de Collboni nega que això sigui un gest d'adhesió a les esglésies, sinó que expliquen que és un gest directament cap als ciutadans. I aquí venia a parlar sobretot amb dades, no, Joan?
1: Sí,
0: sobretot amb dades, a veure què opines, no? Periodisme? Vale. Repassem les dades. A Barcelona ciutat hi ha 1,7 milions d'habitants. L'àrea metropolitana compta amb el doble, al voltant de 3,4 milions, d'acord? Les dades de les enquestes de serveis municipals indiquen que només hi ha un 11% de... Bé, només. És un tant per cent bastant elevat, donat la multiculturalitat, la globalització, etcètera, no? Les enquestes de serveis municipals indiquen que només hi ha un 11% de catòlics practicants, d'acord? Important remarcar que són practicants. Hi ha molts més que no són practicants, d'acord? Perquè avui en dia la religió ha donat un pas una mica més cap a les cases i no tant cap a anar a l'església, bla, bla, bla.
1: Bé, l'11%... Bueno, entendre-ho cadascú a la seva manera,
0: la seva
1: de sentir-te,
0: manera, sí.
1: sentir-te part d'uns valors, d'una cultura, d'un univers que tenim tots compartit, que ve de la religió, però que no vas a missa, per exemple.
0: Exacte, exacte. No? L'11% de 3,4 milions, anem a agafar l'àrea metropolitana de Barcelona, l'11% de 3,4 milions de persones és 374.000. D'acord? És a dir, 374.000 practicants a l'àrea metropolitana. Si ho fem amb les dades de la ciutat, 187.000 sobre els 1,7 milions d'habitants que té la ciutat com a tal, d'acord? De Barcelona.
1: Són molts, a no ser que tu en donis per fet que hi ha una religió imperant i de forma inequívoca a Espanya, que és el que moltes vegades passa, i també a Catalunya, dius, home, sí que és la... Òbviament que ho és, i per tota la història que tenim al darrere, etcètera, però dades en mà no és tan, tan representatiu.
0: Sempre és una estimació, òbviament, sí. Les dades són estimacions, no són... Exactes, però sí que són molt properes a la realitat. També hem de tenir en compte que Catalunya té una tradició que ha anat sempre pivotant entre, bé, governs bastant catòlics, etc, etc, monàrquic, bueno, bé, un liu, com sempre, la història de Catalunya. Sí. Ara, segons el baròmetre d'opinió pública de la Generalitat, a prop del 50% de la població de Barcelona és aficionada al Barça. Ah. D'acord? Al voltant de 800.000 persones. Gairebé 7 vegades més que els catòlics practicants de la ciutat.
1: M'encanta la demagògia, sóc fan.
0: Home.
1: A mi m'encanta, Pablo,
0: home, això. I a Catalunya, sí, segons aquest baròmetre també d'opinió pública, un 75% dels seguidors del futbol que són catalans, és a dir, que han nascut aquí a Catalunya, són del Barça.
1: I els altres estan despistats.
0: Sí,
1: o els no. Els que no ho són s'han despistat i s'han anat a sol tallar Cornellà una mica. Estan despistats.
0: Hi havia una part que és gent que no opina sobre futbol, que no li agrada el futbol, no? I una altra part, doncs, Espanyol, Girona, inclús Madrid. Molta presència del Madrid, d'acord? Bé, però 4 milions de persones, per tant. Vaja, anem a fer la suma, Albert. Vols fer el càlcul?
2: No se'm dona bé, digue'm.
0: D'acord, hi ha més aficionats, siguin practicants o no, val? Del Barça... queda el senyor Papalleó 14.
1: Sí.
0: Llavors no són els partits del Barça d'interès públic? No són d'interès públic? Tu no els hi poden cedir al Barça?
1: Posa Viva la vida de Coldplay a un carrer de Barcelona i vas fent una enquesta a veure qui coneix o no la cançó.
0: És que tu
1: crec que ens sorprendríem amb les dades.
0: Clar. I tu pensa que amb tots els diners que s'hagués estalviat al Barça, que han jugat Champions, han jugat Copa, han jugat Lliga durant dues temporades...
1: S'hagués pogut construir habitatge públic.
0: Sí,
1: que és
0: habitatge
1: el que es
0: públic.
1: Necessita.
0: Home, s'haguessin pogut arreglar la majoria de vies...
1: Rodalies.
2: Hauria
1: funcionat perfectament.
0: Sí, el problema que ha tingut l'Albert de pavimentació d'aquesta
2: portada...
0: No hagués passat perquè s'hagués arreglat ja feia no sé quants dies.
1: I tot plegat per fer-li cobrar al Barça uns diners que si els hagués tingut el Barça, com és més que un club i té valors, els hagués invertit en que tots siguem més feliços.
0: I Julián Álvarez ja estaria fotent gols des de l'any passat.
1: Que
0: ja estaria
1: més fotent
0: gols. És que 78.000 euros perdonats a l'Església, d'acord?
1: Sí,
0: pel lloguer, pel lloguer. Bé, tot això va generar polèmica, òbviament, a l'Ajuntament. Com hem dit, els comuns van reclamar la compareixència de la tinent d'alcalde Laia Bonet, d'acord?
1: Que va explicar... feina. També a Laia Bonet.
0: Sí, se l'ha girat en una setmaneta i mitja, que va explicar el que hem comentat fa un moment. És una sessió pels ciutadans, un esdeveniment multitudinari d'interès públic, volem que els habitants de Barcelona gaudeixin al màxim l'arribada del papa Lleó Xif, i com a contraargument, per exemple, el conseller Guille López de Barcelona en Comú ha explicat que això es tracta d'una donació encoberta a l'Església per part de l'Ajuntament. Una donació coberta encoberta a l'Església. Què vol dir això? Jaume Collboni ha pecat? Vol expiar-se? Sí. Laia Bonet ha pecat? Vol expiar-se?
1: No
0: vol expiar-se a través de deixar-li l'estadi Lluís Companys gratis al senyor papa de Roma?
1: Doncs veurem el que passa en els propers dies. Genera això molta expectació i aquí hi ha gent de carrer, el que volíem fer és periodisme objectiu, com el que fem,
0: totalment
1: com sempre,
0: objectiu.
1: Amb el Pablo Puyalto. Pablo, gràcies, com sempre, per visitar-nos.
0: A vosaltres.
1: Doncs d'aquí res, marxem cap al butlletí informatiu, repassem l'actualitat i en res tornem, que queden moltes coses per explicar-nos aquí a Gent de Carrer. Ho farem tot seguit. Fins ara.
3: Info. Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
4: Es manté tallada la C25, l'eix transversal de Santa Coloma de Farners, direcció Girona, per l'accident amb un camió implicat. Es fan desviaments per la sortida 209 a Sant Hilari Sacalm i retencions a tots dos punts. El transport públic s'ha restablert a la circulació de trens de l'R2 Sud de Rodalies, que estava interrompuda entre Cunit i Vilanova i la Geltrú per un atropellament d'una persona. Els trens acumulen retards mitjans de 30 minuts.
3: I titular, Salvador Illa avança la mobilització de més de 3.000 milions d'euros per agilitzar les obres d'equipaments estratègics com la L9 del metro de Barcelona en col·laboració amb el món privat. El paquet també inclourà el desdoblament del ramal de la C16 entre Berga i Bagà. Segons el president, la iniciativa permetrà retallar de 20 a 6 els anys de treballs. El popular Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB per treure Pedro Sánchez de la Moncloa a través d'una moció de censura per dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Esquerra demana al president Illa explicacions al Parlament sobre els suposats pagaments del cas Leire, però el PSC no ho troba oportú ni necessari. El judici del cas Kitchen, l'excomissari Villarejo canvia de versió i assegura que ningú li va encarregar l'operació per espiar i robar material compromès pel PP. Segons ell, hi havia una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer Luis Bárcenas a l'estranger. La consellera d'Educació preveu un escenari caòtic si guanya el no a l'acord a què es va arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris. 90.000 mestres i professors voten des d'avui per decidir si l'accepten o el rebutgen, mentre la CGT i la Intersindical mantenen les vagues territorials d'aquesta setmana. La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. L'incident va passar ahir davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga indefinida del professorat valencià que ja entra en la quarta setmana. L'Iran suspèn el diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi la nova ofensiva al Líban. La Guàrdia Revolucionària va més enllà i amenaça d'obrir nous fronts en la guerra a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià ha ordenat l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que bombardejarà la zona si Hezbollah ataca les ciutats del nord d'Israel. Els rebuts de la llum i el gas s'encareixen a partir d'avui, deixen de tenir l'IVA i altres impostos rebaixats a causa de la guerra. El govern espanyol analitza què fa amb altres mesures d'aquest tipus, com la que beneficia els carburants, que està vigent fins al 30 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó XIV, serà íntegrament en castellà. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte del dia 10 de juny i el català perd pes respecte a la missa que va oficiar el papa Benet XVI el 2010, també a la Sagrada Família. L'actual pontífex només parlarà en català a la salutació inicial.
5: Esports.
6: El Barça de Futbol Sala pot certificar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Lliga si guanya la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre, mentre que el d'hoquei patins acaba de començar el seu partit contra l'Igualada del Palau Blaugrana, el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina. Els blaugranes dominen per 1-0 en els dos casos. A tot això, l'Espanyol ha començat avui la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent i ha tancat la temporada 2025-2026 amb les millors dades de la seva història, amb gairebé 38.000 socis, dels quals 31.360 són abonats.
3: I pel que fa al temps, els ruixats de la tarda al Pirineu ens acompanyaran fins a primera hora del vespre i després desapareixeran. Demà el cel el tindrem més blanquinós, amb nuvolades de tarda al Pirineu que descarregaran ruixats localment intensos. La calor afluixarà encara una mica més. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Passen 6 minuts de les 7, nosaltres iniciem aquí la segona hora de Gent de Carrer. Laia Pujals, què tal, com estàs?
1: Molt bé, amb moltes ganes de tornar a estar aquí, una mica terratrèmol.
0: Sí, hem tingut aquí un terratrèmol que es diu Neus Aldeguer, com estàs?
1: Un terratrèmol de la il·lusió.
2: Bé, molt bé, molt de trànsit, eh? Estan sí. Per entrar, molt. Ens hem trobat, hem hagut de fer una pua, cotxes encreuats, bueno, això notícia última hora, eh?
0: De fet, Albert Vilar, per si algú no t'ha escoltat a l'inici del programa...
3: Estava molt enfadat, llavors no m'ho recordis.
0: Sí, sí, avui és un autèntic repte entre Sant Boi en general. Sempre hi ha moltes obres, sempre diuen que és, no? Perquè després serà millor, ens alegrarem, però clar, mentre es passen hi ha problemes. Però aquí esteu, eh?
1: Aquí estem.
0: És l'important.
2: Com sempre.
1: Bueno, no podíem fallar una setmana més.
2: Tot i que hem fallat unes quantes setmanes.
0: Això us anava a preguntar. Mira, sí. Jo us he dit, escolta, què ha passat aquí?
2: Què ha passat?
0: Perquè ens trobàvem a faltar, també.
1: TFG.
2: Es diu TFG.
1: Es diu TFG.
2: Sí, treball de fi de grau.
0: Títol del malson.
1: Exacte. Aquells que suposo que us esteu familiaritzats deveu estar pensant, pobres. I els que no, doncs us ho diem nosaltres. Pobres. Perquè ja us vindrà.
2: Us acompanyem a la
1: sentiment. Si feu una carrera, això està clar. Sí, no, no. Però ha sigut una experiència...
0: Però tot bé?
1: Sí, creiem que sí.
2: Encara no ho sabem. És que l'hem fet juntes. Hem fet un documental juntes. Llavors...
1: Per sort ens hem tingut l'una a l'altra i una altra persona. O sigui, hem sigut tres...
2: I veurem. Ara és igual.
1: Ja
2: hem passat a una altra fase, no?
1: Estem a Sant Boi i ja està.
2: Exacte, sí, com sigui, hem tornat, que això és l'important. Estem molt contentes de ser aquí altra vegada. I comencem amb el tema d'avui, que té molt a veure amb la cançó que està sonant de fons, que probablement us esteu preguntant si ens l'heu posat per al tema del TFG i no.
1: Tant de bo.
2: No, ens encantaria poder dir que el We Are The Champions és per nosaltres, però... No, avui venim a parlar de la Champions perquè l'ha guanyada el PSG, el Paris Saint-Germain, ho sabem. Però
0: els
2: més
0: penals,
2: concretament, exacte, va ser una final molt tensa, però venim a parlar sobretot de la manera, no, de la reacció, la postreacció, la manera com s'ha celebrat aquesta final de la Champions, que no és la primera vegada perquè ja ho vam veure l'any passat, però ha sigut, si més no, curiosa, no, per dir-ho d'alguna manera, i ens ha fet reflexionar.
1: Sí, donant una mica de context, la final es va jugar dissabte a les 6 de la tarda a Budapest, a Arsenal contra PSG, com hem dit, una final que va acabar als penals, on l'Arsenal va pecar una mica de novell amb aquell penal, no?, que vam enviar una mica als núvols, però no passa res. Una Champions no es guanya només amb sort i el PSG va saber fer les coses com tocaven i endur-se-la cap a París, i aquí és on va començar el caos absolut. Jo vaig arribar a casa meu d'un sopar, el meu pare em va dir París està encesa, jo vaig intentar ser com positiva i dir, bueno, papa, sí.
2: No,
1: si a Barcelona haguessin guanyat dues Champions seguides, Barcelona estaria també encesa. I em diu, no encesa d'emoció, encesa que hi ha cotxes encesos. I aquí ja vaig dir, bueno, o sigui,
0: aquí
1: ja
0: hi
1: ha justificació.
0: No,
1: o sigui, ja no.
0: Clar, el tema és que això fa reflexionar, i és el que farem també avui, sobre la manera de celebrar, que a vegades s'escapa totalment del que podríem imaginar i que arriba a punts en el que no tenen cap sentit, perquè, per exemple, Neus, podem donar algunes dades, que és que només de llegir-les és increïble. Clar. Que això generi per una cosa positiva, com és que el teu equip hagi guanyat una Champions.
2: I a la teva pròpia ciutat, no és ni a la ciutat on es jugava el partit, no? Hi ha hagut 780 detinguts, almenys, perquè les xifres van pujant dia a dia, al principi es deien 400, però ja estem parlant de 780, gairebé el doble, més de 200 ferits, i la pitjor notícia de la nit és que hi va haver una persona morta per un accident. Són unes xifres que, com deia John, posen la pell de gallina i que, en el fons, doncs, o sigui... penses que venen de guanyar, o sigui, no hi ha hagut en cap cas... Imagina't, jo em pregunto què hagués passat si haguéssim perdut, no? Vull dir... I ens va fer plantejar fins a quin punt això és passió pel futbol, això és afició, o hi ha alguna cosa més? Perquè, bueno, també ho veiem amb les declaracions d'en Macron, no?, del president, que bé, evidentment condemnava aquests fets, però al final deia, bueno, hem guanyat i fer el crit de guanyar. On està la línia? Ho vam veure fa poc, fa unes setmanes, a la roda de premsa del Real Madrid de l'Arbeola, que feia l'entrenador del... Perdó.
0: No és fàcil de dir.
2: A sobre es diu Álvaro, no?
0: Sí, com que no estarà ben, que bé pots dir-li com vulguis.
2: Vale. Sí. Doncs... ho veiem amb la baralla que hi va haver amb els dos jugadors del Real Madrid, en Tchouaméni i en Valverde, aquesta normalització de la violència en el futbol, i com l'entrenador fins i tot ho justificava dient, és a dir, evidentment, condemnava aquestes accions, però ell fins i tot va arribar a dir, bueno, a la meva època jo havia arribat a veure un jugador donant amb un pal de golf a un altre, que dius, bueno, i això és normal, no? Ho deia com volem dir, això no és res.
0: Clar, el tema és que moltes vegades s'utilitza el futbol com una espècie de mitjà per treure de dins les teves frustracions, el problema és que acaben tenint impactes com això, i aquí va ser per una victòria, però per exemple el Mundial, quan es va perdre contra Argentina, també va passar el mateix a França, i escolta, aquí està passant alguna cosa que és inexplicable.
1: Sí, i el tema és que tampoc és només en França, perquè llavors nosaltres vam anar canaletes fa 15 dies o 3 setmanes, veia gent amb la cara tapada, que ja pensaves, si estàs celebrant, per què portes la cara tapada? Quan l'any fa 2021 que l'Atlètic va guanyar la Lliga, també va haver-hi un noi que va morir celebrant, a l'RCD Stadium cridant vote, vote, vote, musulman, el que no vote. O sigui, són com, ahir per exemple, un home va apunyalar un aficionat de l'Europa, que dius, és que ja no estem parlant ni de Champions, estem parlant de Can Dragó, d'aquí mateix, o sigui, d'un equip com l'Europa. O sigui, és una mica com aquesta reflexió de que estan en molt amb la tendència cap a la violència que hi ha al món, no? I sí que és cert que nosaltres hem fet la reflexió que gent boja sempre n'hi ha hagut, no? Perquè escombrant cap a casa al Barça, però sempre hi ha hagut els boixos nois, sempre ha sigut com grups així que, bueno, que sempre han donat molt de parlar. Però el futbol fa temps que serveix com una excusa perquè tota aquesta gent que fa de tot menys celebrar surti com amb l'excusa del futbol, ho trinxi tot i es vegin aquestes imatges que veiem a París, no? I jo crec que el punt és que hi ha uns límits, perquè jo sóc la primera que em puc tornar molt boja per una Lliga i el dia que guanyi una Champions al Barça masculí. Doncs vés a saber tu, no? Perquè fa 10 anys que no la guanyem, però no ho sé, també sóc la primera que quan a Canaleta es veu que només queda qui queda i que són les 3 del matí, doncs dic, mira, millor marxo, perquè això s'està posant d'una manera que no porta confiança,
2: saps? A mi m'ha impactat molt, no sé si l'heu vist, un vídeo que corre per les xarxes que s'ha fet viral d'una nena aficionada del PSG d'uns 12-13 anys que havia anat a veure el partit amb el seu pare, com a tradició que el van a veure sempre amb uns amics, i que surt al carrer i comença a veure, bueno, allò semblava, no?, Via Laietana, no? Fa uns quants anys. No, però en el sentit de la paraula, no? Les flames i la nena traumatitzada és que li veies a la cara i ella com dient, o sigui, aquest és el meu club, no? Aquesta és la meva afició, jo veig el futbol per això i he guanyat i surto de veure el partit emocionadíssima i veig la meva ciutat cremant, no? I bueno, hem volgut buscar una mica el context històric de la violència, la normalització aquesta de la violència recurrent en el futbol, perquè ja no és, o sigui, una violència espontània, és a dir, que moltes vegades també s'ha associat amb moltes altres episodis en grups que van molt més enllà d'això i que utilitzen el futbol com a escenari i altaveu per sembrar aquest odi, no? El primer gran focus de violència va aparèixer a Anglaterra als anys 60-70, no sé si alguns us sonarà, els anomenats hooligans, no? Que el que feien doncs era... o sigui, s'emborratxaven molt, bevien molt als partits, això també és un fenomen que s'ha de tenir en compte, no? L'alcohol moltes vegades en els partits de futbol, i s'acabaven barallant tant si havien marcat un gol com si no, vull dir, al final era baralla per baralla. I no només eren quatre borratxos, sinó que eren bandes amb estructura que quedaven, i explicar, no sé si heu vist la peli de el Club de la Lucha, de Fight Club, que literalment sí, que queden per hostiar-se, doncs venia a ser el mateix.
0: Sí, el tema és que a més, per una banda hi ha gent que queda per hostiar-se, com dius, i això ens pot semblar el que ens pot semblar, però no deixen de ser un grup de persones quedant per fer una cosa que els afectarà amb ells i òbviament el seu entorn, les seves famílies, etc. Sí, sí. Però és que moltes vegades això passa la línia de que ja les víctimes acaben sent gent que evidentment no vol estar implicada en res de tot això i que simplement vol gaudir del futbol o simplement passeja pel carrer.
2: Clar, que...
0: aquí està pel mi el tema més greu de tot això.
2: I que acaba condemnant tot... O sigui, ara, per exemple, tu penses en l'afició del PSG i et ve una imatge negativa i estic segura que no tota l'afició és així, però clar, és al final la imatge que et queda.
0: I dones, i em sap greu dir-ho així, però dones un argument espectacular perquè l'extrema dreta francesa agafi l'argument i digui, mira, patapam, ja està, ja tinc campanya feta.
2: És que el futbol no és només futbol, i el futbol també és política, i això és així. Un altre exemple també és a Itàlia, no? que els ultres també van evolucionar grups molt més polititzats, i va haver tot el tema de les màfies, no? que també entraven, i fins i tot grups aquests controlaven zones concretes de l'estadi, venien droga, també venien fent compravenda de marxandatge fals, o sigui, va molt més enllà d'una simple afició que està contenta o trista perquè el seu equip ha guanyat o perdut.
0: I amb això que he dit, no vull dir que les persones que hagin fet aquesta violència siguin immigrants, no estic dient això,
2: No.
0: Estic dient que l'extrema dreta s'agafarà aquest argument segur,
1: totalment,
0: i de fet
1: totalment.
0: Ja l'ha utilitzat altres vegades.
2: Evidentment, sí. O sigui, és carn de canyó, diguéssim.
0: Sí, sí, més a França, quan tens un esport com és el rugby, que es diu que és l'esport de cavallers i que el futbol és l'esport de pobres i no sé què, doncs ja ho tens tot muntat.
2: Retroalimentar la bola.
1: Totalment. I també el tema és que jo crec que el problema que hi ha ara no és que hi ha un fanatisme cap a tot, jo crec que és cap a tot, però el futbol és el lloc on jo crec que més s'exemplifica i la gent no sap diferenciar ser aficionat de ser un fanàtic d'allò. Perquè quan converteixes la teva identitat en un equip, llavors justifica qualsevol comportament pels resultats. I l'any passat veníem aquí, me'n recordo, i parlàvem de després de la derrota del Barça contra l'Inter, de que hi ha una part d'identificació i de que és normal, no?, que t'afecti, perquè en el cas del Barça no només és un club, té moltes coses de dins, en plan, hi ha moltes coses entrelligades, no? Jo què sé, quan al Barcelona no es podia parlar català, doncs el Barça portava la senyera a l'escut, no? Que tots entenem que al final els clubs tenen una història molt lligada a la història de la societat.
0: Clar, però no només els elements polítics que hi hagi, sinó els elements personals. El Barça és una abraçada amb el teu pare.
1: Exacte.
0: O és anar a veure el futbol amb algú que genera un record que per tu és inesborrable. Vull dir que és els elements polítics que vull tenir, però també els personals.
1: Clar, llavors és veritat que totes les rivalitats, els títols, etc., doncs sí que tenen un component ideològic, i en el cas del PSG sí que és veritat que s'han passat molts anys buscant aquesta Champions i que l'han guanyat dos cops seguida i que tot això pot... Jo sí que crec que pot justificar fins a certa manera la bogeria de tota la gent i de que la gent estigui molt eufòrica, no?
0: El sortir als carrers.
2: Com fem a canaletes.
1: Exacte, clar, és que és el més normal, però el problema d'això és que qui és un, jo què sé, no? La remuntada al PSG, justament, surt... Bueno, doncs jo conec gent que es va rapar o que es va tenyir el cabell, però és que allà és un cremocotxes, trencovidres, o sigui...
2: De la meva ciutat.
1: Clar, i és en un context, no?, on els missatges dels clubs, de les federacions, de les competicions, tot és de respecte, de no a la violència... Però llavors és el que deia la Neus, no? Surt en Macron i sí que és un... Bueno, condemno i dono les gràcies a la policia, no sé què, però hem guanyat la Champions, no? I per tant, bueno, sí, aquesta part negativa, però estem supercontents, no? Llavors és una mica on estem arribant, no? I amb les xarxes socials,
2: clar,
1: doncs és que...
2: O sigui, llavors pensàvem, o sigui, també jo crec que hi ha hagut una amplificació d'aquesta violència i aquest odi, perquè les xarxes és que és una bola de retroalimentació i també tots, o sigui, els vídeos que més espectacularitzant són, no sé si existeix aquesta paraula.
0: Que més espectacularitzen el que passa.
2: Exacte. També, o sigui, és el que arriben més i molta gent, tant si és l'extrema dreta com altres partits, no només l'extrema dreta, però aprofiten aquestes imatges i aquesta tensió per apropiar-s'ho pel seu propi discurs, sí, o per fer-ne la seva bandera. Llavors això, bàsicament, que ningú apunyala una persona perquè estima el futbol.
1: No.
2: O sigui,
1: ni per cap
2: títol. Cal anar una mica més enllà.
1: No, o sigui... Jo crec que tot això no és passió, o sigui, és que és el que dèiem, jo crec que s'agafen al sentimentalisme que té l'esport, perquè és veritat que és una cosa molt eufòrica, no molt del que deia en John, doncs d'abraçar-te amb el teu pare o d'abraçar-te amb el que tinguis al costat de la grada, és que és com que trenca moltes fronteres, però per lo bo i per lo dolent. Jo crec que ara estem en un context on tira molt lo dolent, per desgràcia, i en el futbol és que passa tot, amb l'ens que es justifica tot, i és una llàstima, perquè llavors els que realment volen gaudir és que no poden. Nosaltres a Canaletes és el que ens va passar. Al final vam marxar perquè vam dir és que ja no ens sentim còmodes, perquè és que era es crea com un d'això d'inseguretat, que al final doncs, aquesta pobra nena plorant de dir...
2: És que això jo vull... és el meu club.
1: Clar, o sigui, és el meu club i és que em fa vergonya, no? O em fa por estar amb gent que en teoria... O sigui, òbviament no coneixes de res, però que la línia de... No? Almenys de l'afició i de l'alegria t'hauria de ser com una cosa de garantia de sentir-te segura i acaba sent tot el contrari.
2: Exacte, i això al final és una llàstima perquè els que realment estimen aquest esport doncs saben que les millors celebracions són les que et deixen afònic, no les que et deixen per terra inconscient, no són les que deixen una ciutat destrossada sinó plena dels colors de l'escut d'aquell equip, i que aquí doncs no hi ha història que ho justifiqui ni ideologia, només odi, que és el que hem vist aquests dies.
1: Sí, i al final és una llàstima perquè costa molt aconseguir una Champions, costa molt aconseguir-ne dues, i que tot això, no?, quedi una mica com
2: reduït,
1: tacat a cotxes cremats i vidres trencats, doncs
0: sí.
1: Fa pena, la veritat.
0: Doncs el futbol, sempre diem que és més que el futbol, i quan passen coses així també es demostra, perquè al final no deixa de ser un termòmetre en molts sentits de la societat.
1: Totalment.
0: I si passen aquestes coses és per alguna cosa, i si hi ha tanta frustració per part de molta gent que la necessiten treure d'aquesta manera, que estan fent mal a gent que no ha tingut res a veure amb el que acaba de passar en un partit de futbol que ha passat a milers de quilòmetres. És una cosa que no té cap sentit, i que si passes per alguna cosa... I per tant us agraïm també que hagueu vingut avui a Gent de Carrer per analitzar-ho. Neus Aldeguer, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Laia Pujals, moltes gràcies. Sense el TPG us esperem, no?, aquestes setmanes.
2: Sí, i tant.
0: Esperem que sigui
2: ens
0: així.
2: Ens veurem.
0: Una abraçada a les dues. Deu minuts i seran 6:45. Fem una pausa i en res entrevistem una autèntica llegenda de l'esport. Avui entrevistem Pedro Torres. Fins ara.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Ràdio
1: Sant Boi. 8 minuts i seran 2:15 de la tarda. És el moment dels esports.

0: per sort, molt feliços. Ens agradaria haver pogut fer més a la Copa, però bueno, ara ja descansa. Fins a setembre toca descansar.
1: Tu arribes a l'embol que per dir a Samoa i fa 24 anys, que són uns quants, encara sent un adolescent.
0: Sí, arribo amb 14 anys, sí.
1: Què recordes d'aquells inicis? Com arribes a la Copa?
0: Bueno, arribem a la Copa, Samu i jo, perquè el nostre entrenador del col·legi, que era el que ens portava, ens va deixar tirats. I, bueno, doncs vam parlar amb Albert i Albert ens va dir, va, veniu. I vam començar en cadet de segon any, allà a la Copa, al Siurana, entrenant a la pista de ciment, allà...
1: I tu ja coneixies a la Copa el CD de Sant Boi? O...
0: Havíem jugat contra ells.
1: Hòstia.
0: Sí, però sempre, nosaltres érem dolentíssims a l'escola, o sigui, érem molt dolents. Però bueno, ens ho passàvem molt bé.
1: I amb 19 anys, uns quants anys després, ja puges al primer equip, ara fa 20 anys.
0: Sí.
1: Com era aquell primer equip? Com el recordes?
0: Buah, recordo molta varietat de gent. O sigui, hi havia gent molt, molt gran i gent molt jove. Més que nosaltres, quan vam arribar, nosaltres ja fèiem jugar al sènior amb 17 anys. Perquè quan érem juvenils ja doblàvem, perquè li faltava gent al primer equip. I llavors, clar, estaven els molt vells i estava la gent molt jove. I va ser una mica, bueno, per consolidar aquell equip va costar uns quants anys.
1: Quines persones recordes d'aquella època?
0: Va, mira, Borja, Toni, Jona, Samu, jo... qui més hi havia? Va, hi havia l'Iñaki, el Moto, el Bèstia... el Samuel, que era un altre jugador, i van vindre també gent de fora, l'Àngel, el Marc, crec que es deia Flippy, que no me'n recordo mal. Van tindre un bon equip.
1: Sí, t'ha canviat molt, no?, en aquests últims 20 anys.
0: Sí, tant, sí, molt, molt, molt, molt.
1: M'imagino que un és el Samu Rodríguez, que ja l'has mencionat, que és un company que ha estigut des de l'inici, i aquests últims anys ha sigut el teu entrenador, doncs t'ha deixat un àudio sorpresa, mira, que m'ho escoltar ara mateix.
2: Buenas, compadre. Cuando escuches esto estaremos entrenando. Que los lunes hay entrenamiento en el Pau Gasol. Que tú no has venido ni un día, cabrón. Cuando salgas de la radio, pásate a saludar, anda. Nada, voy a ser muy breve, que yo me enrollo con facilidad. Solo quería expresar mi agradecimiento y admiración a tu figura como jugador y a tu figura en mi vida como amigo. Nos conocemos desde los 4 o 5 años. He podido ser compañero de vestuario, he sido tu entrenador, espero seguir siendo tu amigo. Para mí ha sido un viaje alucinante, lleno de muy buenos recuerdos. Creo que dejas un vacío importante en el primer equipo. Los chavales han podido aprender de ti, que me pareces un maestro cojonudo. Tú has aportado hasta la última gota de sudor al equipo. No te podemos pedir más, no te podemos reprochar nada. Que la verdad que tu compromiso y esfuerzo luciendo el escudo y defendiendo la camiseta... ha sido algo increíble, creo que nadie te puede reprochar nada en ese sentido y muy orgulloso de haber estado como entrenador en los últimos años. Cerramos esta etapa como jugador con seguramente con muy buenos recuerdos de partidos y torneos, seguramente también alguno amargo, puede ser el Fly de la Llagostera, pero bueno, nos queda el ascenso al Balsareny, el partido de Copa en Bordí, los torneos de Calella, San Esteban Serroviras, Torres, donde un equipo se convirtió en algo más y a día de hoy seguimos usando el balonmano como una excusa para vernos, y espero que esa excusa sirva para montar un equipo de veteranos o algo que podamos seguir dando guerra por las pistas. Así que nada, acabo ya, agradecerte infinito la dedicación que has tenido para el club. Creo que eres uno de esos 5 o 6 jugadores leyenda de este club. Si hiciéramos un museo, tu camiseta con la de los otros compañeros tendría que estar colgada con mucho orgullo y que los niños pudieran ver todo lo que has hecho para intentar imitarte. Creo que hablo en nombre de todos. Muchas gracias, compadre.
1: ¿Qué te ha semblat, Pedro?
0: Va, una passada. És molt agraït a Samu. Sí que és veritat que el conec fa molts anys i bueno, hem passat molts anys junts fora de les pistes i dintre també. I hem compartit això. L'embol ha sigut un camí molt... per nosaltres molt divertit i molt... ja ens ha durat moltíssim.
1: Clar, i al final ha canviat molt, perquè al principi company pràcticament de classe, després sí, sí, company de pista, ara entrenador... No sé com ha sigut la teva relació amb el Samu.
0: Bueno, o sigui, ja et dic, ens coneixem des de P5, hem estat sempre junts tant a primària com a l'ESO, després sí que a batxillerat ell va seguir a l'escola, jo no, però sempre hem estat amics. O sigui, és una persona que parlo amb ella quasi a diari. I compartim tot, o sigui, és amb qui quedo per anar al cinema o per qui quedo a tomar unes birres o... i és part del meu cercle, o sigui, és de mi quadrilla, per així dir-lo. I és veritat que, o sigui, li tinc un apreci molt gran.

0: molt gran.
1: Era veritat això que diu que els dilluns no vas als entrenos?
0: No, no vaig. No diré mentides. I aquesta temporada ha sigut més desastre encara. Ja, difícil, ja vaig dir que el dilluns no baixava, perquè baixar 3 dies des de Terrassa em costa hòstia moltíssim. I vaig dir que dimarts i dijous. Però han sigut més setmanes només dijous i moltes setmanes no baixar cap dia a entrenar. O sigui, me'n costava molt.
1: I això de l'equip de veteranos ho és viable?
0: Sí, a veure, jo li vaig dir a Borja, perquè Borja estava pensant que encara volien fer un C. Mm. I jo li vaig dir que m'apuntava el que fos. O sigui, sí, sigui C, D o veteranos...
1: El que sigui, no?
0: El que sigui, jo vull jugar. O sigui, jo no vull deixar de jugar a l'handbol a la Cope.
1: I el Samu li donarà el genou, jo no?
0: Al Samu, si fem un C, no. Però si fem un veteranos...
1: S'ho pensa, no?
0: Segurament, segurament. Té ganes, té ganes.
1: Doncs tant de bo sigui així. Ha comentat diferents partits, el de Copa Bordís, l'ascens a Balsareny, altres no tan bonics com el de Llagostera. Tu què recordes d'aquests partits?
0: A veure, la Copa de Bordils va ser un partit increïble, perquè Bordils estava a divisió d'honor, que era dos categories per sobre nostra.
1: Hòstia.
0: Ens va tocar jugar la Copa allà, a casa seva, un divendres a les 8 de la tarda. Vam arribar allà i ells estaven molt tranquils, saps? Ells, la Copa, saps?
1: Sí.
0: I vam començar a jugar, no sé, i tot es va sortir de cara i vam acabar guanyant el partit. A més, aquell entrenador que feia de Bordils era l'últim partit que jugava amb aquell equip, perquè s'anava a entrenar a Hongria.
1: Hòstia.
0: O sigui, i li van fotre, o sigui,
1: el comiat.
0: Encara hi ha fotos, al grup, tenim algun grup de WhatsApp que té la foto de nosaltres sota el marcador, amb els resultats, va ser impressionant. L'ascens de Balsareny, jo crec que els veterans és el que més hem viscut, o sigui, si posem quin és el moment més important de la nostra carrera, possiblement tots diríem aquest. Va ser el primer ascens que vam fer un top 8 a Balsareny. Vam jugar una casa a Balsareny el divendres. El partit important era dissabte per la tarda. Vam arribar divendres a la casa. Oye, tranquilo soy, sí, no que mañana he partido a las 7 de la mañana a buscar hielo a la gasolinera. O sea, va ser molt heavy. No, vam arribar al partit, vam guanyar. El dissabte per la nit ja això va ser...
1: Desfase total.
0: Desfase, i vam acabar jugant diumenge pel matí, tots rapats. Em vaig portar la maquinilla que se llama la Susi. Vaig començar a rapar la gent al vestuari, a casa. Bueno, anàvem amb uns sense cabells, amb una cresta moicano. Va ser molt, molt bonic, molt bonic. I el fly de Llagostera és que sempre me'n recorden els més veterans, perquè quan va ser una temporada molt bona i vam acabar lluitant amb el cap de sèrie d'un altre grup per aconseguir l'ascens. I dice la leyenda i el mito que jo faig un fly per ascender. Ah. Que això és mentida, o sigui, el partit ja teníem que guanyar d'un i anàvem perdent d'un, o sigui, que si hagués marcat tampoc hagués passat res, però bueno, a ells
1: li gusta. T'ha tirat la polla,
0: sí,
1: no?
0: Sí, le gusta, les encanta hacer eso.
1: Hòstia, aquí. Has volgut també dedicar unes paraules a diferents persones al teu post d'Insta, a l'Ivan Cordero, el teu company, sí, a la porteria, al José Teixidor, al Borja Rodríguez, que van estar abans que tu i han sigut companys d'Eus durant aquests anys, també al president, a l'Albert, sí, Ruart. Per què són especials aquestes persones per tu? Per què vas decidir dir aquestes paraules?
0: Bueno, ja et dic, Samu i José, perquè han sigut... José també és amic nostre de... Bueno, jo a José el conec des de la llar d'infants.
1: Hòstia, encara sí, abans.
0: Sí, encara abans. I sempre hem estat els tres. De fet, tenim un grup que es diu El Tridente. O sigui, som els tres. A l'Ibi, perquè sí, és veritat que quan van començar a sortir el grup i tal, ell va entrar i va ser una persona important. I ara, de fet, és de la nostra quadrilla també, o sigui, sortim amb ell i tal. L'Albert, perquè va ser l'entrenador que jo crec que més ens han ensenyat a l'handbol, va ser una persona que ens va acollir a la COPE sense conèixer de res i ens va donar molta importància, tant com jugadors com entrenadors, que Samu ara porta, no sé si són 20 o 21 anys fent d'entrenador, sense parar, i ha sigut una persona molt important en aquest tram de fer-nos sentir l'handbol. I Borja va ser un... perquè Borja, quan vam arribar al juvenil, és el, diguem, és el canvi més dur, és de juvenil a sènior, va ser el primer que va estar allà. O sigui, ens va acollir, ens va donar... O sigui, sois mis hermanos. Ho fèiem tot amb ell, ens va inclòs a l'equip molt bé. I va ser un de les persones que ens va com il·luminar de disfrutar l'handbol. O sigui, va ser... I és mi capità, mi eterno capità. Jo li tinc molt... molt carinyo. O sigui, per a mi és Borja mi equipo sempre.
1: Clar, al final sent dos xavals que pugen de juvenil, que algú t'inclueixi ha de ser
0: únic, no? Sí, i no ens feien fora. O sigui, normalment ells tenen un grup, tu entres de nou,
1: clar,
0: ara, ja, bueno, portem 2 anys a l'equip, quan arribem al sènior, quasi, i és com, vale, nos vamos a encontrar solos. No, tot el contrari. Se me recuerda Las Torres, que se le llama así, porque Borja tiene una torre en Calafell, y allí hacíamos, pasábamos de fin de semana, muchos fines de semana, y allí se han vivido muchas historias muy divertidas. Y es verdad que desde el primer día nosotros nos hemos sentido muy acogidos por Borja.
1: Claro, es también lo que ha dicho el Samu, ¿no? Que a més d'un equip d'handbol, al final, lo que heu fet son amics, ¿no?
0: Sí, pràcticament sí. O sigui, dintre del vestuari, jo sempre ho dic, el nostre equip, quan vam arribar, que ja es van els veterans, perquè nosaltres antigament, tu anaves als pavellons o a algun poble i decían, viene la cope. I era com peligro. Perquè abans que arribéssim nosaltres, la copa era vandalismo, o sea, la copa era una banda de que siempre se liaban, acababan los partidos mal y todo eso. Y a raíz de que llegamos los más jóvenes, Jonah, Tony, David, Makelele, Samu, yo, Ibi, fuimos llegando estos y se fueron los más veteranos, el equipo empezó a coger color, empezó a coger un... Ya no era el equipo una banda, ya era un equipo que, oye, juega. Y pues eso.
1: I ha anat encara a més els anys, no? Pel que sembla, perquè sí, esteu consolidats ja.
0: Sí, sí, clar. No sé si som... L'altre dia parlava amb Samu, no sé si som l'equip que més anys porta lligues seguits. Crec que són 9 o 10 anys. O sigui, i està molt bé. O sigui, i només tenim gent del club. O sigui, això és... Crec que és molt meritori. O sigui, tindre un equip a lliga que és, està jugant de la base. O sigui, gent que arriba de la base i només són de la base. Crec que és molt, molt bo.
1: I tu que ho has viscut des de dins, al final, aquest creixement des d'aquests inicis fins ara, com, quan ho veus enrere, dius, hòstia, com ha canviat la copa, no?
0: Sí, clar, clar, sí. I ara, és el que et dic, nosaltres vam començar, com aquell que diu, a despegar amb 27, 28 anys, que va ser quan vam arribar a Lliga. Ara els nois que tenen 22, 21, ja estan jugant a Lliga. I ja donen el nivell de l'equip.
1: Clar,
0: i jo penso, no? Nosaltres sempre decimos, hemos empezado en el barro. Clar, nosaltres quan vam tindre 21 anys, jugàvem a tercera, quarta catalana, i allò no, o sigui, no. O sigui, no havia el nivell. O sigui, vam consolidar tot això, i ara, per sort, i això sí que m'agrada, sentir-me com responsable de que l'equip estigui on està i que la gent jove pugui entrar a Lliga. No tenir que menjar quarta i no... Saps? Això és molt important.
1: I ara aquest any has decidit posar punt final a aquesta etapa al primer equip?
0: Sí.
1: Per què has decidit aquest any, Pedro?
0: Bueno, porto ja des dels 32 dient que vull marxar. Però sempre és el mateix. Potser sí que per tots els temps que porto i per la meva imatge, o sigui, no imatge, sinó la meva persona dintre de l'equip, considerava que tindria que estar uns quants anys més. Sí que és veritat que fa 2 temporades vaig tindre una temporada molt dolenta, molt dolenta, a qüestió de nivell i lesions, va ser horrible. I l'any passat Borja em va dir, déjalo ya, si ya has tocado fondo. I li dije, mira, una de dos, o me entierro más, o hago un año muy bueno y lo dejo bien. I vaig decidir jugar aquest any, per sort, ha estat molt bé, crec que sí. Jo,
1: sí.
0: Bueno, no sé si amo, ja hablaré con él el jueves. I per això ja està, ja ara et dic, ja, ara jo visc a Terrassa, vindre a entrenar 3 cops a la setmana no puc, ni 2, tinc la lesió de l'espatlla, de l'ombro, no em dóna la vida, no em dóna la vida.
1: Encara hi ha això, tu segueixes a l'Ambol Covardia Sant Boil?
0: Sí, la intenció és seguir, però ja amb menys compromís i menys ajetreu. Pensa que el C entrena un dia a la setmana i pim pam, i això és el que jo vull. Jo no vull, o sigui, i competiré, o sigui, em deixaré la pell a la pista sí o sí, però no és això que dius, tinc que competir amb els Black Bandits, no? Que venen ara, no puc, o sigui, jo no puc agafar un tio de 25 anys i fer un sprint amb ell, o no puedo, no me da.
1: I per què creus que has decidit seguir, encara que sigui amb menys compromís, però seguir igualment a la Copa? Què et fa seguir vinculat al club?
0: Bueno, sí que això és com la meva segona família, és la meva segona casa. O sigui, porto 24 anys i és l'esport que m'emociona i em dona la vida, perquè pensa que nosaltres no vivim de l'handbol. Tenim el nostre treball i l'handbol ha sigut sempre una via d'escape per evitar d'evadir-nos de tot i ir i estar allí jugando con los amigos, sobre todo eso, con los amigos. Competir, compites, pero vas a reírte, vas a pasar el rato. Y eso no lo quiero perder. No me quiero encerrar y no poder hacerlo. Entonces, si tengo ese espacio de, aunque sea un día o dos días, pues hacerlo. Porque, y además es que el deporte me encanta, o sea, estoy enamorado de mi deporte.
1: Y a veces juega mal Borja, es también...
0: Sí, claro. Hombre, yo espero que el Borja no me deje,
1: no.
0: No me deje tirar. Que esta temporada está molt lesionat i no sé si... Crec que seguirà.
1: Doncs tant de bo sigui així. Tu has dit ara en uns minuts, els tenim aquí fora, rebem els Beibantis, que és la secció d'Handbol Platja. No t'han aconseguit liar, no? Per anar a un torneig o
0: no,
1: així?
0: No.
1: Ho han intentat?
0: L'any passat, fa dos anys, no sé si ara porten aquesta la tercera
1: la quarta,
0: temporada. La quarta?
1: 3-4, més
0: vale.
1: O menys.
0: La primera temporada sí que vaig estar a punt, però bueno, no, o sigui, no. Ells no poden, si no estic per jugar a platja. Yo no puedo girar como ellos. Ahora que te, el físico que tienen los nois es, vamos, muy, muy, muy, es mucho para mí.
1: O sigui, tu que t'estiu, descansar, tranquilo.
0: Yo sí, yo l'estiu, yo els vaig ver, el primer any sí que vaig estar a tots els torneigs que van fer, vaig anar amb el Samu i jo a verlos, i animar-les i con mi cerveza en la playa.
1: Claro, a disfrutar.
0: I ja està.
1: I Pedro, ja per acabar, al final has tancat una etapa llarga i molt bonica. No sé què és per tu, l'Handbol Cooperativa Sant Boi, el club d'aquí de Sant Boi.
0: Bueno, és el que et dic, és la meva segona família. O sigui, jo ho he donat tot per aquest club. Crec que encara ho donaré. O sigui, no deixaré enrere el club. Creo que la gente tiene que saberlo, que el club, desde la base hasta arriba, y desde la dirección y el staff y todo el mundo, somos un club pequeño todavía a nivel catalán. Estamos creciendo, pero nos falta mucho. Y yo insto que el club, para lo que es realmente, que es una gran familia, no es un club exagerado, es una locura.
1: Y vos has estado en buenas manos, ¿no?
0: Sí, y tan, sí.
1: Hi ha molts joves que jo crec que seguiran com a mínim uns quants anys li queden, no?, de voleibol.
0: Clar, jo li deia als nois, cuando os faltan 14 años para llegar hasta donde estoy yo. Claro, o sea, claro. Es que sona molt lluny.
1: Pues a veure si els aguanten, no?
0: A veure, ojalá.
1: Doncs Pedro Torres, capità de l'Handbol Cooperativa Sant Boi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i felicitats per aquests anys.
0: Muchas gracias por invitarme, chicos. Muy bien.
1: Una pausa i parlem amb els Fake Bandits, l'Handbol Platja.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatius locals. Edició Vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre. Us destaquem el ple acord entre docents i el Departament d'Educació, repavimentacions i l'obertura de la piscina municipal i la celebració de la cursa Nova Sant Boi, que va guanyar el ciclista Darío Jimeno. Avui és dilluns 1 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem parlant d'educació perquè després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, Albert Vilà.
3: La consulta telemàtica, que s'allegarà fins dijous, ja està en marxa, mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per aquest dilluns. El preacord suposarà un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys. Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic d'especialista d'educació infantil.
2: Estem en gai, la xarxa.
4: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
4: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat, l'última, el divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi en declaracions a Gent de Carrer.
6: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de composar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
2: Més coses, Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
3: La ciutat organitza el juny 3 esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per a les polítiques de temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària, Agent de Carrer.
7: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no?, com capital mundial del temps. No, pues jo crec que és un reconeixement i una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no?, per per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo... Parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques del temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits, també poden fer moltes coses, no?
2: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
3: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps és el 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi, sota el concepte Lideratge del Temps i Competitivitat, és el 17 de juny, i la sisena jornada Tech Cities és el 4 i el 5 de juny.
2: Informació de servei. Durant aquest inici de setmana, dies 1 i 2 de juny, s'estan realitzant treballs de repavimentació puntual al carrer Doctor Antoni Pujades i al carrer Carles Martí Vila.
3: El dimarts 2 de juny els treballs s'efectuen de 9 del matí a 2 del migdia i suposen un tall de circulació al carrer Carles Martí Vila en sentit Torres i Bages i afectarà el recorregut dels autobusos de les línies 1, 2 i 3 de la ciutat, l'M75, M77, L96 i L61.
2: Ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
3: Des del 15 de març fins al 15 d'octubre es prohibeix tota activitat de d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi, l'afectació és a tots els barris de muntanya.
2: També s'acosten als exàmens finals i a les aules d'estudi de Sant Boi presenten el servei en horari nocturn.
3: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als pels alts i les estudiants de Camasellera amplien el seu horari en èpoques d'exàmens en nocturn. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funcionarà de 9 a 2 quarts d'una als laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 els laborables i caps de setmana de 9 a 1.
2: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
3: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressols municipals. Del dia 1 al 5 de juny és el període de reclamacions en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
2: I un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 de juny es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei ara que pugen les temperatures. La piscina d'estiu ultima els preparatius amb data d'inici i fi del 13 de juny al 6 de setembre.
3: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves, també majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. El juliol, 1.500 infants dels casals d'estius aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 30 anys amb el carnet SB Jove.
2: Aquesta serà ja la sisena temporada de la piscina després de la seva remodelació. En el mateix sentit, l'Ajuntament presenta els refugis climàtics per aquest estiu, on s'hi sumen comerços de la ciutat.
3: O són un conjunt d'espais destinats a garantir el benestar i la salut de la ciutadania en períodes de temperatures elevades, especialment per la població més vulnerable. La novetat d'aquesta temporada és la implicació directa del teixit comercial de la ciutat, que s'incorpora al projecte a través dels anomenats microrefugis climàtics. Aquests comerços permetran l'accés a qualsevol persona, sigui clienta o no, durant l'horari comercial, oferir-li aigua i un lloc per seure i descansar durant 10-15 minuts, sense que calgui consumir.
2: Són la farmàcia KPI, García Barbers, SIA Centre de Psicologia i Educació, PAS Formació Sanitària DEA, Copiart, Abacus i Mobles Los Pinos.
3: A més, la xarxa local de refugis climàtics de Sant Boi creix enguany amb la incorporació a tres nous espais interiors climatitzats. Són l'Olivera, la Gralla i el Casal de Ciutat Cooperativa i Molino, que enguany substitueix la biblioteca del barri. En total, Sant Boi disposarà aquest estiu de 6 microrefugis exteriors a parcs i places i a la piscina de la muntanyeta, 6 interiors en equipaments públics i 7 microrefugis comercials.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: Els esports. Perquè aquest passat diumenge 31 de maig s'ha celebrat la cursa Navàs-Sant Boi, una data esportiva molt important per la ciutat.
3: Darío Jiménez s'ha alçat amb la victòria a la 45a edició de la cursa ciclista del Llobregat Navàs-Sant Boi, quarta prova de la Copa d'Espanya Júnior de Ciclisme a la carretera. Ciclista del Baquer Movistar, a més, s'ha col·locat com a líder de la general del certamen. L'escoltem en declaracions a Promo Events.
8: Sí, bueno, he tenido un buen día. En la subida me vi con buenas piernas. Y les dije a mis compañeros a ver si me podían colocar un poco adelante. Y bueno, he empezado desde abajo, he puesto mi ritmo y nada, hasta meta. Sí que lo he visto un poco mal por el viento de cara, pero bueno, he puesto mi ritmo y al final he podido llegar con bastante ventaja. Sí, estuve de pequeño cuando corrió mi hermano y bueno, me acordaba un poco de los últimos kilómetros y bueno, al final me encontré bien y tiré para adelante.
3: La cursa, organitzada pel Club Ciclista de Sant Boi, va acabar al nostre municipi per l'entrega de premis i era la regidora d'esport a l'Ajuntament de Sant Boi, la Maria Antònia Barragán. Allà també hi era el Jesús Ruiz, director tècnic del Club Ciclista de Sant Boi.
9: Pues sí, bueno, yo creo que es una carrera que ya viene constatándose como una organización de primer nivel hace muchos años. Prueba de ello es que los equipos quieren estar aquí, quieren participar de ella, no solo los que tienen que hacerlo por ranking, sin otros tantos que quieren formar parte del evento. Y bueno, como director también de un equipo, valoro en positivo que se valore una organización porque intento hacer lo mismo con el resto.
2: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
3: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Embugu, que seguirà com a jugador aquí a Sant Boi al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano, Itxam Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Sokolou i Izan Relova renoven el seu compromís amb el Ciudad Cooperativa. Més notícies al club, i és que el filial ha perdut la seva eliminatòria contra l'Sporting Gavà, en la qual havia de remuntar el Dani Harki una renda massa gran, sumant-se així la possibilitat de promocionar a Tercera Catalana.
2: També el futbol, Marcel Pagès, que fins a meitat d'aquesta temporada era el segon entrenador del Mariano Poblet, s'ha convertit en el nou primer entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, substituint així a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona.
3: El club malaguista ja ha anunciat les primeres renovacions i la primera incorporació, que és el porter Carlos Martínez, que portava 5 temporades al Mariano Poblet. En canvi, aquest equip tindrà la pròxima temporada David Rodríguez a la banqueta, amb el que parlarem pròximament.
2: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico pel Futbol Club Sant Boià, nou entrenador del primer equip femení.
3: El Gornal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
2: I també hi ha novetats pel que fa a l'equip masculí en forma de renovacions.
3: Després de conèixer la renovació de l'entrenador Alberto Triguero, a la llista s'hi sumen els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defenses.
2: I pel que fa al temps, ens espera una setmana variable amb la possibilitat de pluges lleugeres dijous i divendres.
3: Temps força tranquil i amb domini de les clarianes, tot i que anirà apareixent alguns intervals de núvols. Les temperatures amb màxims de 28 graus, amb ambient suau i ben poc destacable en conjunt. A mesura que avancin les jornades, els núvols guanyaran presència i no es descarta algun ruixat dispers. La situació tendirà a ser més variable, amb estones de cel tapat i possibilitat de precipitacions febles, especialment al final del període. Tot i això, no s'esperen fenòmens destacables i les temperatures es mantindran sense grans canvis.
2: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 1 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. És el mateix fer-se gran que fer-se vell? No exactament. En català, fer-se gran i fer-se vell s'assemblen, però tenen diferents matisos. Fer-se gran és més neutre o positiu. Vol dir créixer o anar avançant amb edat. També es fa servir per parlar de madurar. Exemple, els nens es fan grans molt ràpid. Quan em faci gran, vull viatjar. Fer-se gran posa l'accent en l'envelliment, sovint amb la idea de deteriorament físic o mental. Exemple, aquest cotxe s'ha fet vell. Tots ens anem fent vells. Quan parles d'una persona, fer-se gran pot sonar més afectuós o respectuós, mentre que fer-se vell és més directe i pot sonar una mica dur segons el context. Per això, en molts contextos socials, es prefereix dir gent gran en lloc de dir gent vella. Avui som dilluns 1 de juny del 2026. Iniciem el programa 563 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, aquest darrer programa tant de la Roser, bueno, de la Roser, perquè la Imma i l'Enric tornaran a venir. Dic el darrer abans de l'estiu, eh?
3: Vale.
2: Després de l'estiu tornes a venir, perquè ja saps que aquí passem llista i us volem a tots al peu del canó.
3: Això espero.
2: Molt bona tarda, Roser.
3: Bona tarda, bona tarda.
2: Molt bones tardes, Imma.
4: Hola, bona tarda a tothom.
2: I bona tarda, Enric.
5: Bona tarda.
2: Bé. Avui començarem amb la Roser, però avui, Roser, en lloc de parlar de flors, perquè cada mes n'hem parlat, ja sabem el que tenim de fer per cuidar-les, com les hem de regar, com les hem d'abonar, i ara les hem de deixar tranquil·les, anar-les
3: sí,
2: regant de tant en tant.
3: Deixar i posar-les a sota de puestos que no els hi toquin.
2: Ah, exacte.
3: Sol que crema.
2: Però avui hi ha un tema que a la majoria dels que som comerciants de tota la vida ens preocupa molt, i és el tancament de tantes botigues de proximitat. Com ho veus tu, Roser?
3: Jo amb tristesa, amb molta tristesa, perquè es van acabant els nostres referents del poble. Clar, tenim una edat i sabies on anaves aquí, on anaves allà, i anaves a comprar, però ara és clar, de tot hi ha de tot arreu. I és clar, on entraràs a comprar? Per exemple, a Cala Riteta. Jo ara últimament n'hi he anat a buscar botons i em fa molta il·lusió dir-ho, perquè anar allà és anar a veure la història de la seva família.
2: És un tomb pel passat, oi?
3: Clar, és un tomb pel passat, i ella comentant així, i és maco, a més fa tertúlia. Ella sempre té gent allà que fa tertúlia i tot. És clar, si tanca, com ella ja m'ha dit alguna vegada, doncs què quedarà de merceries? Què queda?
2: Què queda de
3: què
2: comerç?
3: Queda la Cecília i em sembla
2: no
3: que...
2: No és el mateix.
3: No, clar, la no és el Cecília... mateix. És modern, s'ha dedicat més a la roba de nit, de pijama i de tot. Merceria, em queda una de més avall del carrer Francesc Macià, que és petitona, perquè jo hi passo una vegada caminant, de la zona aquesta d'aquí dalt.
2: Bueno, però després també tenim la Multifil...
3: Ah, sí, la Multifil, que la tinc també, més a la prop. Bueno, ella també toca molta
2: també
3: cosa.
2: Toca moltes coses. No és sí. El mateix que la Montse, que la Cala Riteta, però no, és que Cala
3: clar,
2: Riteta...
3: Clar.
2: Però, a part, és... Cala Riteta és un símbol,
3: sí, és
2: però també
3: història,
2: era un símbol
3: història,
2: Calisart,
3: sí, i ara ja...
2: el pa de Cal Roc, la baquellaneria...
3: Sí, sí,
4: han
3: sí.
4: Tirat la casa...
3: Ha caigut
2: la casa.
4: Ha caigut. Ah, em pensava que l'havien tirat.
3: Va caure.
2: Vull dir, tot això eren símbols que
3: sí, era un
2: el
3: referent, sí,
2: que l'Esteve...
3: A la tossineria.
2: La tossineria de la cantonada.
3: Sabies on era la que era bona.
2: Que la Piua...
3: Sí, és que... Se'ns ha acabat, se'ns està acabant.
2: I això potser el jovent no ho valora, però arribarà un temps que tot això es valorarà molt més, perquè, a veure... tu podràs comprar, tal com comentàvem fora micro, que tu podràs anar a provar-te unes sabates i les compraràs per internet, no? Tu te les vas a provar a la sabateria i mires el model, el número i tot, ja saps quina talla és i t'estolviràs 5 euros, però bueno, en tal de fastidiar, perquè això és fastidiar, perquè si tu te les vas a provar i t'estan bé, queda-te-les.
3: Sí, clar, és que jo crec que sí. A mi no se m'acudiria unes sabates anar-les a comprar per Amazon. Però, esclar, jo ja tinc una edat. Però el jovent diu que no tenen temps. Jo quedo parada.
2: Però si tenen temps d'anar-se-les a provar...
3: Però tenen temps jo no sé quina feina tenen, perquè estan a casa, molts teletreballen, sí que potser els obliguen molt a estar allà al peu del canyó, però sortir a passejar és anar a mirar això, anar a mirar una sabata, anar a mirar un jersei, com anaves al xamfrà o com anaves amb altres puestos. I ara, doncs esclar, sort que els xinos s'han arreglat una mica, s'han arreglat, pobrets, ells venen amb la idea de fer
2: s'han adaptat,
3: adaptat a l'estil més d'aquí, perquè
4: també tenen crisi, també la tenen.
3: Jo crec que sí, jo ja sé de dos de, o tres que han tancat,
4: sí.
3: Però és clar, no sé el per què poder canviar.
4: Jo vaig llegir-ho en un article que aquestes botigues doncs van fer el fet, però que també
2: noten.
4: Sí, no donen la mas perquè clar, ells paguen els lloguers igual,
2: Bueno, és que de fet, les botigues, el que ara diem el xino, abans era els 20 duros.
3: Sí, ara no hi ha res de 20 duros.
2: Era el tot a 100.
3: No hi ha res, tot això, i ells s'han posat el dia perquè si no podríem viure.
2: I han continuat, i ara potser pues, és tot a un euro, no?
3: No
2: venen
3: no
2: a un euro o dos euros, però no és això, el tracte...
3: Que teníem,
2: i parlo com a comerciant durant 50 anys de cara al públic, que venia una persona a comprar una crema. El sol fet de que vingués a comprar una crema de la cara i que tu li diguessis, a veure, posa't aquí, a veure, deixa'm que et miri la pell, a veure com la tens, si la tens grassa, mirar el tarannà d'aquella persona. Si era una persona que la veies nerviosa, li tenies de donar una crema que apretant un botó s'obri sola.
4: Sí.
2: Clar, perquè anava de pressa. No li donguessis moltes cremes a aquesta persona. Si era una persona més aviat coqueta, li tenies de vendre una crema, de dir, aquesta crema quan te la posis et donarà una lluentor a la cara,
3: clar,
2: que
3: sabies,
2: et farà
3: sabies explicar-te
2: exacte,
3: i sortir convençuda.
2: Eres professional, sense enganyar, perquè al fin i al cap t'adaptaves al tarannà d'aquella persona. Ara això no, ara vas a un súper o una gran àrea i vols una crema de la cara i et diuen aquesta sí, i aquesta, tant, ja està, i punto.
4: Sí.
3: I tant.
4: Això forma part del sistema actual, vull dir, tu te'n vas al Corte Inglés per dir alguna cosa i tampoc et pensis que s'hi maten,
3: Per això et dic que no, que no et pensis al Corte Inglés. A més, al Corte Inglés també hi ha poc personal. Jo no hi vaig massa, però jo veig que per buscar una persona per una talla o per alguna cosa, la feina és teva. I quan l'has d'anar a pagar, t'has d'estar esperant perquè no saps on està aquella noia.
2: I tu anaves aquí, a la plaça Catalunya, i en diverses botigues que anaves i posaves una peça i et deia, no, aquesta no m'agrada.
3: No, ara això ja
2: treu-te-la, que no. Això no és... T'adaptaven la roba a la teva manera de ser. Que et sentissis a gust. Sabien el que a tu et convenia. Ara no.
5: El consell del professional. S'ha perdut.
2: Però existien. És que inclús anaves
4: ara hi ha els anuncis.
2: A fer unes cortines. Anaves a fer unes cortines... I ja venien, i segons els mobles et deien, et posaré, anaves al Puig o anaves a la Mari, aquí fos, i et deia aquí per la manera que et mirava els mobles i segons tenies els mobles et deia quin tipus de cortina. És que jo sempre he comentat moltes vegades aquí, no? I perdoneu que no us deixi parlar perquè però inclús per vendre fruita i per vendre verdura s'ha de ser professional. Has de saber quina mena de patata. Si tu dius, vull un quilo de patates, per què la vols? Per fregir? Per estufar? Per bullir?
3: És clar, això que dius de la fruita és un problema, perquè perquè tu com vas, a veure, si vas amb un condis o algo, encara veig que no hi ha massa, la gent no el remena gaire, però jo passo pel carrer i veig que la gent toquen i retoquen i deixen i redeixen. Jo els hi diria, això no es fa, sí, però callo perquè si no em renyaran.
4: Això que diu ella...
3: Saps, jo aquest... no ho entenc, eh?
4: Sí, saps aquest pagès que ve a vegades els divendres a Sant Boi, em sembla que va a Santa
3: Coloma. Sí.
4: Sí, ella diu també, home, no és tan malament la fruita aquesta que trobes per aquests llocs així grans com la manera com la tracten. Perquè
3: pot
4: és veritat,
3: ser,
4: realment
3: pot ser, pot
4: ni ells mateixos la tracten.
3: Clar, ells estan allà darrere de tot. Jo, per exemple, veig aquests que hi han aquí davant del xamfrà, que són pakistanis, també, bueno, hi ha una noia que... I, esclar, tu agafes el que vols, però esclar, com tu hi vas, ja n'han passat 50 davant, i no saps si jo d'això, aquesta fruita tan remenada, ho sento, no puc.
2: Fruita,
3: no
2: i el que, no bueno, puc. Clar, el tomàquet també es considera,
3: bueno,
2: una fruita,
3: també,
2: però...
3: Sí.
2: Però... l'has de pelar, i tot i pelar...
3: I la gent apreta.
2: Apreta,
3: per l'amor de Déu, bueno, que...
5: Apreten a veure si estan madurs.
3: Ostres,
2: i encara,
3: sí,
2: i encara l'ensumen.
3: No, això no ho he vist. Ai, encara.
5: També.
2: No l'ensumen, sí.
5: També.
2: Jo he vist agafar els préssecs i ensumar-los, i clar, després els deixen allà. Allà han deixat l'alè, el nas i el que surt del nas.
4: Val, rentar-ho, pelar-los,
3: Ai, senyor, jo no ho sé.
4: Una cosa que volia dir, si m'ho permeteu, d'aquest tema de la cala Riteta, jo recordo molt de petita, de quan es anava allà a comprar, aquella falera que hi havia, perquè quan arribava una dependent i no parlava català, és que li costava molt poc a aquella persona arrelar-se de seguida, perquè ells no tenien molt clar que l'havien d'aprendre, que li deien a la gent, parles i català. I la feina que ha fet el petit comerç per la integració de les persones nouvingudes i per la llengua ha sigut bestial. Ha fet i continua fent. I la Generalitat, quan fa una campanya, compta amb ells, perquè és la manera d'arrelar-los, intentar que aquesta gent parli català. Encara ho he vist aquí en el forn del Quelo, que hi havia una noia, ara no la veig, potser no hi vaig a l'hora que hi va, que és com Índia, que aquesta noia li va costar molt poc parlar català, perquè ella també ho han tingut clar, això. Clar. Però això no sabeu. Vull dir, és que ara cada cop quedem menys gent, quedem menys catalans, estem com...
3: I molts parlen el castellà només quan els hi veuen la cara, que ja veuen que no són del país.
4: Estem sent substituïts, perquè no hem tingut prou fills i no creixem com a grup. I tot això no només és una pèrdua que ens comporta el tema de que desapareix el petit comerç proper, que era gent, sinó tot això de la llengua i la supervivència com a poble. És brutal, això.
2: És
4: una globalització.
2: La llengua s'està perdent, però marxa. Perquè, clar, aquí parlem d'un pakistaní, que n'hi ha molts, amb tots els respectes, els xinesos, amb tots els respectes, però... et sabran algú d'espanyol, algú.
4: Sí, hi ha alguns que s'estan
2: arrelant de castellà.
3: Els fills ja... que van posant, si tu els hi parles el català, és la canalla de 20 anys.
4: Sí,
3: que
4: i n'hi ha que tenen ganes que els hi parles.
3: Català, sí.
2: És l'avantatge
3: sí,
2: que
3: seguida,
2: tenim.
4: Dels
3: de
4: pakistanesos, parlo també. Allà a la plaça de l'Ajuntament, hi ha un que ven fruita, que aquell noi parla català com pot, però li encanta quan li parles en català, cosa que no fa ningú, de fer jo i una cosina que tinc que no tinc cosina. Si em faig aquesta broma. Perquè no ho fem els catalans, això. Però bueno, ara ja és actitud davant de la llengua i tot això, que tindríem molt a parlar aquí, perquè he treballat molts anys, per això vull parlar-ne, però que sí que és veritat que era un pilar el comerç, el petit comerç, per aquest tema, i igual que desapareix això, és aquesta reculada bestial.
3: Jo a casa meva, la floristeria, jo veig que el parlen tot en castellà.
4: Ja.
3: I a mi això cada vegada que baixo i
4: fa mal
3: ho veig.
4: Cor, eh?
2: Sí, però a vegades també és culpa nostra,
3: Clar, és culpa d'ella.
2: Perquè ens dirigim directament en castellà.
3: Ah, jo li dic a la Mònica, a veure, de floristeries tampoc no n'hi ha gaires. Llavors nosaltres, gràcies a Déu, ens funciona. Doncs què més que la gent que venen allà, ja sabem qui som. Venen per les flors perquè els hi agrada o la manera de treballar-ho i tot. Doncs també ha d'haver-hi un grau més, perquè tu els hi parlaràs en català. I és algo més que
4: és estar,
3: jo li dic a la Mònica, fill meu, i sí, com baixo, llavors a vegades sí, com em veuen, parlo en català. Sí. Però
4: És un pes que aquests polítics que tenim i la Generalitat tants anys ha deixat perdre, perquè ha posat el pes en les persones, ha posat el pes en nosaltres i ara amb els nostres fills, que els hem educat en català perquè puguin viure en català i no poden viure-hi ni treballar-hi. I la teva filla és com la meva. Vull dir, estan preparats per sortir fora i ara l'únic que troben és el que troben i cap suport, perquè tu et diuen hábleme castellano i és que no mouen un dit, perquè això no t'ho poden fer. Vull dir, és ells que han sigut uns deixats, tots els que hi han hagut, del primer a l'últim, s'han posat forts en això, han fet una llei, han fet moltes... Sí.
6: No ho han mantingut.
4: Tu sobretot, tu parla català, tu, apavila't, a primera línia, i si després et tens un merder, a mi no em miris. Això és el que hi ha. I qui me vulgui desmentir, que telefoni, perquè ha sigut bestial. I ja hem arribat aquí, i ara sí que aquest retrocés bestial que estem tenint...
6: Ara se n'estan donant
4: això
6: compte.
4: Això no ho pararà ni Déu.
2: Sí, però ara,
4: potser,
2: sempre arribem tard, perquè...
4: Tard.
2: Jo recordo el... quan es va començar a promocionar tots els cartells en català i que va ser potser quan el Pujol les boques,
4: sí,
2: aquella boqueta
6: era obligació,
2: allò. Llavors et feien venien a la tenda i fèiem un intercanvi que t'obligaven a que els hi parlessis, tenir una conversa en català amb aquella persona per anar-lo introduint. Ara tot això és...
6: En venen, algunes. Jo veig que hi ha algun grup aquí a Sant Boi que són aquests que els acompanyen i venen a preguntar...
4: Voluntaris.
6: I venen a la botiga a preguntar coses de del comerç, d'aquest, de les flors, de les plantes, de les terres, i ho venen, però pocs.
2: El que passa que no tindria que ser les obligacions i prohibicions, o sigui, el dir prohibit que parlar en castellà, no,
6: clar,
2: té de ser una cosa voluntària,
4: natural,
2: com el que va a França i aprèn el francès per poder-se entendre amb les altres persones, el que se'n va a Euskadi i intenta aprendre, que és difícil,
6: sí, sí, difícil.
2: L'euskera, però... Sí. Tot el que sigui saber...
6: Però és... a França vols dir que també...
4: No.
6: Jo és que amb tots aquests barris...
4: No els hi cal.
6: Clar, perquè també estan inundats.
4: No, perquè a més la majoria d'immigració...
2: El francès, sí.
5: Venen de països de parla francesa.
4: Venen d'allà, de ells van ser colònies, una de les colònies ocupades,
6: ja
4: una
6: tenen
4: colònia
6: el francès,
4: de fa més recent, del segle XVIII o XIX, estava aquí, tota la immigració, majoritàriament, aquella gent ja la van escolaritzar en francès. Vull dir que per aquí no crec que tinguin problemes, ara en tindran si els arriba d'altres països, però és un estat fort que defensa la seva llengua. Nosaltres no tenim cap estat que defensi la nostra llengua.
2: No.
4: Però pots posar a Dinamarca o a Suècia o a Finlàndia, que són molt pocs, aquella gent no són gaires i també tenen molta immigració, però ja tenen un estat fort que defensa la llengua. Aquí no ens defensa ningú, aquí el que ens fan és anar en contra.
2: Pues
4: vull
2: sí,
4: dir que
2: ja,
4: tenim
2: ja.
4: Tot en contra,
2: però en contra. Suècia hi ha el suec, és una llengua oficial.
4: Bueno, però aquí?
2: Aquí és clar, aquí
4: l'espanyol o tu mueres?
2: Tres, quatre.
4: Tenim
2: el castellà, el català, l'euskera i el gallec.
4: No, aquí en territorial no. En el territori de llengua oficial hi ha el català, el castellà i l'aranès, el que es parla a la Vall d'Aran.
2: No, però estem parlant de Catalunya. Jo parlo de tot Espanya.
5: Però l'aranès, una pregunta. L'aranès és llengua o és dialecte?
4: Ah, ja hi som, eh? Ara això ho deixaríem per un altre dia, perquè de preguntar-me
2: bueno, si és una llengua.
4: És una llengua. Sí. És la llengua d'oc que parlaven
6: els 16... No?
4: I encara parlen 16 milions de persones a l'estat francès, que encara és més exterminador de llengües que l'estat espanyol, que ja és dit.
5: Molt xuministre el francès.
4: O sigui que, bueno, això donaria per molt, eh?
6: No, sí, deixem-ho.
5: Pues deixem-ho que us digui una cosa. Jo sóc un dels que intento parlar sempre en català, Imma, i pago les conseqüències, eh? Pago les conseqüències perquè jo arribo a un bar, sento en una taula i ja veig que ve el xinès cap a mi i li dic, vull un cafè descafeinat de màquina sol. El xinès, sense dir res, es dona la volta i se'n va. Ja ve munt tallat. Jo, en vez de canviar, torno una altra vegada. Li he dit que vull un cafè descafeinat de màquina sol. I el xinès fa, vale. Se'n va.
2: Un carajillo.
5: I ja porta un cafè normal. I al final m'haig de veure, Imma, al final m'haig de veure el que vol el xinès.
4: Clar. Com el cafè amb gel, que és cafè amb llet, no?
6: Sí. Jo,
5: això no és una història, sí. Això m'ha passat.
6: Jo saps
5: eh?
6: Què els hi faig? Jo quan els hi parlo de coses així, els hi dic en català. I si veig que d'allò, llavors els hi faig en castellà i els hi torno a fer en català perquè prengui. I els hi faig dir. Jo els hi faig dir en català.
2: Molt bé, molt bé.
6: I bueno, pues, almenys que ho diguin, després si ho deuen pensar, aquesta que... Jo li dic, a veure, digue-ho, i un altre dia ja veurem.
2: Normalment són bastant intel·ligents, eh? Sobretot les dones xineses.
6: Sí, oi tant. I
2: són
6: tant.
2: Molt vives, eh?
4: Perquè... És que si vas a mirar, ells també que arriben aquí, i ells el que venen, no han vingut aquí a prendre català, aquí han vingut a treballar.
5: Exacte.
4: I què veuen ells? El que veuen és que el català no existeix, és veritat, és així. Llavors què fan? Pues el que hi ha, i què faries tu? És que posar l'èmfasi en la gent, en el poble, jo és el que trobo que sí, que ha de ser una part de la normalització del que sigui, però és el que s'ha fet, no s'ha fet absolutament res més, a posar-la a l'escola i ara ja el tenim també perdut a l'escola, és bastant perdut,
6: això és el que anava a dir, l'escola.
4: Per favor,
6: tinc una veïna que té una nena de ara començat ja els salesians, la petita, i ha anat a la guarderia tot en català, ha començat els salesians i és que mi ja m'ha parlat en castellà.
4: I aviat et dirà que vol parlar en castellà perquè allà li diuen aquesta catalufa i coses així, ja
6: ho
4: veuràs.
6: Jo no ho entenc,
4: ja
6: penso.
4: Ho ja passava fa abans.
6: Però com pot ser que no, perquè si és obligació parlar el català i ho han d'aprendre, perquè l'aprenen, no? Escriure, però l'han d'aprendre, no?
2: Home, i per segons...
6: Aquests xinos que venen, que diem que han anat a l'escola, bé, el parlen el català.
2: Home, els Mossos... Els Mossos tenen de tindre un nivell de català.
6: I no el busquis.
5: Però tornant al tema del comerç, que és el que hem iniciat. La llengua, en aquest cas concret dels xinesos i els pakistanesos, la llengua parlada no els hi afecta en el negoci. Perquè automàticament nosaltres, els catalans, canviem d'idioma. Llavors ells s'han donat compte que no cal tampoc aprendre, no afecta. Si ells veiessin que el fet de que no poden servir una determinada cosa perquè no s'entenen, que aprendrien, però com que veuen que no afecta
6: la majoria,
5: gens, no afecta gens, i tots que acostumen a canviar, no tenen cap problema. No cal que facin això.
4: Sí, hi ha més ja estratègies. Està. Posar ja cara de perduda, o hi ha els quatre que es fan els xulos, però tenen moltes estratègies, perquè jo penso que és les mateixes que faríem servir nosaltres si anéssim a un país que no coneixem la llengua, que estem fora de casa.
6: Podríem anar amb el mòbil... Bueno,
4: i que tens dues llengües per aprendre, perquè aquí és així. Doncs què faries tu? A veure, el mínim possible per sobreviure. És que posar l'èmfasi en la gent, que ho trobo bestial, perquè dius sí que ve el poca solta que et diu aquí me habla espanyol, sí, perquè d'aquest semblava que no en teníem, però n'han vingut molta gent de Sud-amèrica, molta,

0: per començar els nouvinguts ensenyar-los el català, hi ha llista d'espera.
1: Sí, bueno.
0: I no es preocupen tampoc de fer més classes. Fan la classe perquè la Diputació els hi paga o qui sigui que ho pagui, fan aquella classe d'un mes i s'ha acabat, cosa que tindrien de fer més èmfasis amb...
1: Sí, però pensa que existeix un organisme que es diu Consorci per la Normalització Lingüística, que treballa amb 1.700 persones i que totes elles o la majoria estan dedicades a això, i que he treballat allà, vull dir que t'ho dic perquè he treballat allà.
0: Però no trobes persones que et vinguin a perquè fer cursets de català?
2: Perquè sí, està per Catalunya.
1: Perquè està ja supersaturat i té un pressupost, però que té un pressupost de milions i milions d'euros, però... i que no dona tot l'abast. I què passa després? No dona tot l'abast per acollir al principi, però després aquest acolliment es perd, perquè quan van al carrer ja no fa
0: ja
1: falta.
0: No,
1: i llavors dir, bueno, com que no poden aprendre, no el faran servir. No, clar, això és una part que pot ser, si no el poden aprendre, clar, que no el poden fer servir, però és que quan l'aprenen tampoc el fan servir, perquè a fora no hi ha català. No, hi ha català. Això ho diré aquí, allà que telefoni l'alcaldessa, que m'és és igual. Llavors ens dius, què hem de fer? Queixar-nos de que no hi ha prou professors quan treballen 1.700, que això costa una pasta que si ho sabéssiu dels impostos nostres, dius, a veure, aquesta és la queixa? No, és una que va més a l'arrel d'això, que no hi vol anar ningú. Que diu, bueno, la gent perquè es canvia de llengua, bueno, que aquests perquè no poden anar al curs, dius, bueno, a veure, sí, clar, sí, però on està el que passa en un altre país ara mateix que hem posat com França? Passa això a França? No, els és igual que no vagin a classe. Per què? Perquè quan vagin al carrer, si no el saben, no podran treballar o no podran, i ja està, això, aquesta és l'eina. Perquè si tu de veritat demanessin el català per treballar, tot això seria una altra cosa. Els metges els agafen... No, la majoria de metges que tenim és que no ens podem ni morir en català. No ens podem ni morir en català, no ens poden atendre en català. És que en res de tot això no es demana un mínim de la llengua per treballar aquí. És mentida. I encara es vota que es demani menys. Ara es va votar al Parlament... al Parlament, ja no diré noms de grups polítics perquè llavors ja passaria, però es va votar no demanar tant de català aquests nouvinguts, perquè no cal. I ho va votar un grup que semblava que era independentista, que dius, què esteu fent? Vull dir, no, de debò que no es va a l'arrel del problema.
0: Bueno,
1: no,
0: sembla que
2: això... S'ha acabat el comerç.
0: Unes reivindicacions, anem d'anar del comerç.
2: Perquè nosaltres tenim una edat i ens dol.
1: Ens dol.
2: Ens dol, i esclar, llavors veiem que ho estem perdent pels nostres nets, perquè jo, la meva filla ja ho sap tot el que jo li puc dir, però els nets ja...
0: I més havent passat una repressió que tenies prohibit parlar el català i després d'haver-ho aconseguit, que volies una normalització, sí. Sembla que torni a
2: moltes
0: caure.
2: Coses, de fet,
0: però bueno,
2: què hi farem?
0: Hem donat la nostra opinió
2: i
0: tothom té dret a donar la seva opinió i el dret a pataleta,
2: i que Sant Boi que els comerç que quedi almenys que sigui vigilat pels nostres...
1: I preservat,
2: clar, que siguin legals tot i que no tinguin aquella gent allà posats allà dintre el racó que no saps ni què els hi dius, només t'ho pesen i t'ho diuen. Jo l'altre dia vaig anar, és que jo soc de por, vaig anar a preguntar, no me'n recordo què era, una cosa, i no m'entenien, i anaven dos paquistanis, dos nois, i llavors jo arribo un moment i vaig dir, algo de cuinar, o era pasta, o era, digui, vosaltres cuineu? Cocinar para comer, no, digo, claro, porque sois hombres, els hi vaig dir jo, porque sois hombres, la cocinen les mujeres. Llavors jo vaig dir un castellà per veure si m'entenia, i tots vinc a riure, devia pensar que és una raó. Home,
0: aquell que se'n va a un bar, no? Això és una dita, no? Se'n va a un bar i diu, ¿cuánto le debo? I diu, 20 euros. Diu, dígamelo en castellano, diu, 40 euros. Diu, no me ha dicho 20.
3: Sí, que té bo.
0: Que això és un xiste, no, però un acudit.
3: No ho entenia.
0: Un acudit, però quan segons com ja... Bueno.

0: no?
1: Pues, bueno, hem fet una mica de tertúlia per anar escalfant motors cara a l'estiu,
2: pues
1: oi?
2: Molt bé. Pues que
1: tant de bo tinguéssim un... ens escoltessin, no? I tinguéssim una mica de pes a dintre d'aquesta societat.
2: Almenys els que quedem de la nostra edat o de la vostra, que
1: per deixar-los, perquè no es perdi.
2: Perquè vagi, s'ha d'anar dient, s'ha d'anar dient.
0: És molt important el comerç de proximitat per molts aspectes.
2: Jo un dia estava amb una senyora sud-americana, amb una nena, i la nena jugava i no sé què, jo me la mirava i li vaig dir en català. I el primer em va mirar. I jo li vaig tornar a dir-ho tot en català i em tornava a mirar i al final em van contestar en català.
0: Veus?
2: I vaig pensar, aquesta nena sap el català però ha trobat una persona del
0: carrer
2: que es
0: queda paradíssima,
2: que li parla el català, i llavors, i aquesta és la seva mare, vam tenir un res, quatre coses, eh? I la nena contestava, i la mare també, oi, que bien que hi ha el català, i no sé què, no sé quant.
1: És que és cultura. Pues,
2: clar.
1: És que des, quan comencem a mirar-nos que el sapiguer diferents idiomes, diferents llengües, formi part de la cultura, llavors avançarem. Però mentre hi hagi aquesta catalanofòbia a tot Espanya, perquè tots sabeu que per guanyar unes eleccions a fora de la resta d'Espanya s'ha de parlar malament de Catalunya,
3: com ho dic de Catalunya,
1: aleshores, mentre hi hagi aquesta catalanofòbia, difícilment avançarem.
0: Poc que pensarem.
1: Quan tot això ho tinguem una mica lligat, llavors ens anirem
0: poc avançarem. Poc que pensarem, estem lligats.
1: Tant de bo ho puguem veure nosaltres.
2: Ho veuré jo.
0: Si no deslliguem l'estaca, males no tenim res a pelar aquí.
2: Te'n recordes aquella època
0: dintre
2: que cantàvem l'estaca als anys 70 i 60 i 70, que eren felices.
1: Home, jo recordo la primera diada de l'11 de setembre a la plaça Catalunya, va ser espectacular.
0: Espectacular, estava jo embarassada llavors, fixa't.
2: Sí, però bueno.
1: I ara, ja ni ens en recordem de l'11.
0: No.
1: Possiblement perquè s'ha politaritzat molt, no? I ara, doncs...
2: Hi ha molts partits polítics.
1: És diferent.
2: I és el que ha dit ella, que n'hi ha que són independentistes,
0: no,
2: i que també no...
0: M'agafa els 5 minuts.
1: Bueno, deixem estar la política, pels polítics.
0: I tant.
1: I ara, Imma, crec que tu ens portes també un tema que...
0: Jo que portava un tema
1: ens alidiarà una mica,
0: no? Que no té res a veure gaire.
1: Vinga, doncs començarem.
0: Vinga. Molt bé, doncs vinga, ara canviem de història.
1: Canvio de tercio, diem en castellà, que a tu t'agrada.
0: Canvio de tercio, m'encanta. A veure, com a llengua és una llengua, com totes les altres.
1: No, clar que sí.
0: El que quan alguna llengua t'oprimeix, doncs sempre li agafes manies, clar, no falla. Bueno, doncs això, que avui havia pensat parlar-los d'un tema així una mica diferent, que feia dies que no tocàvem, perquè potser amb el temps que fa que vinc potser algun dia el vam tocar, però, bueno, a veure, us explicaré una mica. No sé si us ha passat mai que entreu en un lloc o bé escolteu una conversa al carrer o veieu o sentiu una notícia a la televisió i de cop i volta us ve com una mena d'incomoditat, alguna cosa que es remou per dintre. És allò que a vegades ens fa dir, no entenc cap on va aquest món, o no sé on anirem a parar, això cada cop està pitjor.
1: És això aquesta. No és alguna vegada, això ara és sempre.
0: Sovint. Bé, arribes a pensar que potser és que et fas gran o que el món va massa ràpid, però moltes vegades el que passa és que el que sentim no és perquè siguem d'una altra generació, no, sinó perquè és com un xoc de valors. D'aquí ve que avui us vulgui parlar d'aquest tema dels valors que tenim cadascú com a persones. Perquè segurament aquesta incomoditat de la que us he dit o de la que us he parlat és perquè ens han qüestionat o ens han vulnerat valors com poden ser, doncs, per exemple, la dignitat, el respecte, la honestitat, quan estem sentint segons què sentim. Què són realment els valors, no? Allò per definir-ho. Si agafes el diccionari... El diccionari diu, els valors, el diccionari són els valors que es defineixen com una qualitat com un conjunt de qualitats que fan que una cosa o una persona sigui apreciada. O sigui, els valors que té una persona són allò que és realment important per a aquesta persona. És com el filtre amb el qual decidim què, quines coses estan bé i quines estan malament a la nostra vida. Els valors són com els nostres, diríem, motors interns, que ens impulsen a actuar, a moure'ns. Diríem que són com una brúixola que ens indica el camí per viure amb coherència i que les coses que fem ens satisfaguin. Fent-ne com una metàfora, ens podríem imaginar com les arrels d'un arbre, que no es veuen, són les nostres arrels que mantenen dret el nostre arbre, i quan bufa el vent de les opinions dels altres o quan arriben les dificultats de la vida, si les arrels són fortes i sabem quines són i que les tenim, l'arbre no cau per molts vents que bufin. He volgut aprofitar aquesta metàfora de l'arbre. Penseu en un moment de la vostra vida en què us hàgiu sentit realment enfadats o indignats. Pot ser molt bé que en aquest moment algú estava trepitjant un dels vostres valors. I per contra, quan ens sentiu en pau i en plenitud, és perquè estem alimentant els nostres valors. És així d'important aquest tema dels valors. I d'on venen aquests valors? Com els adquirim? Com els tenim? Doncs la majoria dels nostres valors són heretats, són com una herència. Neixen de la cultura, de l'educació i del que veiem a casa. I els anem fent nostres de mica en mica. Els assimilem de manera inconscient i profunda, queden ben arrelats. I tot això per influències del nostre entorn. També molts valors neixen a vegades de les nostres ferides, de les coses que ens han anat malament, o també de les nostres victòries, de les coses que hem assolit. Per exemple, per posar un exemple, si algú ha viscut una gran injustícia, pot ser que la justícia es converteixi en un pilar fonamental de la seva identitat. Els valors són com una mena d'energia en acció, i podríem dir que són el que ens fan considerar que una vida val la pena de ser viscuda. Ens tenen molta força, ens fan moure molt. I com els tenim col·locats, aquests valors? Com els tenim col·locats a dins nostre? Com els prioritzem? Perquè no tots els valors tenen el mateix pes per a cadascun de nosaltres. La clau no és saber quins valors tenim, sinó quin ordre, en quina prioritat els tenim col·locats, i si aquesta, diguem-ne, col·locació ens aboca a algun conflicte. Per exemple, si tinc la seguretat com a valor prioritari en la meva llista de valors, però també tinc bastant amunt d'aquesta llista i tinc l'aventura, si la seguretat està per sobre, per exemple, és possible que mai no m'atreviria a fer cap canvi important, com podria ser un canvi de feina o un canvi de parella, per què no? Això depèn molt.
1: No és tan fàcil. Bueno, les dues coses són difícils, són difícils, oi? Tant el canvi de feina com el de parella.
0: Exacte. I quan ens els qüestionem, aquests nostres valors? Què passa quan la vida ens els posa a prova? Doncs que, pel que sigui, a vegades actuem en contra d'aquests valors, Moltes vegades és per pressió social o a vegades per por. Sentim com quan ens els qüestionen i no els podem fer servir, tenim com un malestar físic i emocional. És com si et traeixes a tu mateix. Per posar exemples, Imagineu algú que té com a valor principal la família. La família, la conciliació, el grup, no? Tenir-ho acollit. I treballa en una empresa que li ofereix un ascens amb molts més diners dels que guanya. Però resulta que ha de viatjar cada setmana, ha d'estar tota la setmana fora i no estar a casa, no? Si tria els diners per pressió social, ja sabeu el que passa, no? Tens més èxit, tens més diners, tens més estatus, doncs el seu valor aquest que tenia ell com a principal, que és la família, patirà. I pot ser que acabi, doncs, no gaire bé, o gravant-se, o estant trist, perquè aquí li falla el que és les dues coses que més li importen. O un altre exemple, si el teu valor principal és la solidaritat, allò, que tu ets solidari, que t'agrada sobretot ajudar els que més ho necessiten. Si, per exemple, estàs treballant en un banc, la cosa trontolla per tot arreu. I perquè jo no veig que hi hagi molta solidaritat en un banc.
1: No. Interessos sí, solidaritat no gaire.
0: I aleshores no t'abandonarà mai aquest malestar físic, que és fins i tot físic i sobretot emocional, que dèiem, de no tenir satisfacció amb la feina que fas. Això passa, he posat aquests dos exemples perquè els sé, i els sé de la vida real, però segurament hi ha molts més que ens trobem en el dia a dia.
1: Clar, és el que dius tu, no? Ja cada persona té la seva escala de valors.
0: Totalment. I llavors, quan aquesta escala l'has de modificar, és quan tot trontolla i quan no et sents bé. Clar. Moltes vegades. Per això m'agrada parlar una mica de revisem els valors, no? Imaginem que una persona que ja està jubilada i ha vingut per aquí, perquè d'aquest tema l'havíem parlat algunes vegades, Mari Carmen, doncs això, imagina que una persona que ja està jubilada i el seu valor principal és la generositat, la solidaritat, ajuda als altres, a la família, a la comunitat, i que de fet tota la seva vida és el que més ha fet. Doncs de sobte es veu jubilat i pensa que té l'oportunitat aquesta de gaudir de tot el seu temps per ell mateix, de dir, ara sí que tinc temps, ara em dedicaré a mi per viatjar, per descansar, per dedicar-me temps. I ara, què passa? Pues que el seu valor principal, sense oblidar el primer, no vol dir que l'oblidi, és el benestar personal. Diu, vaig a dedicar-me a mi perquè és aquest temps. Llavors, el conflicte apareix quan els fills li demanen, per exemple, cuidar dels nets moltes hores, ja que això ho hem parlat moltes vegades.
1: I tant.
0: Si la persona diu que sí, que accepta, però ho diu només per obligació, encara que actualment el seu valor actual és aquest del benestar, de dedicar-se més temps per a ell, doncs passarà que se sentirà fent això, diu que sí perquè toca, esgotada i ressentida. Aleshores, què podem fer aquí? Quan algú o algun fet qüestioni un valor nostre, és un moment on de preguntar-se aquí, en aquesta diguéssim disjuntura que és de triar una cosa i una altra, en comptes de dir-me preguntar-me per què, que en castellà seria per què, ens preguntaríem per a què, per a quina cosa faré aquest canvi de valors en aquest moment. És contestar-te aquesta pregunta. Si responem bé en aquesta pregunta, i per exemple ens triem que el que hem de fer sí que és veritat, que és cuidar els nets, doncs aleshores és millor pensar que tornem al nostre valor d'abans, d'allò de la generositat, de la cohesió familiar, d'ajudar allà, perquè aleshores ho farem amb una energia totalment diferent, perquè sabem per què ho fem, per què fem aquest canvi.
1: O sigui, és fer una valoració dels valors.
0: Exacte.
1: I a vegades, per lo que tu, pel comentari que has fet, és saber dir no. Que això també necessitaríem un altre programa, no?
0: Un
1: que això també entra dintre de la valoració, dels valors.
0: Exacte. I llavors, quan fas aquesta tria, perquè moltes vegades la vida t'ho porta, i he buscat aquest exemple perquè m'ha semblat molt adequat, perquè moltes vegades l'hem trigat aquí, la solució mai no serà en els termes de bona o de dolenta, sinó coherent o incoherent. Depèn del que ens contestem en aquesta pregunta, si som sincers amb nosaltres mateixos, i llavors doncs, serà coherent o incoherent amb la nostra pròpia escala de valors actuals. Això està bé, fer aquest procés, perquè el que tu necessites és acceptar allò o canviar-ho, i no dir sí, va, perquè com que no tinc més remei o el que sigui, és com una altra cosa.
1: Llavors el lloc de valor es transforma en obligació, no?
0: Exacte.
1: És que tinc l'obligació perquè és el meu net.
0: Exacte.
1: Perquè és el meu fill que ve a dinar.
0: Clar.
1: I a lo millor jo me n'estic d'anar-me'n a lo millor al cinema perquè
0: també
1: li tinc de fer el sopar.
0: També que estaria jo,
1: clar,
0: em tocava. Clar. Perquè jo m'he jubilat i era per mi, i llavors si ho canvies i dius, bueno, vaig a veure quin valor ara vaig a prioritzar més, quin em surt del cor. Si el que et surt del cor és el teu benestar, també sempre ho dic, és que un ha de ser sincer amb si mateix, i a la vegada que ho és també ho és amb els altres, però bueno, és una bona una bona proposta per no triar així a la babalada, dir, bueno, ara com que ho diuen, més que els hi haig de dir, no?
1: Clar, però tot això va lligat amb el que parlàvem la passada vegada, l'altra vegada que vas estar parlant, el sentiment de culpabilitat.
0: Exacte.
1: Perquè si tu, el teu valor és anar-te'n al cinema per dir alguna cosa i el teu fill et diu, vinc, o la teva filla, o el teu net, vindré a sopar, eh? Llavors, si li dius que no, no gaudiràs del cinema.
0: Exacte. Com puc estar jo al cinema? Mm-hmm. O com no puc cuidar jo d'aquesta persona malalta, que se m'emporta tantes hores...
1: Com li
0: hores,
1: tinc de dir que no?
0: Que jo necessito més per mi, però com estaré jo a l'altre lloc mentre l'altre... I llavors, aquest dilema és important que el parlis que amb tu mateix, eh? Això te l'has de mesurar molt bé, perquè això t'ajuda moltíssim a l'hora de prendre les decisions i per què les prens. I et deixa en un lloc molt més equilibrat, no? La clau és entendre que els valors es poden canviar. No és una cosa que la tens i ja està. No són inamovibles els valors. Si recordem el que era important per a nosaltres quan teníem 30 anys, per exemple, si podem recordar-ho, perquè d'això ja potser fa massa.
1: Ja ni me n'en recordo.
0: Potser la prioritat que teníem llavors era o bé ser molt independents, no? o tenir ambició, no? Per prosperar. Doncs potser ara als 70 o als 60 o més és probable que hàgim deixat pas a uns altres valors, com poden ser doncs, la pau interior, la calma, l'harmonia, i que la tinguem més amunt a l'escala de valors que no la teníem aleshores als 30 anys. Si això ens ho sabem reconèixer, també és un valor que pesa i que l'hem de valorar. Què volem? La calma, l'harmonia, què volem? Això és interessant, no? Jo ho deixo aquí perquè sempre és una estoneta curta i no dona per més, però penso que el que és important és que estem atents als nostres valors, quins són els que més ens importen, quins són els que sí que ens qüestionem i que llavors ens fan viure malament o ens fan estar enfadats, eh? Aquests que volem i no tenim. Vull ser lliure i no tinc una hora per mi, això ha de fer patir si tu tens com a prioritat aquesta cosa de ser lliure, no?
1: O sigui, analitzar el que són els valors, mesurar les conseqüències i
0: veure
1: poder triar el que realment et convé.
0: Exacte, en comptes de dir, ara ho diré en castellà perquè sona més clar, en comptes de dir per què em passa això a mi, sinó per a què haig de fer aquest canvi, per a quina cosa. Que va, per a què? És no per què.
1: Sí, clar, la traducció en català és el mateix, però en castellà...
0: Per a què, s'escriu per què i per a què, però quan ho parlo sona igual i per això ho dic en castellà.
1: Molt bé, molt bé.
0: És molt diferent preguntar-te per què que per a què.
1: A pesar que avui has vingut una mica reivindicativa, però t'ho perdonem.
0: Quan em toca la fibra penso no parlis, però no me'n puc estar. Si hi ha alguna cosa que m'altera una mica és aquesta, no crec que n'hi hagi cap més, mira què et dic, ni les feministes, que també són aquelles que
1: també,
0: et fan alterar
1: també.
0: Sí,
1: són,
0: sí. No,
1: són temes que són una mica delicats i feixucs de tocar,
0: però aquesta de la supervivència com a poble, aquesta em toca molt i em costa molt. Bueno, doncs tornant als valors, el que és important és que estem atents als nostres valors. Quins són els que més ens importen, quins són els que sí que ens qüestionem i que ens fan viure malament o que ens fan estar enfadats. Això és important. Què tinc que, com a valor que no compleixo, no? Estic volent ajudar tothom, sóc molt solidària, me n'aniré allà, que hi ha gent que no té casa, que no sé què, però després me n'haig d'anar a treballar al banc, que si no pagues l'hipoteca pren la casa, que li importa un pito la teva... M'entens? És una... Ara poso aquest exemple, que és molt fàcil, que no et deixa viure. Llavors, aquí sí que has d'intentar prioritzar, i prioritzar vol dir fer canvis, molts canvis a vegades, no? Però si l'escoltes, després ets més feliç. I, per tant, és molt important defensar els nostres valors, però també compte, que defensar un valor no vol dir imposar-lo, dir, bueno, com que jo sóc així, aquí tothom, doncs significa posar límits, però sempre des de la calma, perquè aquí ja ho hem parlat moltes vegades, que tot es pot dir, tot es pot demanar, però el més important és com ho dius o com ho demanes. No oblidem, doncs, de fer-ho sempre des de l'empatia, des de l'assertivitat, perquè la millor defensa d'un valor és l'exemple. si el nostre valor, ara per posar un exemple, si el nostre valor és el respecte, respectar, que et siguis respectat, doncs defensar-lo a crit seria una contradicció absoluta. Tens allò de dir que, com fem servir el que més volem, i no sé si encara tinc temps, sí, una mica,
1: sí, sí.
0: Per acabar, doncs, us volia proposar que si tenim una estoneta avui mateix o aquesta setmana, podríem pensar quins són els nostres tres valors fonamentals. Perquè hi ha molts, hi ha un, no us n'he parlat, però hi ha una enquesta que et fa, bueno, una enquesta és com un treball que et presenten els, tots els valors que pot tenir una persona, i estan dividits en 5 grups i hi ha 12 valors a cada grup. En total hi ha uns 60 valors. I tu, quan la fas, de cada grup en tries un i al final acabes amb 5. Imagina't, amb 60 que te'n posen, i d'aquells 5 després et diuen que en deixis un. Vull dir, perquè realment prioritzis de veritat quin és el valor que més et mou a tu, i et sorprèn moltes vegades quan fas aquest exercici. No l'he portat perquè llegir-los tots 60 no calia, són molts, els valors que tenim, i estan molt estudiats, és un estudi d'una empresa,
1: els valors que tenim o que voldríem tenir, perquè vols dir que tenim aquests 60,
0: sí,
1: valors.
0: Si jo ara et faig preguntar, si tu ara et poses molt seriós i em dius què és el que més em mou com a valor de ser, de com a persona, que em tira més endavant, quin és el que més necessites tenir complert? Quin és el teu valor? L'honestedat? L'alegria?
4: L'amistat?
0: L'amistat?
4: La fidelitat? El civisme? La humanitat?
1: Sí, però escollir-ne
0: un... Podríem un fotimer.
1: Escollir-ne un
0: al final,
1: costaria,
0: tot, sí que costa, perquè són, agafes cada grup i de cada grup que n'hi ha 12 n'has de triar un,
1: ja.
0: I són 5 grups, i després d'aquests 5 queda't amb 3, i d'aquests 3 queda't amb un. És tot un procés, te'ls llegeixes tots, penses, i no ho he portat aquí perquè no és temps, però vull dir que és una bona reflexió. Per això ho deia, si tenim temps, de pensar quins són els tres més fonamentals per nosaltres, i mirar si la nostra agenda de la setmana, de les coses que hem de fer, amb la llista de coses que hem de fer, allà, si reflecteixen aquests tres valors que hem pensat. Perquè si no és així, hauríem de mirar de veure si podem dedicar una estona a canviar alguna coseta, perquè si no hi ha temps per cultivar els nostres valors, realment potser és que els tenim una mica rovellats.
1: Sí, i a vegades...
0: I amb això hem d'estar alerta.
1: Tampoc ens coneixem, perquè jo potser et diré, per mi un dels valors molt importants de la persona és la modèstia, el ser modest. Però potser a la que t'analises dius, però modesta no en soc, perquè potser jo dic, és que, clar, jo soc molt eleganta, perquè jo soc... això no té res a veure amb la modèstia que tu vols. Clar, moltes vegades, per això et dic que és complicat, no?, definir-te tu mateix, perquè jo crec que no ens coneixem nosaltres mateixos.
0: Sí, no ens coneixem, perquè tampoc ens parem molt a pensar.
1: Ah, exacte.
0: És que més vull jo ara ser? Vull ser lliure? Vull fer el que jo vulgui, quan ho vulgui, a l'hora que vulgui? Llavors mires la gent i dius, realment fas això o què fas? Sempre hi ha un límit aquí. Quan no prioritzes això? Ah, poques vegades, perquè en general sempre tendeixes a organitzar-t'ho per ser lliure, per ser això que vols més. O ser honest. Ai, no, però honest no sóc, perquè quan vaig a parlar amb aquells els he de fumar un rotllo que la meitat no és honesta. Però que sigui, pel que convé dir això o allò, doncs pensa tu. Perquè tot això és com tibar la corda i aquell neguit, aquella cosa que no et deixa... I ens sembla que no... Però si realment pensem que els valors nostres, que en tenim molts, si volem estar bé i viure d'acord amb allò que valorem de veritat, això és el que ens donarà més sentit a la vida, més estar d'acord amb nosaltres mateixos.
1: O sigui, que ens dones deures per fer casa.
0: Jo us ho
1: que
0: poso.
1: Escrivim en un paper els nostres valors prioritaris.
0: Sí, els va. Més, els que vinguin, perquè n'hi ha molts, ja et dic, dels que...
1: Sí, però després ja vas rebaixant, eh? Rebaixant. És com el si no fos a la maleta, el per si a cas de la maleta quan vas de viatge, no? Exacte. Després vas traient. Doncs amb això deu ser igual, oi?
0: Sí, si et sents doncs... amb tu mateix, com que això no t'ho ha de veure ningú, perquè t'ho fas tu, dius, vaig a posar què més, què motiva més a mi? Ser honrat?
1: I clar, i quan diguis...
0: Ser sincer, saps? La sinceritat per mi és bàsica, pues, saps?
1: Allò, i el posar mireu. El per què, no? O sigui, si tu dius, el meu valor és, per exemple, com has comentat, la sinceritat, per què?
0: Uh-huh.
1: Perquè quan pots ser sincer, quan no pots ser, perquè exacte. No sempre
0: i què
1: podem
0: passa quan algú, perquè quan més ens rebel·lem, quan més ens rebel·lem és quan ens en qüestionen un de valor. Per exemple, si tu t'agrada la sinceritat i et venen a dir mentides, clar. Ràpidament allò és bum.
1: Doncs bueno, ho hem ja de deixar-ho aquí, sí. Perquè hem d'anar ara a les notícies de les 5 i ja ho sabeu, amics oients, ja teniu deures per fer, perquè després ens ho aclariràs una mica, no? Si vens la setmana que vens ens ho podràs aclarir. Doncs bé, tal com he dit, fem una petita pausa per les notícies i tornem de seguit. Fins ara mateix.

0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa!
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: La veu de la gent gran.
5: Bé, després de la pausa, iniciem la segona part del programa d'avui i aprofito per recordar-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit de 9 a 11 de la nit, però també ho podeu veure per la web de Ràdio Sant Boi a l'hora que vulgueu i les vegades que vulgueu. Abans d'iniciar aquesta segona part, voldria fer un anunci d'una nota que m'han enviat els companys de la colònia, de la cripta. És que el dia 5 de juny a la cripta, com sabeu, aquest any és l'any Gaudí i se fan molts actes, i precisament es farà a la cripta de 3 quarts de 7 a 3 quarts de 8, o sigui, de les 18:45 a les 19:45 es farà un concert de joves es farà un concert de violoncels de joves entre 12 i 19 anys procedents de diferents punts de Catalunya que organitza el grup Si Fa Sol, o sigui que us hi esperem, amics. Doncs bé, dit això, és que espero que prengueu bona nota i que ens vingueu a donar un cop de mà per omplir la cripta, perquè part que us agradarà molt. Donc la benvinguda a la Mabel, que bueno, la tenim aquí, guapíssima.
6: ¿Qué tal? Muy buenas
5: recuperada.
6: Tardes.
5: Bona tarda, sí. Mabel.
7: Benvinguda.
6: En proceso de recuperación.
5: Bueno, pero
6: muy bien,
5: estàs perfecta.
6: Sí, estoy muy bien.
5: I bueno, i també tenim continuen els nostres companys, que és la Imma i l'Enric. Doncs bé, Mabel, explica'ns una mica el procés teu, com
6: bueno,
5: ha anat.
6: Primero quería un poquito referirme a un tema que ya tocamos en algunas oportunidades, que es el edadismo o la discriminación por edad, ¿no? Que la sufren todas las edades, los niños, los jóvenes y las personas mayores. Nosotros lo utilizamos el término más aplicado a las personas mayores, ¿no? A esta discriminación porque internet, porque los bancos, porque te atiende siempre una máquina y nos cuesta adaptarnos. Y por otro lado, estamos habituados a ver en la calle y compartiendo el espacio de la ciudad con nosotros a personas mayores que están igual o mejor que nosotros. Aún aquellas personas que van en cadira de ruedas, en silla de ruedas, que no sé, supongo que no podrán estar de pie o cómo será su patología, pero van en silla de ruedas. Esta es una franja que la tenemos muy, muy presente y muy interiorizada. Cuando nosotros hablamos de edadismo y de discriminación por edad, nos referimos a estos. Gente de la tercera edad que está codo con codo con nosotros en todos los lugares, en la biblioteca, en el gimnasio, en el cine, en el teatro, en los espacios públicos, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! Pero a mí me tocó vivir una experiencia, debido a un problema de artrosis en mi cadera derecha, de tener que recibir una cirugía, un reemplazo de cadera en el Hospital de Sant Boi, que la verdad el Hospital de Sant Boi no es mil puntos, es infinitos puntos, porque es maravilloso. Me operó un cirujano italiano, Emanuel Astarita. Extraordinariamente me han atendido, no bien, tres pasos más allá. Estuve una semana en el hospital viendo cómo trabajan los médicos, los fisioterapeutas que me venían a buscar dos veces por día desde el día siguiente a la operación para hacerme rehabilitación, y ver a las enfermeras, como decía, a las asistentes de enfermería, cómo trabajan, cómo corren de aquí para allá atendiendo a cada persona por alguna cirugía, porque éramos todas personas operadas, o fractura y operación, o reemplazo de rodilla o de cadera. Bueno, luego de estar 7 días ahí, porque yo vivo sola y no podía manejarme en mi casa, al darme de alta de manera pronta, me redirigieron a Prytanis, a un centro de rehabilitación, que la verdad, 1000 puntos no, muchos miles de puntos más allá. Pero he aquí donde me encontré con una realidad de la tercera edad o de la gente grande que yo la desconocía. Gente muy deteriorada, más allá de su cirugía de cadera o de rodilla, gente muy deteriorada cognitivamente, comprensivamente, muy, muy deteriorada. Y la verdad que me llevó a la reflexión de qué hacemos cuando somos jóvenes. Si bien este programa es para gente grande, espero que también jóvenes escuchen. ¿Qué hacemos cuando somos jóvenes para poder tener una adultez y una vejez lo mejor posible, lo más llevadera posible? Mucha gente en silla de ruedas, que no podía ponerse de pie, que tenía que caminar con el andador, con el traca-traca este, y que apenas podían desplazarse. Gente que no se podía poner de pie. Justamente la señora con la que compartía la habitación, que había tenido una fractura de tobillo y ahí estaba, pero una persona que había sido activa. El hijo me decía que andaba en bicicleta. Bueno, hacía unos años que ocurría todo esto y no era mucho mayor que yo. Pero ahí descubrí cosas realmente que desconocía. Por ejemplo, para poder ponerla de pie, traían una grúa. ¿Ustedes conocen esto?
7: Sí,
6: que hay grúas.
7: Sí, sí, sí.
6: Yo no lo sabía, no lo sabía.
8: Para levantarlas también.
6: Sí,
8: para levantar la grúa.
6: La grúa, sí, le ponían como un arnés, sí. La elevaban y ella no podía ponerse de pie, ¿no?
5: I però, sort, però no sé si ho dius en plan crítica, però jo penso que sort que existeix això, perquè si no les infermeres acabarien de l'esquena.
6: Sí, no, però aparte
8: no
6: toda la mecànica que tienen, distintos tipos de grúas para levantar a la gente, el área de fisiatría que a mí me tocaba por la mañana, realmente extraordinario con Natalia, un amor de persona. Pero francamente yo me encontré, claro, me pongo a pensar ahora y digo, y sí, si hay que levantar a una persona y llevarla a que se duche y no tenemos algo que la sostenga, qué maravilla que inventaron esas grúas. Qué maravilla que inventaron esas grúas, ¿eh?
5: Sí, sí.
6: Realmente es extraordinario. Y es extraordinario el trabajo que hacen las asistentes cuando tienen que cambiar pañales varias veces por día, con toda la amabilidad y el amor hacia el paciente, con un trato maravilloso. Realmente, qué trabajo tan duro, tan duro. Porque yo como pediatra estoy, y he estado siempre muy en contacto con la materia fecal del bebé o del nene más grande o orina. Recuerdo una vez que un bebé, un varoncito, hizo pipí y todo el pipí cayó dentro de mi zapato, que fue una anécdota graciosísima. Pero bueno, cuando de pronto uno se encuentra con gente grande que tiene que usar pañales, que por ahí puede ir de vez en cuando al baño, al lavabo, y que entonces utilizan la grúa para llevarla o para higienizarla, pero otras veces la higienizan en la cama. Y yo creo que es un trabajo, pero realmente extraordinario.
5: Sí,
6: extraordinario.
5: Per lo que dedueixo, Mabel, és la teva reivindicació és positiva,
6: sí,
5: una medalla als auxiliars,
6: sí,
5: als metges i als infermers, no?
6: Totalment.
5: Que ara estan de vaga i penso que tenen tot el dret a queixar-se perquè el que parlava la Imma abans dels valors no estan valorats. Oi? Sí, el que tindrien que estar ni econòmicament i moltes vegades ni socialment.
6: Claro, yo creo que la única cosa que uno puede comentar, digamos, como comentario negativo, es la cantidad, el tiempo de espera que hay para cada consulta o para cada intervención o para cada estudio, ¿no? Si esto no se pudiera organizar mejor, utilizar las horas de la madrugada y de la noche para hacer los estudios al que está ingresado y entonces las horas del día para el que es un paciente externo, no sé, ver de organizar
5: de alguna
6: manera.
5: Hi ha manca de metges,
6: Sí, sí,
5: hi ha molta falta de metges aleshores. Pràcticament els quiròfans, si parlem de l'Hospital d'aquí Sant Boi, el Sant Joan de Déu, pràcticament funcionen les 24 hores del dia.
6: Sí, bueno, yo estaba, me terminaron de operar y me llevaron a una sala de recuperación, ¿no? Bueno, me instalaron ahí, estaba dolorida, me drogaban con todo tipo de colores, digamos, y era un ir y venir, llegaban. Yo decía, pero ¿qué es? Es impresionante lo que trabaja la cirugía ortopédica traumatológica en el Hospital de San Boi. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Hasta que, bueno, se desocupó una cama en una habitación y me pudieron trasladar e instalarme en una habitación con toda la comodidad, ¿no? Pero realmente creo que tenemos médicos. Insisto, me operó un médico italiano, joven, simpático y guapo.
5: Això encara tenim a més, oi?
6: Y en otra operación que tuve, también muy grave, hace 4 años, me operó un médico venezolano, amorosísimo, que lo quiero muchísimo, y creo que, bueno, eso también es inmigración, ¿eh? Saquémonos el sombrero. No sé, yo estoy muy,
5: lamentablement,
6: muy agradecida,
5: Mabel, i no és que estigui en contra de que vinguin metges immigrants, però lamentablement aquí les universitats de medicina formen a molts metges, molts. La llàstima és que tenen de marxar perquè aquí no els hi paguen suficients.
6: Clar.
5: I a lo millor els metges que venen de fora es conformen en cobrar menys, que això tampoc tindria que ser.
6: Clar.
5: Són molt bons professionals.
8: La fuga de talents quan a medicina és brutal.
5: Clar, això és, ara,
8: molta queixa aquí,
5: Ara entraríem en un altre debat que no té res a veure, però bueno, jo admiro molt el que tu estàs explicant i ho comparteixo, no?
6: Sí,
5: perquè he tingut de viure també situacions aquí als hospitals, a la Seguretat Social, i puc parlar meravelles.
6: Sí. La verdad que la salud pública es extraordinariamente buena. Britannis creo que es un centro privado, pero no sé cómo está vinculado,
5: es
6: un socio sanitario.
5: També,
6: Es públic.
5: Bueno, el soci sanitari és concertat,
6: És concertat.
5: Sí,
6: bueno,
5: sí,
6: también excelente el personal, pero una amabilidad como si sintieran amor por uno,
5: El Britannis ja era un 10 quan estava aquí al carrer La Plana, després el van traslladar allà i la veritat és que podem dir que...
6: Jo estuve acá en el de Sant Boi. El de Sant Boi.
5: Bueno, aquí al carrer La Plana també era Sant Boi,
6: Sí, no, porque hay otro en Hospitalet.
5: Ah, val.
6: Y había acá en el de Sant Boi gente que era de Castelldefels, o sea que a uno lo pueden llevar a donde hay una plaza.
5: I el problema ara, ara ens n'anirem a parlar de les residències, no? El problema és que tenim una mancança enorme de residències. I hi ha algunes residències que a part de que pagues molt, són com quartels, no? A tal hora menjar, a tal hora... I crec que cara a la gent gran es tindria de fer un estudi, la gent gran que encara es pot valdre per si mateixa, es tindria de fer un estudi de quin model de vivenda volem.
6: Claro. A mí me dio la impresión, la sensación que yo tuve, que aquí en Prytanis era como una residencia, porque era toda gente con mucho deterioro de salud y cognitivo, repito, y demás, pero que recibían una atención persona a persona muy personalizada y con una calidez entrañable.
5: A ver, la enfermería de 40 años cap aquí ha cambiat moltíssim, perquè abans eren bastant arisques, per lo que fos, no sé per què era, les infermeres fredes. Eren molt arisques, però ara tenen una humanitat.
6: Bueno, por
5: suposo
6: ejemplo,
5: que els hi deuen fer...
6: En el hospital, perdón, ¿no? En el hospital estaban las enfermeras, diplomadas, digamos, y además estaban las pasantes, las practicantes.
5: Auxiliares de clínica.
6: Las practicantes, estudiantes de enfermería.
5: Val.
6: Además estaban las auxiliares de enfermería, que no sé, tendrán que seguir una carrera de auxiliar de enfermería.
8: Moltes dones, ¿no? O hi havia homes també fent això.
6: Había algún muchacho, sí, pero
5: pocs,
6: la gran
5: pocs.
6: Mayoría chicas.
8: Dones, ¿eh?
6: La mayoría donas, sí. Amorosísimas, chicas jóvenes, uh-huh. No sé, yo me había olvidado, mi nieta me hizo como un tapiz, ¿no? Muy, muy sencillo, pero muy lindo. Y yo lo tenía colgado en donde se cuelga el suero. Y me fui y me lo olvidé. Entonces llamé por teléfono al piso, al quinto B, que era donde yo estaba, y les comenté que me había olvidado. Bueno, vamos a ver si lo ubicamos, bla, bla, bla. Cuando me tocó ir al hospital otra vez, pasé y lo tenían ahí en un florero, ¿no? Estaba puesto el tapiz que había hecho mi nieta, ¿no? Una cosa de aspecto...
5: Realment són humans, que és el que té de ser, perquè un malalt el que necessita és una mica de carinyo. Perquè,
6: sí. I d'empatia, ¿no? D'empatia.
5: Sí.
6: Y tienen que tener vocación. No se puede hacer este tipo de trabajo si no hay vocación.
5: Són feines vocacionals.
6: Sí.
5: Totes les que tens de tractar en públic, els metges
6: claro,
5: tenen de ser
6: claro.
5: Totalment vocacionals, sí. no tenen de mirar com una feina, sinó com una vocació.
6: Bueno, fue genial porque una de las chicas de Prytanis trabajaba, corría de aquí para allá, estaba en todo presente, cambiaba uno, sacaba otro, llevaba cata, y un día le digo, ay, ¿cómo corres de aquí para allá? Me dices que esto es una faena, si no, no sería faena. ¿Qué concepto? ¿Qué concepto que no toda la gente lo tiene?
5: Ya.
6: Trabajar es eso, es romperse el lomo, como decimos nosotros, ¿no?
5: Sí.
6: La verdad, yo agradezco, pero
5: pues,
6: no sé.
5: Mabel, me n'alegro moltíssim de tornar-te a tindre aquí,
6: bueno,
5: de la teva
6: gracias.
5: Experiència, i bueno, ara a veure l'Enric què ens portes avui, Enric?
7: Avui porto una cosa xula.
5: Xula, vinga, sí. Doncs ale.
7: Avui farem...
5: Home, avui tot el que hem parlat és xulo, és, una,
7: sí.
5: És entre reivindicació,
7: sí, miqueta...
5: protesta i...
7: Jo marxo una mica del tema malalties i això,
6: sí,
7: jo m'agrada fugir una mica. Canviarem de tercio, que deien abans, canviarem de tercio. Farem una breu història del canal de la Redeta del riu Llobregat.
5: Ah.
7: I primer de tot...
5: Precisament la setmana passada en vam parlar amb el Martí, sí. de visitar el que era la dreta, bueno, la dreta i l'esquerra, perquè era tot el delta del Llobregat. Vull dir que tot va lligat.
7: Sí, i primer direm que la xerrada és una història viscuda. Doncs jo no sóc pas un historiador de carrera. Si surt alguna pífia o alguna incorrecció, sapiguem disculpar-la.
5: Bé. Et posarem una falta.
7: Val. Sempre amb bona fe. El canal de la dreta va ser i és una infraestructura clau pel Baix Llobregat, concebuda per transformar una zona d'aiguamolls i febres en una potència agrària. Una anècdota que és sabuda per als historiadors, i és que el poble del Prat del Llobregat es coneixia com el poble de les febres. I era perquè al no haver les infraestructures que es van fer amb el canal de la dreta, les aigües no desaiguaven i quedaven enxarcades, enclotades, més que enxarcades, diríem enclotades, a vora del Prat, i cohesionaven entre mosquits i malalties unes grans febrades a la gent del Prat. Bueno, deixem-ho, ja, això ja ha passat. Bé, doncs direm que comença la seva construcció als anys 1819, però varen parar-la, aquesta construcció, unes inundacions, i al final de tot s'inaugura l'any 1859. Són temps de desamortització. Hem d'entendre el senyor Mendizábal, el senyor Madoz, eren tots polítics de l'Estat que, per guanyar diners, per fer cash flow, van decidir expropiar unes quantitats de terreny, sobretot de la Iglesia, que en deien terrenys de la Mano Negra, i van aconseguir fer molts terrenys de cultiu. L'enginyer del canal és un tal, primer enginyer, Eusebi Soler. L'augment d'hectàrees de regadiu va ser importantíssima, molt important. I, per situar-nos una mica, direm, mirat el riu de Llobregat de terra cap a mar, és a dir, de Montserrat cap avall, diríem que l'esquerra del riu seria el canal de la Infanta Carlota, regant els municipis de Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, Cornellà, Bellmitge i Zona Franca. I a la dreta del riu, mirant-lo tal com dèiem, de Montserrat avall, tenim el canal de la dreta del riu Llobregat, que rega els termes de Sant Vicenç, dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Bony, Viladecans, Sant Joan d'Espí, Gavà i el Prat. Sant Joan d'Espí. I esperava que m'ho diguessis. Sant Joan d'Espí està a l'altra banda del riu. Està al poble de Sant Joan d'Espí, està a l'altra banda del riu. Però té una espècie de gaia que travessa el riu i és de Sant Joan d'Espí. Jo esperava que m'ho diguessis.
8: Recordo d'unes terres, haver d'anar a pagar els impostos i no anaven a aquest ajuntament, no. Hem d'anar a pagar-los el de Sant Joan d'Espí.
7: Sí, és significatiu. Sí.
9: I Viladecans.
8: És veritat.
7: Sí. A les primeries de tot, la resclosa estava a Sant Vicenç dels Horts. Ara, actualment, la resclosa l'han pujat amunt i està a Pallejar. El canal baixa paral·lel al riu. I paral·lel al riu, sobretot en els termes de Santa Coloma, de Cervelló, i en els termes de Sant Vicenç, hi trobarem, al costat del canal, una sèrie de mecanismes o enginys que són, aquí s'anomenen sínies o sènies. En castellà es diuen nòries. Aquestes sínies i sènies són per pujar l'aigua de la llera del canal del riu a sobre dels camps. Això podem un altre programa, ho explicaríem.
9: Sí, però no m'has contestat, perquè a Viladecans el riu no passa.
7: Un moment, és que ja hi arribarem, això. Espera,
8: no hi arriba, vale, el riu,
9: vale, a Viladecans. No, no arriba, per això és...
7: I a Gavà. Ja arribarem.
9: Bueno, ens explicaràs.
7: Sí, ja arribarem.
9: No, perquè els nostres oients sàpiguen que estiguin a la guai.
7: Sí, ja arribarem. Llavors, això de les sínies és un programa que pot ser molt maco, jo crec que donaria per fer-ne un, i passarem una miqueta de llarg i un dia abordarem les sínies, el seu funcionament,
8: ja,
7: la seva història i tal i tal i tal.
8: Una petita pregunta, es feia Digues. Corrent amb aquestes sínies?
7: No, el que sí que és veritat és que a Sant Boi concretament, amb l'aigua del canal anaves bé, però no...
8: Perquè el meu avi sí. Havia treballat un besavi.
7: Sí, hi havia dos salts a l'entrada de Sant Boi que servien per fer llum a Sant Boi per alguns carrers. Sí, això històricament està documentat, està documentat.
8: Me'n recordo, fixa't tu, quina memòria.
7: És veritat, sí, t'ha fet memòria el teu avi, sí.
8: Un besavi.
7: Llavors, direm que a Sant Boi de Llobregat, concretament al terme, o sigui, la barriada de Vinyets i Molivell, es distribueixen en forma d'espina de peix un total de 8 séquies, independents o filloles. Estan fetes d'obra i cada propietari té un forat cònic amb un tap també cònic a l'entrada per poder regar. A uns 10 centímetres passat el tap hi han dos maons encastrats a les dues vores de la regadora que serveixen per posar una fusta i parar l'aigua quan baixa l'aigua, i això nosaltres antigament en dèiem la embotida. Aquestes paraules, vosaltres perquè no heu regat, però aquestes paraules hi ha molts oients que quan les assenten els hi farà un salt al cor. La embotida. També trobem per tot el terme una espècie de petits canals d'uns 50 metres de fons per uns 2 metres d'ample, anomenats pluvials. Això us sona, tampoc?
8: Sí, pluvials.
7: Pluvials. Són de terra i, com el seu nom indica, recullen les aigües de les pluges i els excedents de regar. Tenen... una extensió aproximadament d'un centenar de quilòmetres. Són, en total, uns 11 distribuïts per tota l'àrea, les pluvials, eh? La Corporació del Canal de la Dreta és l'encarregada del seu manteniment, igual que del manteniment de les regadores o séquies i filloles. En aquest canal hem de dir que no hi ha hagut mai un rècord d'anat o per torns. Així doncs, rega el que primer arriba. Per tant, els de dalt són els primers i els de baix reguen quan aquests han acabat.
9: Sí, queda aigua.
7: Ja, ara arribarem a tot això. Del barri del Gato Negro, plaça d'Europa, avall, no hi havia llavors cap fàbrica. Tot eren camps de pomeres. Quan es tanyaven les pomeres, els de més avall tenien que esperar. Però no sempre les plantes dels de més avall podien esperar. Llavors, el pare intentava regar durant el dia si algun dels de dalt acabava. Ell anava de torn a la fàbrica Dubler, per tant, anava de nit. Si no havia pogut regar durant el dia, a mi em tocava, doncs, anar a regar de nit. Si hi havia bona lluna, molt bé. Si no, un alot i el cava de regar al quadre de la bicicleta i cap al camp. Jo tenia llavors 11 anys, 11, no arribava a 12. L'endemà el pare em feia un paper pel mestre. Doncs al quedar-me a dormir pel matí anava a classe per la tarda. En un d'aquests cops, regant a la nit, les mongetes terreres que ja no podien esperar més, em vaig emportar l'ensurt més gran de la meva vida. En arribar al camp, baixava mitja regadora. Ràpid! A col·locar la fusta per fer l'embotida i així tenir un bon pulmó d'aigua. Bé, entra l'aigua i començo a regar la primera taula. Només en fer dues taules, s'acaba l'aigua. Merda! El cava a l'esquena i regador amunt per dins fins a trobar l'embotida del pagès. Quan arribo, miro si el veig. Veig una banda i l'altra, no veig el regador. Bé, doncs com que no veig el regador, i jo crec que les mongetes no es poden esperar, decideixo treure l'embotida que havia fet ell. Arribant al camp, arriba l'aigua. A la feina, jo. Regades dues taules més, se'm torna a acabar l'aigua. A repetir la mateixa operació. Amunt, jo, a buscar l'embotida de l'altre regant. Quan estic traient l'embotida amb una cama a cada banda de la regadora, m'agafen unes mans per darrere i em diuen: què fas, noi? Ai, ai,
9: ai. L'amo.
7: Per poc no caic dins de la regadora. Després de discutir una estona, li dic qui sóc. Ell coneix el pare i li demano que em deixi acabar les tres taules que em queden. Finalment, ell accedeix.
9: O sigui, vas poder acabar de regar.
7: És que era el normal, també. També em diu que quan acabi l'avisi. Bé, doncs, en acabar, cava que el quadre de la bici i amunt. En arribar al camp del contrincant, li dic que ja he acabat. Missió complida, que diuen els castellans. I aquí s'acaba la meva peripècia. Ara tornem a la història. Respecte a la qualitat de l'aigua, varen ser etapes molt diferents. Recordo a l'avi manar-me posar les botes d'aigua per treure els peixos, tenques...

0: d'aigua que baixa és aigua regenerada. Bé, ara hauríem de parlar també una miqueta, i una mica més seriosament, de la transformació de l'entorn. Ja des de l'any 1896 s'ha vist afectat per al desenvolupament humà e industrial al delta del Llobregat, especialment en els termes de Sant Boi de Llobregat i el Plat de Llobregat. Infraestructures viàries, fèrries, aeroportuàries, portuàries, carreteres i més carreteres, depuradores, ha sigut un autèntic disbauxa.
1: Sí, però el riu també l'han fet molt més ampli i sembla que...
0: Han sigut molts canvis en la seva funció original. També afectació per polígonos industrials, xarxes, infraestructures de comunicacions, etcètera, etcètera, etcètera. Totes aquestes obres han tingut un gran impacte transformant l'entorn. Les obres més importants han estat l'ampliació del port de Barcelona, desviació del riu Llobregat 2,5 quilòmetres cap al sud, que va ser una autèntica obra d'art, eh? I sobretot, ja l'ampliació de l'aeroport. Aquí ja...
2: Aquí vam rematar.
0: Però bé, van rematar el parc agrari, però bé. Durant els anys bons, agrícolament parlant, abans d'aquest desastre, sortien del Prat trens carregats d'enciams cap a Europa. En deien enciam del Trocadero, me'n recordaré sempre.
1: Sí.
0: El delta del Llobregat era el rebost de Barcelona, amb tota mena de cultius, principalment d'enciams, mongetes terreres, patates, carxofes, verdures de totes les classes i molta fruita. El poc que ha quedat, doncs, del parc agrari, hem de mimar-lo, protegir-lo i gaudir d'ell com si fos un verdader tresor. Enric Cavaller...
2: Una carretera nova, una via de tren nova, que protegeixen aquí.
0: No pots fer res. Enric Cavaller, amic de tothom i enemic de ningú.
1: Molt bé.
0: Ara, deixeu-me que us expliqui una miqueta el tema aquest que preguntàveu de les sínies i el terme.
1: Vale, ara has fet tota la història escrita.
0: Sí.
1: Ara la fas verbal.
0: No, escrita i viscuda, eh? Escrita i viscuda. Això de la regadora és veritat, eh?
1: Bueno, però tu ho has fet escrit perquè sí. Has anat llegint.
0: Sí, per no perdre'm. Però ara clarifiquem unes quantes coses. La primera, aquesta que tu has parlat de Viladecans. El canal, quan nosaltres es construeix el canal, ens trobem que la llera del riu és la mateixa llera del canal. Però ens trobem que en el municipi de Sant Vicenç dels Horts i en el municipi de Santa Coloma de Cervelló, les terres de conreus que volem passar a regadiu estan per sobre de la llera del riu. Ei, tots sabem que fer córrer l'aigua de dalt a baix és molt fàcil, però el verdader problema és quan has de fer anar l'aigua de baix a dalt. En canvi, el municipi de Sant Boi de Llobregat, el municipi de Viladecans, el municipi de Gavà i el municipi del Prat de Llobregat estan per sota de la llera del riu. Llavors, aquests no necessiten cap sínia ni res. Aquests poden gravar per gravetat. Aquesta és l'explicació. Aquests, els està per sota de la llera del riu, no necessiten pujar l'aigua. L'aigua ja baixa de dalt a baix. Per tant, allà aquests pobles no tenen cap problema. El verdader problema i la conseqüència lògica de tindre que muntar les sínies que es van muntar és que el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts i el terme municipal de Santa Coloma, les terres de conreu estan per sobre de la llera del riu. I la llera del riu és la mateixa llera del canal. Nosaltres no podem fer pujar la llera del canal amb una presa perquè les desembocadures dels rius i els estuaris dels rius no es poden posar preses. Si poséssim una presa, inundaríem el poble de Molins de Rei, inundaríem Sant Vicenç i ho inundaríem tot.
2: Bueno, o sigui, no es poden fer
0: preses. El que sí que es pot fer és la resclosa, que precisament una resclosa és el contrari de la presa. A més de tirar amunt, la resclosa el que fa és un soc avall perquè l'aigua arribi allà, s'ompli aquella quantitat d'aigua i aquella aigua la derivarem cap una banda o cap a l'altra, i en el cas de que vingui una gran inundació, com que no hi ha paret, saltarà per sobre de la resclosa i no passa res.
3: Te quería hacer una pregunta. Detrás de Prytanis,
0: Passa el canal.
3: Exacto, eso te quería preguntar. Porque vi que tenía, bueno, frondoso, árboles
0: sí.
3: maravillosos.
0: Sí, sí.
3: Y había una presa justamente por sí, donde sí. saltaba el agua, sí, que sí. la iban dirigiendo,
0: sí, sí, sí.
3: pero bastante ancho ese,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s
1: Aquest és que abans, any...

0: anys enrere, el riu passava per on està la, al costat de la Rambla, on està ara la Rambla.
1: Sí, allà, allà passava el riu. Era riu. No ha sigut mai una Rambla. Allò era,
2: sí, sí,
1: les Rambles
2: sí.
1: són que es fan de quan baixa l'aigua de les muntanyes i es fa una Rambla, però aquesta de Sant Boi és falsa, perquè allò era el riu.
2: Sí, allò era riu.
1: És un visigó.
0: I el canal, encara hi ha el canal. Que l'estan tapant. Està
1: aquell tros està descobert,
0: molts trossos, sí, però hi ha trossos que l'estan tapant.
1: Estan cobrint, sí.
0: Continuen.
3: El canal té una missió també molt important, i és, tal com he dit abans, és amb les seves pluvials a recollir les aigües de les fortes pluges que inunden i els camps es drenen a través d'aquestes pluvials. Però, a més, aquesta aigua va a desembocar a uns aigomolls que tenim a vora del camp d'aviació, que són el Remolà, la Murtra, i aquests aigomolls, el C, els hi arriba, els hi ha aigua,
0: neta. I la més, Ricarda, no?
3: La Ricarda. Els hi va, i més aviat aigua, més aviat neta, resulta que les pestes i tots aquests problemes que hi havia abans queden drenats. Llavors, el canal té una importància molt important pel Baix Llobregat, pel Parc Agrari.
4: Clar, clar, per los regadíos, por favor, impresionante, sí. Claro, claro, claro.
0: Que cada vegada n'hi ha menys de camps, perquè
3: ha, tot no, ja ho hem explicat,
1: ja l'estan fent.
3: La transformació de l'entorn, que en aquest cas del Baix Llobregat i del Parc Agrari, ha sigut una cosa inexplicable, bestial, bestial, perquè una cosa se facin unes carreteres en un puesto, però és que escolteu, només cal que feu una ullada amb el que s'està fent allà a Sant Boi, el que s'ha fet, bueno, és una autèntica, una cosa molt gran. A més, hi ha una cosa que una vegada vaig parlar precisament amb un enginyer agrònom israelita que va vindre aquí un any a la fira d'aquí a Sant Boi, i l'home aquell no s'explicava per què els polígons industrials d'aquí, del nostre país, es construïen amb terres fèrtils. I tenia raó. Les fàbriques que no necessiten terres fèrtils per fer una fàbrica. La fàbrica les podrien fer a la part de la muntanya, rebaixar la muntanya i fer les fàbriques a la muntanya. Però ell no veia lògic fer una fàbrica amb una terra fèrtil, terra de primera. No ho entenia. I jo tampoc, eh? Jo tampoc.
0: Sí, però Enric...
1: Està clar, el port, Barcelona, vull dir, això s'ho menja tot. Barcelona t'envia tot, t'envia el bo i el dolent.
3: Bueno, però les fàbriques, per exemple, del polígono de Can Calderón,
1: les fàbriques volen estar prop del mar, a prop de, si s'han d'emportar les mercaderies, vale, han d'estar ben comunicades.
3: Sí, d'acord, d'acord, això ho entenc, això ho entenc. Però aquestes fàbriques... Aquestes fàbriques hem pogut fer a sota de Vegas, per exemple.
0: Però, Enric...
3: Enric, no amb terres de primera.
0: No ens enganyem que quan... de Sant Boi a Santa Coloma, que passàvem per entremig quan anàvem a córrer, passaves per entremig de camps, i ara s'han fet totes aquestes carreteres. Amb molts pagesos ho han agraït moltíssim.
3: Hombre, sobretot el que venia.
0: Perquè
3: el
0: les, venia, terres, les terres cada vegada tenen més problemes perquè els hi continuïn. Els robatoris que tenen, l'altre dia crec que va ser l'Aragó, que van robar 6.000 quilos de cireres quan ja ho tenien collit.
1: 6.000 quilos.
0: O sigui, que esperen que cullin i que els hi fan res. Llavors, no els hi surt a compte, no hi ha continuïtat en portar els camps. Llavors, què passa? Que si venen, que t'ho compren perquè passi una carretera i t'ho paguen... molt bé, perquè llavors ens pagaven molt bé,
3: molt bé.
0: Doncs la gent s'ho venia.
3: Sí, sí, no m'estranya.
0: Ho trobo el més normal.
3: Sí, sí, jo també, però els pagesos que es venien...
0: Ens pot saber greu, no?, perquè veus que la terra... Però els que tens són propietaris de les terres, se'ls hi obre el cel...
3: Sí, sí, però aquí llavors tindria que imparar la força major, igual que es fa una expropiació i dir l'Estat que digui, no senyor, les terres de conreu són pel conreu i les terres que són ermes farem les fàbriques.
0: I qui les portarà? I qui les portarà?
3: Pues el pagès que les porta.
0: El pagès, si molts pagesos es moren i no tenen els que els continuen, què hi les portarà?
3: Ja les portarà un altre.
0: Quants milions
3: de parats hi ha en aquest país?
0: No hi ha continuïtat. No, però...
4: Bueno, ahí debería haber incentivos governamentales o de l'Ajuntament, no?
0: Per això continuen. Es tindrien de preparar.
1: Si hi hagués protecció, els fills sí que voldrien continuar, claro. Però com que claro. No hi ha, que és a la babalà, i si vull cullo, cullo, si no cullo, no cullo, això no pot ser. No es protegeix.
3: Molts pagesos de Sant Boi.
1: A més, els pagesos, si li declara la zona aquella, zona industrial, tants fan una festa i
3: se'n
1: pot ja. Perquè saps el que puja el valor del terreny.
0: És el mateix que, parlant del comerç,
1: econòmics.
0: Parlàvem al començament, no, moltes botigues tanquen perquè no tenen continuïtat. Per què no s'ha de preguntar?
1: Exacte,
0: per què no tenen continuïtat? Perquè no tenen un incentius, com comentàveu ara, perquè un comerç és molt esclau, igual que el camp és molt esclau i moltes pèrdues, perquè només vius com l'home del temps, mirant el cel, eh?
3: No, no estic d'acord amb tu.
0: Sí, sí, Enric, sí.
3: El camp, el de, pel que li agrada el camp, és molt agraït, però molt. Ara, si no t'agrada el camp, llavors no hi vagis.
0: Et pot agradar molt, però et passes la vida mirant el cel.
3: Bueno,
0: i això parles
3: bueno.
0: amb els pagesos i t'ho expliquen.
3: Bueno, però avui la
0: perquè
3: tecnologia...
0: Perquè a veure si demà plourà, i a lo millor ara mateix que hi ha la collita de cireres, esperant que no plogui després d'aquestes calors perquè no les escardi.
3: Bueno, tot això està molt bé. Però avui en dia la tecnologia està al costat del pagès. Avui porto un tractor que porta aire condicionat, una suspensió pneumàtica i vas allà dintre millor que...
0: No, però vas tu, però no els arbres. Els arbres, si canvia el temps, tu no pots fer res per molt tractor modernitzat que tinguis.
3: Jo sé de pagesos d'aquí Sant Boi que havien fet els comentaris, pagesos d'aquí Sant Boi, no diré cap nom, que sempre deia, algun deia, la millor collita del pagès, aquí al Baix Llobregat, és vendre a pams. Molts pagesos, com va vindre la Daibra, l'Austinox, l'Abrà, la Unil i tots aquests que van començar a comprar terres, es van fer d'or.
0: Bueno, pues és una mica el que estem parlant ara, no?
3: Però llavors el govern tindria que intervenir i dir no. Les terres de conreu i de primera, que eren terres de primera, terres del Delta, del Llobregat de primera, no es poden edificar polígons industrials. Prohibit.
0: Però llavors aquí ara ja en passaríem.
1: Això ja va passar l'època que va passar, que era l'època amb el Franco.
0: A la política.
1: I després de seguit, allà no s'ha fet cap canvi.
3: Sempre hem de fer política.
0: Què va passar al Cal Ametller, crec que és, al Quim Viladecans, que eren terres de cultiu? Les van qualificar com a industrials.
3: Malament.
0: I després les van qualificar com a urbanes.
3: Malament,
0: per això han fet l'Aulet. No, el Ametller no, com, bueno, ara no me'n recordo com es deia.
3: Malament.
0: Però, vull dir, però així, ara hi entrem al món de la política. I
3: tot el que sigui, tot el que sigui, sacrificar terres fèrtils de primera, tot el que sigui...
0: Les qualifiquen a la voluntat. Perquè això un ajuntament pot qualificar les terres de per un ús o per un altre, i llavors és per segons les necessitats. Però aquí és, crec que és molt més extens.
3: Aleshores, el pulmó d'industrió de Barcelona, els queviures de proximitat se'ns han perdut per culpa de les zones industrials. Ara els productes de proximitat ja seran els enciams que venen de Múrcia.
1: Sí.
3: No els del Delta del Llobregat, que sortien Barcelona. Doncs el Delta del Llobregat tenia que sortir actualment Barcelona. Això és un producte de proximitat.
0: Bueno.
3: Però no pot ser, perquè ara no hi ha terrenes de cultiu. Tots són les infraestructures que hem parlat.
0: Què ha passat amb els cirerers? A Santa Coloma era un dels pobles rics amb cireres.
3: Val, però els cirerers, ja, el motiu dels cirerers és un tema de canvi climàtic. No és tant de polígono industrial.
0: Sí,
3: però
0: també té molt que veure amb el que parlem, de robatoris, de tinguer-ho d'agafar, de viure pendent del temps, de que si te les esquerda, que si aquest any són petites, que si fa fred o fa massa calor, i si fa massa calor les cireres no es fan grans. Vull dir, té molt que veure amb el clima.
3: Claro, és el que t'estic dient. El cirerer vol 400 i pico d'hores de fred a l'hivern. Hores de fred vol dir que la temperatura no pugi dels 6-7 graus. i això ja no es dona. Llavors els cirerers moren. Això és un altre tema.
0: Els estan tallant, per això s'estan ara tallant. I què faran? Pues faran o pomeres o faran, miraran de fer un altre. I si va alguna empresa que els hi compra per fer un súper, pues encantats de la vida.
4: Bueno, ahí es donde por ahí tenemos nosotros los consumidores un arma que, aunque pequeñita, sumada entre todos, es muy importante, que es comprar cosas de proximidad.
0: Però no ho fem.
3: Sí, però no pots, Mabel, no perquè les coses, de proximitat ja, les coses de proximitat ja no existeixen. Ens hem cargat el delta del Llobregat. Les coses de proximitat ara venen de... Les cireres venen de Fraga, venen del Múnia de Doña Gorrina, venen del Valle del Jerte, ja no venen de Sant Climent. Sant Climent en temps de la República hi havia tantes cireres que quan van treure el nom dels sants, a Sant Climent li van posar el cirerer del Llobregat, es deia. Imagina't, Mabel, que a un poble li posin el nom del cirerer del Llobregat, de les cireres que hi havia. Pues ara, amb el canvi climàtic, aquestes cireres estan perdent. I llavors la proximitat de les cireres, ja et dic, són del Valle del Jerte. Mira si hem perdut.
0: Bueno, però passa amb tot. Ara tenim la carxofa, que la carxofa, el Prat i Sant Boi són els reis, no?, de la carxofa, però ja veurem.
1: El que durarà.
0: Ja veurem.
3: La carxofa que es consumeix, que és conreuada al Prat i a Sant Boi de Llobregat, és actualment una insignificància i una petita minuta. Tota la carxofa que arriba a Barcelona, tot això ve de València i ve de Alacant.
1: Aquí,
3: això era abans, Carme, quan abans no hi havia totes aquestes fabricotes, llavors sí que produïem. Llavors carregàvem trens, que t'ho havia explicat. Trens d'enciam se n'anaven cap a Europa. Ara no hi ha espai per fer enciams, no hi ha espai per fer carxofes.
0: Però encara no. Tenim aquests... Tu vas per la llera del riu i veus aquests camps d'escarxoferes que
1: són petits, que comparat amb el que s'ha
3: de...
0: Però encara ho tenim.
1: Sí,
0: per això... Ja veurem el que durarà.
1: Sí. Això no està destinat a agricultura.
3: No,
1: aquesta zona és una zona que és de Barcelona i Barcelona té tota una sèrie de necessitats.
3: I són les que imperen.
1: També, però que ja els hi ve d'un altre lloc.
3: Són les que imperen.
1: Estructures d'aquestes que clama les grans ciutats.
4: Bueno, però incentivar este tipo de actividades en la zona, eso sí que es netamente político, político, no partidario, político en el sentido de planes concretos para favorecer la continuïtat.
1: Però si estàs que volen ampliar l'aeroport, que es carregaran tota la zona de les Austres.
3: Tots ho carregaran.
1: De la Remolà.
3: Tots els aigamolls. Tots els aigamolls.
1: El Prat va estar resistint, perquè tenia un alcalde molt batallador anys i anys perquè no es fes l'últim desviament del riu, que això va aguantar fins que ho han aconseguit. Clar que calia una depuradora i tot el que vulguis, però ja s'ha encarregat molta cosa ecològica i ara no callen fins que aconseguiran fer l'aeroport més gran, en comptes de fer un aeroport en un altre lloc.
3: Exactament.
1: I si la gent s'ha de traslladar a fer un tren i porteu-los a Barcelona, no.
0: Promoure el de Girona.
3: Escolta,
0: moure el de Girona o el de l'Alguaire.
1: Vosaltres... De cosa ecològica que queda aquí al Delta, que ja no queda res.
3: Tu que has viatjat, tu vas a París, quants aeroports té París? Té 3. Vas a Londres, en té 4, sembla.
1: I enormes.
3: Exacte, però aquí en tenim un i estem fent un macroaeroport que el dia que passi un petit problema d'una boira, per exemple, no podran arribar avions a Barcelona. En canvi, jo he estat, per exemple, a Moscou, i a Moscou té 4 o 5 aeroports que estan alguns a 80 i 85 quilòmetres de la capital, No és que estiguin tocant allà la capital,
1: No, clar.
3: I tots funcionen, de manera que si un dia en un aeroport passa alguna cosa, se'n va la llum, anem a suposar, que una màquina que ja va passar a Madrid, que una màquina fa una rasa i fent la rasa arrenca un tubo. Se'n va la llum, llavors allà no pot aterrar ningú. En canvi, en aquestes capitals europees, com París, Londres, Berlín i Moscou, tenen uns aeroports que te poden desviar els avions cap als altres aeroports. Aquí al Prat, no sé, aquesta política de fer aquest macroaeroport, no sé d'on ve.
0: A més, és congruent tot el que està passant, perquè crec que la setmana passada ho vam comentar-ho aquí a la ràdio, amb el tema de la contaminació. Estan fent zones de baixes... de baixes.
1: Sí, ja fumen tots els avions.
0: I després no et deixen circular amb un cotxe que té 15 anys i et passen els avions que al fum del carusè et deixen
1: Això no té importància. És,
0: són però, baixes emissions, però
1: amb segons
0: què. Ara tu vés amb
1: les baixes emissions que ho contamines és, tot amb el teu trastet. És
3: incongruent. Deixeu-me que tornem, tornem a l'inici. Deixeu-me que tornem a l'inici. Tornem a l'inici parlant de terres excel·lents, de terres de primera, terres del delta, que els deltes d'un riu sempre han sigut les zones més bones. El delta del Nil, no he sentit explicar històries del delta del Nil, però el delta del Llobregat era igual. I ens estem carregant que no s'entén. Jo encara no entenc per què no poden fer les fàbriques aquí dalt a Sant Ramon.
1: Es veu que no.
3: Per què no fan les magnàtiques a Sant Ramon? A més de fer-les amb unes terres de primera, les millors terres de Catalunya. Les terres del delta del Llobregat.
0: Un altre problema que tenim és que a lo millor la muntanya de Sant Ramon és de la Diputació, aquest carrer és de la Generalitat, el riu és del Consorci de les Aigues, i clar, llavors són molts que tenen diferents...
4: Són feudos.
3: Sí, però això en cas de que...
1: I regnes de taifes, en cas de, mateix.
3: En cas de que es legislés això i es fos prioritari, s'hauria de fer el govern, s'hauria d'anar a dalt, no Diputació, no, això ha de baixar de dalt.
0: Clar, però tots són
3: el delta dalt, de Llobregat no se toca ni un palmo más, en castellà perquè quedi significat,
0: perquè
3: no se toca ni un palmo más del terreny, ¿eh? Y la fábrica que cierre, se llevan la fábrica, los fonamentos, las uralitas y todo.
0: Mira, més val que ho diguis en català perquè
1: los fonamentos de la República.
3: M'ha quedat bé o no? Molt bé. Bueno, això és el que perseguíem. Fem una miqueta de cultura i, a més, passem l'estona bona.
0: Que és el que pretenem.
3: Pues sí, pues
0: sí. Sí, perquè avui hem tocat de tot.
3: Sí.
0: Hem
3: sí,
0: començat
3: sí.
0: amb el comerç sí. i, clar, i amb la Roser no hem parlat avui no hem parlat de plantes, perquè també tu parles del tema hem parlat de cirerers, del cultiu i tot, però aquí... teníem unes plantacions de rosers tocant aquí a Santa Coloma, fantàstic.
3: Així.
0: No tenien de portar entre aquí i el Maresme, no necessitaven portar flors de Colòmbia ni de reu.
3: I vosaltres us n'en recordeu?
0: S'ha perdut tot això.
3: Al fil d'això, vosaltres us n'en recordeu de les famoses sorres de Viladecans i Gavà, que es feien unes síndries.
0: Atenció,
3: i espàrrecs. Que es feien unes síndries.
1: Encara la fan ara, la dels espàrrecs.
3: De
1: Gavà.
3: Sí, encara la fan, eh? Encara
1: sí,
3: la fan.
1: Encara la fan. No,
3: però la fira dels espàrrecs de Gavà passa una miqueta com la fira de les cireres de Santa Coloma, que ja no sabem si la podrem fer mai més, perquè no n'hi ha.
0: Són de llauna.
3: Exactament. El tema
1: això s'ha acabat, ja us ho dic.
3: És, jo recordo això de les famoses sorres, la part de baix de Viladecans, per sota del polígon de Can Calderón, i les sorres de Gavà, que es feien, a part dels espàrrecs, com apuntes tu molt bé, unes síndries fantàstiques.
0: Perquè eren de secar, i els melons de secar són bonics.
3: Doncs l'altre dia vam anar amb la Remei al Mercadillo de Sant Boi i vaig comprar mitja síndria de Tunísia, Mamel,
1: sí.
3: De Tunísia.
1: O del Marroc, si és el que...
3: Aquesta venia de Tunísia, del Marroc.
1: Avui he preguntat, on ve aquesta síndria?
3: Mare de Déu, i les síndries de Gavà. Doncs no podem fer síndries perquè està ple de fàbriques i de polígonos industrials.
4: A veces son intercambios comerciales, ¿no?
3: Sí, jo entenc.
4: Le vendemos esto
3: i
4: entonces le compramos aquello.
3: Sí, sí, jo entenc.
1: Beneficies a un
3: és el mateix.
0: No ens enganyem, no és el mateix una síndria que la colles avui i te la menges demà a una que et ve de 10.000 quilòmetres de distància, que quan t'arriba aquí t'ha de ser al cap de 3 o 4 dies.
3: Jo entenc això de la globalització, s'entén, Mabel. Jo, en un món globalitzat, jo tinc una cosa per vendre i tu m'has de comprar una altra, perquè si no, no fem... Però, per favor,
0: però
3: estem parlant
0: no que tenim
3: de terres
0: aquí.
3: De primera.
0: Es tindria de comprar el que no tenim aquí.
1: Bueno, això és molt complicat.
0: Que és molt difícil, no?
3: No, és que les síndries no en tenim.
0: Però...
3: Perquè tot són fàbriques, tia. No en tenim de síndries.
0: Però això ho trobes normal. Però, bueno, si no en compréssim a fora, les farien aquí.
3: No, perquè aquí no les podem fer, perquè no hi ha terra per fer-ho.
0: Ah,
3: en fàbriques?
0: Al pati de casa.
3: Exacte. Al pati de casa, sí. Però,
0: bueno,
3: és molt trist, això.
0: Hem arribat ja pràcticament a les, a la quasi les 6 de la tarda, ja ens ha passat el temps volant. Ai, i sí. Com veieu, amics oients, avui hem parlat de tot.
3: De tot, que és el que s'ha de fer,
1: De tot,
3: Hem de parlar de tot.
0: Sense perjudicar ningú, hem parlat de tot. Doncs, bueno,
3: sempre.
1: Algú ha rebut una mica, però poc.
0: Bueno, però això és suau, és una cosa suau. Moltíssimes gràcies, Imma, moltíssimes gràcies, Mabel,
4: molt contents
0: de tornar-te a tindre aquí entre nosaltres.
4: Gràcies,
0: i moltes gràcies, Enric.
3: Gràcies, maca.
0: I bé, com m'he dit abans, us repeteixo, els que pugueu venir el divendres a la cripta a 3:15, de 3:15 a 7:15, fan un joves que toquen el trombon, crec que es diu...
3: D'aquest de vares?
0: No sé.
3: Jo no entenc
0: el violoncello.
3: Vale.
0: Són joves entre 12 i 19 anys que toquen el violoncello a la cripta.
3: M'ho he apuntat aquí. El dia era... Perdona, Carme.
0: El dia 5 de juny.
3: El dia 5.
0: Que és el divendres. A 3:15.
3: Vale.
0: Ho passareu una bona estona i gaudireu de la cripta, ja que aprofitant que és l'any Gaudí.
3: Molt bé.
0: Doncs bé, i doncs fins aquí, amics oients, el programa d'avui. Desitgem que hagueu passat una molt bona estona. Moltíssimes gràcies per la confiança d'escoltar-nos i no us oblideu sobretot del més important, que és que sigueu molt feliços.
3: Molt bé.
0: Molt bona tarda.
3: A reveure.
1: Bona tarda.
4: Molt bona tarda.

0: ànima, a poc vaig passant pàgina.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @RadioSantBoi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.